0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal els pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. Avui l'onada de calor arriba al seu màxim. Sí que tindrem sol i cel clar al matí i amb alguns núvols prims i algun també d'evolució llunya a la tarda, amb una temperatura que pujarà avui, tocarà sostre. De fet, a la nit ja ha pujat la temperatura i la mínima s'ha situat entre els 24 i 25, fregant la nit tòrrida, mentre que la màxima avui arribarà a valors excepcionals que poden situar-se entre els 34 i 35 graus de màxima, amb una humitat i xafogor notables. Vent feble amb terral a la primera hora i deixalòs la resta del dia, fent que la mar estigui arrissada amb una mica de marejol a partir de migdia.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Cubelles ha estat inclòs en el nivell 3 del Pla Alfa per un perill molt alt d'incendi. Amb l'activació d'aquest nivell, els agents rurals vigilen les activitats suspeses i el compliment de les prohibicions i restriccions. Amb el nivell 3 del Pla Alfa, totes les activitats amb risc d'incendi prèviament autoritzades o comunicades queden suspeses i els agents rurals fan aquesta vigilància exclusiva de les suspensions d'aquestes activitats i del compliment de les prohibicions. Per exemple, està prohibit encendre foc a qualsevol mena d'espai obert. Queda suspès temporalment mentre es mantingui el risc esmentat de totes les autoritzacions concedides de cremes, de rostolls, de pastures, de restes de poda o de restes silvícoles. Tampoc es podrà encendre foc en cap àrea de descans de les xarxes de carreteres ni a les zones recreatives i d'acampada, incloses les zones que estan habilitades per fer-ho. Tampoc es pot fer servir maquinària i equips a les muntanyes o a les àrees rurals situades en una franja de 500 metres al voltant de boscos. El funcionament d'aquesta maquinària, si genera deflagració, espurnes o descàrregues elèctriques, només es podrà fer servir si l'òrgan competent de l'administració autonòmica n'ha autoritzat expressament el seu ús, o siguin necessàries per l'extinció d'incendis. Tampoc es pot fer ús de cap material pirotècnic, no es poden llançar o abandonar objectes en combustió o qualsevol mena de material susceptible d'originar un incendi, i les restriccions també afecten l'ús de bufadors, serres radials i eines similars a menys de 400 metres de terreny forestal. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa, juntament amb l'anàlisi d'altres indicadors de risc, pot implicar també la declaració de la fase de prealerta del Pla Infocat de Protecció Civil. D'altra banda, recordem que Protecció Civil manté en fase d'alerta el Pla Procicat, en aquest cas per l'onada de calor, que va començar diumenge i que es preveu que duri tota la setmana. En el mapa d'avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, el Garraf continua en perill 1 sobre 6 per calor nocturna entre les 12 i les 6 de la matinada d'aquest dijous i que Cubelles continua també en perill alt de 3, 4 sobre 6 per calor aquest dijous entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda. Protecció Civil en aquests casos demana als ajuntaments que prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i que tinguin especial vigilància de totes les persones vulnerables. Com a consells generals, es demana a la població hidratar-se molt sovint, evitar activitats físiques intenses a l'exterior, sobretot a les hores de més calor, i no deixar mai infants, persones vulnerables o animals tancats en un cotxe amb les finestres tancades. Cubelles ha tramitat 264 sol·licituds de regularització. En una entrevista a Ràdio Cubelles, Irina Roca, tècnica de serveis socials del Consell Comarcal, i Mariana Isla, advocada de l'associació Amic, han fet balanç de tot aquest procés a la vila. El 30 de juny passat s'ha tancat el procés extraordinari de regularització per a persones estrangeres, una iniciativa del govern de l'Estat espanyol que a Catalunya ha registrat un total de 257.000 sol·licituds. I aquí, a nivell local, Cubelles ha tramitat 264 sol·licituds, segons les dades que ens han aportat tècnics comarcals dels serveis d'acompanyament i assessorament jurídic per a estrangers. El servei d'atenció local ha hagut de reorganitzar-se ràpidament per poder donar resposta a la demanda força important, sobretot d'obtenir informes de vulnerabilitat, un requisit clau per a molts dels sol·licitants que s'ha de dir que el govern espanyol va afegir en el decret del procés de regularització en l'últim moment. Així ho ha comentat Irina Roca, tècnica dels serveis socials a Cubelles.
4: A nivell organitzatiu i sobretot administratiu és com va ser més caòtic, perquè cada ajuntament o cada consell comarcal o, per exemple, l'Hospitalet va tenir com la primícia i es va organitzar d'una manera que ens va poder ajudar molt els altres també a veure de quina manera ho estaven gestionant. Aleshores, el que vam decidir a fer era parlar amb l'OAC, i que cada persona fes una instància i una compareixença, posant el seu passaport, el seu nom, on vivien de Cubelles, i que marquessin una creueta de que els feia vulnerables.
1: Mariana Isla, advocada d'Amic, que treballa amb un conveni amb l'Ajuntament per assessorar en qüestions d'estrangeria, ha destacat que tot aquest procés ha servit per garantir drets a persones que ja fa temps que viuen aquí.
5: Tenen tota una connotació d'integració, no? Estem parlant de persones que ja hi viuen aquí, que els seus fills van a les nostres escoles, és a dir, són persones que estan integrades a la societat i que el que ha fet aquest procés de regularització no és que vingui gent, sinó visibilitzar aquesta gent que ja hi era aquí, no?
1: Un cop presentades les sol·licituds, el procés entra ara en una nova fase administrativa. El primer pas és l'admissió a tràmit per part de la unitat tramitadora d'expedients d'estrangeria, un document que ja atorga un permís provisional de treball i de residència d'un any. Posteriorment, un cop arribi la resolució definitiva, els sol·licitants hauran de tramitar la targeta d'identitat d'estrangers, la TIE, a la Policia Nacional, un pas que es preveu complex a causa del col·lapse actual d'aquest servei, que en condicions normals ja no dona a l'abast, tal com ha exposat Mariana Isla, advocada d'Amic.
5: Aquí en tindrem també un coll d'ampolla, perquè ara mateix les policies, que és l'encarregada és la Policia Nacional, de tot arreu estan col·lapsades. O sigui, sense tenir la població de la regularització ja és missió impossible gairebé aconseguir una cita. Quan aquestes 250.000 persones a Catalunya intentin demanar la TIE, doncs serà encara pitjor, no? Serà un procés dur aquest. Però bueno, és el següent pas i s'ha de fer. I després ja la persona tindrà l'autorització de residència i treball per un any de durada. Aquest any serà retroactiu, és a dir que començarà la vigència d'aquesta autorització en el moment en què la persona va fer la sol·licitud.
1: En tot cas, aquesta primera autorització tindrà una durada d'un any amb caràcter retroactiu des del moment de la sol·licitud. Els cubellencs provinents de segons quins països llatinoamericans, a més, més endavant tindran l'opció de demanar directament la nacionalitat espanyola. Per tal de no perdre la residència i el permís de treball al cap d'un any, les persones hauran de demanar més endavant la modificació de la seva situació, demostrant que han treballat i cotitzat, o una pròrroga d'un any si demostren haver estat registrats com a demandants d'ocupació, o també pròrroga, en aquest cas més llarga, si estan en una situació de salut especial o en l'edat de jubilació. En aquest sentit, l'Ajuntament de Cubelles també ofereix eines clau com l'informe d'esforç d'integració, tal com ha explicat Irina Roca, tècnica de serveis socials.
4: És bastant important per fer aquesta renovació al cap de l'any si no ha cotitzat la persona, no? Com ha dit ella, està donat d'alta als serveis d'ocupació o aquest informe que el fem de les serveis socials, en el cas que faig jo, que és haver fet mínim 45 hores de català, vale? I el mòdul B i el mòdul C, que justament la Mariana és qui els dona aquí a Cubelles. Mòdul B és coneixements laborals i mòdul C coneixements de la cultura catalana i a nivell legislatiu. Són 15 hores cadascun i amb els 45 hores de català i les 30 hores d'aquests mòduls enviem a estrangeria aquest certificat i ens ho retornen amb un informe d'esforç d'integració que certifica que la persona té voluntat d'integrar-se. Mm.
1: L'advocada Mariana Isla també ha afegit com són els continguts que es donen en els mòduls de formació.
5: El mòdul B són coneixements laborals, que ara per ara és molt més important que mai, perquè aquesta gent se va incorporar al mercat laboral. No? I ha de conèixer quins són els seus deures, però també els seus drets com a treballadors, que és això de la seguretat social, les cotitzacions, qui paga què, no? L'IRPF, és a dir, donem tota aquesta mena d'informació que és superimportant. I el mòdul C és més de coneixements de l'entorn, de la cultura catalana, parlem molt del sistema també polític, que és molt interessant escoltar les opinions, no?, que tenen les persones que hi conviuen amb nosaltres.
1: Aquests cursos, vinculats a l'informe d'esforç d'integració, es tornaran a oferir a Cubelles a partir del mes d'octubre. Amb tot, les treballadores socials han volgut exposar també que la majoria dels sol·licitants que aconsegueixin la regularització passaran a tenir garantits alguns drets que ara no els tenen del tot garantits, com la residència i el permís de treball o poder viatjar i moure's amb més seguretat administrativa entre països. Però això sí, continuaran sense altres drets propis dels nascuts a l'Estat, com per exemple votar les eleccions.
6: La Biblioteca Municipal de Cubelles acollirà aquest dijous 9 de juliol a les 7 de la tarda la presentació del llibre Anatomia de l'Esperança, la darrera obra del filòsof i teòleg Francesc Torralba, guardonada amb el Premi Josep Pla 2026. L'acte serà conduït per Robert Monzonis, que conversarà amb el públic al voltant de les principals idees d'un assaig que reflexiona sobre una de les grans qüestions de la condició humana, l'esperança. Publicat per Edicions Destino, Anatomia de l'Esperança analitza la naturalesa profunda d'aquest concepte i el presenta com una actitud activa, capaç d'enfrontar-se al desànim i d'impulsar les persones a continuar avançant malgrat les dificultats. Al llarg de les seves pàgines, Torralba defensa que l'esperança no és una

0: el camí que volem arribar, però l'esperança ens dona aquesta força, aquesta energia interior per poder, malgrat el patiment, seguir en el camí i finalment fer el cim, no?
1: Robert Monzonis, que serà el conductor d'aquest acte, subratlla també l'autoritat moral de Francesc Torralba, especialment després de la tràgica pèrdua del seu fill. Un fet que ha marcat la visió pràctica i humana, que trasllada també el seu pensament filosòfic a través d'aquest llibre. Més enllà de la teoria, es planteja com afrontar la mort i la incertesa mitjançant l'autoconeixement i el suport mutu.
0: Una altra de les coses que suposo que les persones que han estat, que han llegit una mica sobre Torralba o l'han escoltat saben, és que Torralba va perdre el seu fill fa uns pocs anys. Va perdre el seu fill amb un dels seus fills amb una activitat d'escalada que feien. Van anar a fer un pic i es va precipitar el seu fill. Això ho ha explicat moltes vegades Torralba a nivell públic, perquè ho ha fet també una mica com a exemple, no? Va ser un fet inesperat i molt transcendent, més transcendent en la seva vida. I per tant, doncs, també pot parlar amb molta autoritat, perquè no només a nivell teòric ha desenvolupat aquest concepte de l'esperança, sinó a nivell pràctic, no? Quan se't mora un fill, doncs és un fet altament tràgic a la vida, en el qual pots fàcilment caure en la desesperació. I per tant, ell parla amb moltíssima autoritat de tot això i per això val la pena escoltar-lo.
1: Recordem que serà aquest dijous, a partir de les 7 de la tarda, quan es presenti aquest llibre, Anatomia de l'esperança, com dèiem, escrit pel filòsof Francesc Torralba. Un acte, recordem-ho, que tindrà lloc a la Biblioteca Mossèn Joan Avinyó i que serà conduït per Robert Monzonis, col·laborador i antic alumne de l'autor.
2: Cubelles vol aprofitar que és el municipi de la costa més al nord on es podrà veure l'eclipsi solar total del 12 d'agost. Per això, el 20 de juliol, la Biblioteca Municipal acollirà una xerrada amb responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers. I és que el 12 d'agost a Cubelles es podrà viure un eclipsi total de sol, un fenomen que no repetirà en centenars d'anys, en què el cel es farà fosc durant 30 segons quan encara sigui de dia. Per aquest motiu, des del Servei de Turisme han organitzat una xerrada el pròxim dia 20 de juliol a 6:45 a la Biblioteca Municipal per saber quan es produirà, de com fer també una bona observació i dels millors llocs de Cubelles per observar-lo. Anirà a càrrec aquesta xerrada d'en Carles Schnabel Jimeno i Rat Parellada Llobet, responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers. I Malaborda Tècnica de Turisme ha destacat que de tota aquesta zona i a la comarca del Garraf, a Cubelles és on hi haurà més opcions de veure l'eclipsi.
3: A Sitges no ho veuran. I a Vilanova, 13 segons i molt amunt. Nosaltres aquí són 30 segons, tampoc és gaire, però som el primer municipi on hi ha eclipsi total. Això penso que la gent no ha de saber, perquè és veritat que tothom anirà cap a baix, on es veurà més llarg i tot, però escolta'm, que Cubelles, doncs, que es veurà de forma total i és una data, bueno, és important i tothom en parla, tothom en veu.
2: El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha destacat que, a més, seran unes dates, el 12 d'agost, en què habitualment ja hi ha molta gent a Cubelles i per això cal donar tota la informació per la gent que ja hi sigui i també per la que vulgui venir.
4: És que pensa que serà el 12 d'agost, que clar, sí. Hi haurà gent que vindrà aquella quinzena o aquella setmana i clar, ens podem trobar amb un volum molt gran. No sabem el que passarà, però bueno, l'únic que podem fer és això, no? Parlar amb gent que n'entén, no dir-ho nosaltres, sinó parlar amb gent que n'entén i que expliquin pues, les quatre coses principals que s'ha de saber pel tema de l'eclipsi, no? Crec que és el millor que podem fer.
2: La xerrada sobre l'eclipsi serà gratuïta i oberta a tothom el dilluns 20 de juliol a la Biblioteca Municipal.
5: El Club de Futbol Cubelles segueix treballant en la planificació de la temporada 2026-2027, en què retorna la segona catalana, tot i que encara no sap en quin grup ho farà. La Federació Catalana de Futbol està treballant en la confecció d'aquests grups i I una de les incògnites és saber si el Cubelles haurà de viatjar cap a les Terres de l'Ebre o en aquest cas es podrà quedar més a prop de la província de Barcelona. El club, a més, afronta aquesta nova etapa amb un projecte renovat que, de moment, compta amb 17 jugadors ja confirmats, un cos tècnic completament nou i una clara aposta pel talent jove de la comarca. La direcció esportiva ha optat per mantenir una part important del bloc de la temporada passada, han renovat

0: Jugadors com Biel Alonso, David Trillo, David Ques, Àlex Vall-Llosera, Micó, Adri Fernández, Oriol Rodríguez, Víctor Navarro, Patrick Ferriz, Sola, Ian Mateo i Arnau Villanueva. Futbolistes que aportaran continuïtat i experiència al vestidor. Aquestes renovacions s'hi sumen de moment 5 incorporacions. Víctor Fernández, procedent de la Unió Esportiva Canyelles, Owen Macías, del Futbol Club Motagua, d'Honduras, jugador que, a més, és internacional en les categories sub-17 d'Honduras, Biel Amigó, del juvenil del Marc Bartra 2020, Joan Valls, del Bas Espirall, i Joan Serra, de la Unió Esportiva Sitges, uns fitxatges que responen a la voluntat del club de construir una plantilla competitiva amb una marcada presència de jugadors joves de la comarca i amb projecció i marge de creixement. Malgrat aquests 17 futbolistes ja estan confirmats, la plantilla encara no està tancada i el club continua treballant per poder incorporar nous efectius abans de l'inici de la competició. Una de les primeres i principals novetats d'aquesta temporada serà el canvi total del cos tècnic. El nou projecte estarà liderat per Josu Julián, com a entrenador del primer equip, acompanyat per Amenoja, responsable dels porters, Juan Bautista com a preparador físic i Andreu Bagú, que assumirà les funcions d'analista. La pretemporada està previst que arrenqui la setmana del 10 d'agost, data que l'equip tornarà a la feina per començar a preparar el nou curs. El primer test arribarà coincidint amb la Festa Major de Cubelles, amb el tradicional partit previst per als dies 15 o 16 d'agost. Una oportunitat perquè l'afició ja pugui conèixer les noves caures i veure les primeres passes d'aquest nou projecte. L'inici de la Lliga, tot i que el calendari encara no està publicat, està previst que sigui cap a finals del mes de setembre, quan el club de futbol Cubelles començarà el seu camí a la segona catalana amb l'objectiu de recuperar la competitivitat i consolidar un equip que combini joventut, compromís i identitat de club.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: Hay planes de verano y planazos para toda la vida. Solo este mes en Dental Company 20% de descuento en tratamientos de implantología. Pide tu cita en el 900-926-900.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics, Ràdio què tal? Qui us parla, Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui ve dominat per la continuació encara d'aquesta onada de calor, amb temperatures molt altes. Han pujat de nit, s'han situat entre els 24 i 25, però han baixat encara una miqueta per sota de la nit tòrrida, mentre que la màxima no pujarà tant com ahir. Ahir valors per sobre de 35 i acostant-se als 36 graus en molts punts del litoral, i en canvi avui doncs continuarà fent calor, potser no pujarà tant amunt i contem que la temperatura estigui entre els 34 o 35. Això sí, amb un temps molt estable, amb sol i cel clar tot el dia, humitat baixa i xafogor no massa intensa. Vent feble amb terral a l'inici i final del dia i deixa loc al centre de la jornada, fent que la mar hi hagi una mica de marejol. Per demà esperem que el temps també sigui estable, però a diferència d'avui tindrem més núvols, núvols baixos fins a mig matí, a partir de mitja tarda, això sí, amb sol i cel clar al centre del dia, amb una temperatura que recularà una mica, no es notarà molt, però ja quedarà un palet més curta movent-se entre els 23 o 24 de mínima i de 32 a 33 de màxima, amb una humitat i xafogor moderades. Ben feble, enterrar a la primera hora i deixar loc més reforçat sobretot al migdia i primera hora de la tarda. Això farà que la mar estigui arrissada al matí, però augmentant notablement a marejol bastant considerable de cara a la tarda.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
4: I avui parlem de la presentació del llibre Anatomia de l'Esperança, del doctor Francesc Torralba, i ho fem amb Robert Monzonis, que serà la persona encarregada de presentar aquest llibre, i aquí tenim avui, aquí als estudis de Ràdio Cubelles. Benvingut, Robert.
5: Molt bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
4: Un acte que tindrà lloc dijous 9 de juliol a les 7 de la tarda a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó. Com arriba aquesta proposta a la Biblioteca Municipal, no? Des del principi, no? I per què, doncs, d'aquest llibre del doctor Francesc Torralba?
5: Bé, aquesta història comença amb Francesc, que és una persona doncs, que tots coneixem o almenys hem escoltat parlar d'ella, és una persona que surt molt als mitjans de comunicació a nivell públic, i és una persona que crec que dins del pensament al nostre país filosòfic és un gran referent, no? També a nivell internacional. A la meva vinculació amb ell ve perquè va ser professor meu al grau en psicologia. O sigui, per dir-ho clar, és una persona de la que jo em vaig emmirallar, de la que es va convertir en un referent per mi, des de que la vaig tenir. Em va fer una assignatura que es deia Psicologia de la Transcendència, una assignatura molt, molt profunda, on, en mi anecdòtic, jo vaig superar aquesta assignatura i l'any següent la vaig repetir tota, havent-la superat. L'únic cop que ho he fet a la meva vida, de repetir un altre cop l'assignatura sencera anant a totes les seves classes, perquè realment era una persona que qualsevol cosa que deia doncs era altament interessant d'escoltar. Llavors jo vaig mantenir contacte amb ell, com a professor meu que va ser al grau, i vaig seguir doncs, col·laborant amb ell puntualment en ocasions, i després doncs, ell ha escrit molts llibres. Jo tinc un prestatge ple dels seus llibres, no? I doncs va sortir aquesta oportunitat d'aquest nou llibre d'Anatomia de l'Esperança que va publicar, i jo li vaig comentar: escolta'm, t'agradaria venir a Cubelles a presentar-lo? Em faria molta il·lusió, el meu municipi, a part que doncs, bueno, és una oportunitat també per conèixer la seva filosofia. I de seguida em va dir que sí. Va dir: endavant, endavant, sí, sí, anem, venim. Ell té una agenda molt atapeïda. Si mirem la seva agenda pública, és frenètica, a la seva xarxa social, a la seva web, i que ens pugui fer un espai aquí a Cubelles per venir, doncs crec que és una oportunitat interessant perquè tots el podem conèixer. Farem un diàleg amb ell, i sobretot anirà exposant les idees principals del llibre, el que jo doncs, li aniré llançant algunes preguntes com a conductor. I bé, doncs jo volia animar a tothom a que pugui venir a aquest acte, perquè qui no conegui encara Francesc Torralba se sorprendrà positivament. També animo doncs, que pugui, qui tingui temps, a mirar per YouTube a qualsevol de les seves conferències, xerrades, ponències, que en té moltíssimes publicades, sortit també per molts mitjans estatals, i tots els temes que toca sobre el sentit de la vida, sobre la transcendència, sobre omplir el buit que a vegades tenim existencial, doncs són d'interès general per la població, no? Aquest llibre d'Anatomia de l'Esperança, concretament, toca un tema molt candent a la societat i de molta actualitat, no? Perquè actualment tenim moltes persones, tenim una pandèmia que és el suïcidi, tenim moltes persones que doncs, cauen en la desesperació, que arriben a no trobar sentit a la seva vida o que el perden en algun moment. I Francesc Torralba ens desgrana quines són les virtuts, no? Quines són aquestes ingredients que té l'esperança per poder-la trobar, si encara no la tenim, i per poder-nos encaminar en ella, no? Al final, l'esperança és un fet molt humà i molt transcendent que a vegades doncs, si no li hem donat una reflexió profunda, no la coneixem del tot. I Francesc Torralba és un gran descriptor de conceptes, també. És una persona que t'agafa una paraula i te l'estira fins a l'infinit i te la sap desgranar molt bé, no? I per tant, doncs, això, molt contents de que pugui acompanyar-nos en aquest dia a la biblioteca. També gràcies a agrair a la biblioteca, que quan se li va fer la proposta també molt ràpidament ens va acollir a aquesta proposta, aquest llibre. I també agrair a la llibreria La Nigó, que ens cobrirà també amb els seus llibres del Francesc.
4: Bé, tu entenc que has llegit aquest llibre, no? I per tant, doncs, no sé quin és l'aspecte que potser t'ha impactat més durant la lectura.
5: Bé, jo crec que una cosa que fa molt bé Torralba en aquest llibre és definir l'antítesi de l'esperança, no? Perquè a vegades hem de saber què és l'antítesi per saber què és el concepte. I el que és la desesperació, no? te la desgrana molt bé amb diferents autors. Torralba és un filòsof que és molt llegit, és a dir, a part d'escriure molt, llegeix moltíssim, una enciclopèdia, no? I sempre et sap trobar un autor idoni per poder descriure un o altre concepte. Llavors, el que és la desesperació te la descriu molt bé, fins a tots podem sentir en algun moment de la vida doncs, que el nostre horitzó s'ha esborrat, que cal edificar un nou horitzó, que potser els objectius que teníem no s'han complert. També ens diu Torralba, no? Doncs que molts cops tenim objectius a la vida que no es compleixen i no per això hem de tirar la tovallola, no? Sinó que sempre en podem trobar de nous fent una autoreflexió i trobant-nos amb diferents espais i persones, no? Som un ésser social, un ésser que necessitem dels altres també per acomplir els nostres objectius. Per tant, aquí hi ha també un concepte d'esperança col·lectiva, no? Perquè molts cops a la nostra societat veiem a vegades buidor, individualisme, egocentrisme, i tots aquests conceptes també Torralba fa una mica d'un crit a l'esperança col·lectiva també, no? Només a la individual, que està molt bé per cadascú, sinó que també com a societat hem de tenir un rumb, hem de saber cap on anem, perquè la història continua i les generacions es precedeixen. I per tant, si nosaltres volem transmetre a les noves generacions un futur millor, necessitem també tenir esperança, no? I també deia Torralba, un dels conceptes que he llegit molt interessants, que l'esperança comporta patiment, que no vol dir que tenir esperança sigui un camí de roses i que visqui en un món paral·lel a la realitat. No. Patirem per acomplir els objectius, per arribar al camí que volem arribar. Però l'esperança ens dona aquesta força, aquesta energia interior, per poder, malgrat el patiment, seguir en el camí i finalment fer el cim, no? Una altra de les coses que suposo que les persones que han estat que han llegit una mica sobre Torralba o l'han escoltat saben és que Torralba va perdre el seu fill fa uns pocs anys. Va perdre el seu fill amb un dels seus fills amb una activitat d'escalada que feien. Van anar a fer un pic i es va precipitar el seu fill. Això ho ha explicat moltes vegades Torralba a nivell públic, perquè ho ha fet també una mica com a exemple, no? Va ser un fet inesperat i molt transcendent, més transcendent en la seva vida, i per tant doncs, també pot parlar amb molta autoritat, perquè no només a nivell teòric ha desenvolupat aquest concepte de l'esperança, sinó a nivell pràctic, no? Quan se't mora un fill, doncs és un fet altament tràgic a la vida, en el qual pots fàcilment caure en la desesperació. I per tant ell parla amb moltíssima autoritat de tot això, i per això val la pena escoltar-lo. També el llibre és Premi Josep Pla 2026, que també doncs és una referència a un premi a la feina doncs que fa Torralba, no? Diu, doncs és una immersió lúcida i esperançadora en la força que ens manté dempeus quan tot sembla perdut. Una mica la introducció d'aquest llibre.
4: Robert, l'has llegit aquest any, aquest llibre?
5: Sí, sí, fa res, fa unes setmanetes.
4: I tenint en compte els temps que vivim ara, sí, que estan molt marcats per la incertesa, pels conflictes, els canvis accelerats, quin paper pot jugar aquest llibre també en el moment, doncs, aquest context, no? Aquesta esperança que busquem?
5: Crec que en el temps que corren és molt important tenir referents. Per mi, a mi m'han ajudat molt la vida, no?, a avançar els referents. Hi ha persones que no en tenen. I jo el que diria és, ostres, és interessant tenir referents no per voler ser com ells, sinó per aprendre d'ells i per impregnar-se de la seva filosofia i els seus valors, no? Si compartim valors amb una persona i aquesta persona està ha complert els seus objectius o està en un estadi de la vida on ha fet realitat els seus somnis, ha pogut desenvolupar el seu projecte de vida en plenitud, doncs tot això, Francesc Torralba, amb el que és l'esperança, ens la pot reforçar col·lectivament, no? És a dir, deixem-nos també ajudar amb els altres, som un ésser social, deixem-nos fer projectes compartits amb les altres persones. I això és una mica un dels aprenentatges d'aquest llibre, no? També el poder, la societat actual, que és complexa, també una de les coses importants és la irrupció de la mort, que també en parla d'aquest llibre Torralba, no? És a dir, com nosaltres podem afrontar la mort d'un ésser estimat. La mort arriba a vegades de manera sobtada, no esperada, i és com un gerro d'aigua freda gran que se'ns cau quan tenim tota una vida i que volem construir, tenim una vida encaminada, i de cop la mort d'un ésser estimat molt pròxim ens pot troncar, no?, un projecte vital, o ens pot intentar troncar. Com també afrontar a la mort a la vida, perquè és un procés natural, i també com valorar el que és la nostra pròpia mort, no? És a dir, al final l'únic que tenim de cert és que morirem, i per tant, doncs, Torralba deia, home, si jo només tinc incerteses a la vida, per què tenir esperança, no? Si no sé si d'aquí poc jo no hi seré o realment es podrà complir, no? Però bueno, també dona ingredients per poder-hi arribar.
4: Parla de l'esperança de manera que sempre hem de seguir com lluitant, no? Perquè explicaves, no?, que és constantment una lluita, no?, contra aquest desànim. És a dir, que tampoc hi ha cap solució finita, no? És una cosa constant, no?
5: Sí, i una de les coses que també Torralba comenta és que a vegades en la societat actual s'abandonen els grans objectius que podia tenir una persona a la vida i que li donarien felicitat, i se substitueixen per més petites quotidianitats amb les quals una persona es conforma per tenir petites dosis de felicitat, no? El que deia Torralba, una mica també com a al·legació de dir, no renunciem als nostres grans objectius per obtenir la felicitat. És a dir, està bé gaudir dels petits moments de la vida que ens donen felicitat també, però no només limitem-nos a això, no? És a dir, pensem en gran, en aquest sentit, en el nostre projecte de vida, i donem-li contingut i esperança per poder afrontar, doncs, tots els reptes que ens venen, que en seran molts, i hi ha moltes pedres pel camí, evidentment, tothom, com més gran és l'objectiu, més pedres hi poden haver, no? Però bé, en aquest cas crec que val la pena llegir-lo, i si les persones que puguin atensar-se a l'acte de presentació del llibre poden escoltar-lo en aquesta horeta que tindrem, crec que els donarà ganes de... és engrescador. I també diria que és balsàmic, Torralba, perquè almenys jo llegir-lo, m'agrada molt llegir, no? Però llegir-lo amb ell és com terapèutic.
4: Per tant, aquesta reflexió filosòfica amb aspectes també, deies, personals, no?, molt humans, no?, amb les seves experiències pròpies, com deies, el seu fill, no?, en aquest cas, el seu fill. Per tant, això deu impactar, no?, durant la lectura, alguna d'aquestes experiències humanes que ell explica.
5: Sí, perquè no és el mateix de parlar de grans conceptes transcendents d'una manera teòrica a també saber que l'autor té una autoritat molt clara per parlar d'això, No? És a dir, Torralba també diu que per parlar d'una cosa has de tenir autoritat i per generar credibilitat amb una altra persona, quan per exemple una persona cau en la desesperació, si jo la vull animar, jo amb les meves paraules haig de tenir una credibilitat, perquè si jo no he passat pel mateix o per una situació dura a la vida, que aquesta persona potser diu, sí, és molt fàcil dir-me quatre paraules d'animar-me quan sóc jo en el que estic en aquesta situació tan complexa, tan complicada, no? Però si jo tinc autoritat, doncs també puc tenir més capacitat d'ajudar els altres. I les paraules a vegades també no ho són tot, perquè Torralba també diu que segons quins conceptes a la vida no es poden descriure en paraules. És a dir, per molt vocabulari que tinguem, hi ha conceptes transcendents que només es poden sentir, no? I a vegades doncs estar al costat d'una persona és molt més que dir paraules. Per exemple, quan es mor un ésser estimat i anem a un enterrament, no? anem al tanatori. Molts cops no cal dir grans paraules, o gairebé no cal dir res. Una abraçada molts cops és el millor, no? O estar al costat d'aquesta persona que estimem per poder generar-li aquesta energia i per poder compartir el dol que té. No cal dir... A vegades la paraula pot espatllar una miqueta, no? Segons què diem, si no sabem què dir, en aquell moment tan complex.
4: Molt bé. Els silencis a vegades també són bons,
5: correcte,
4: no? Mm-hmm. Però sobretot, deies aquest sentit emocional, no? A vegades una abraçada... expressa més, no?, que una paraula.
5: Totalment.
4: No sé si ens deixem alguna qüestió, perquè, clar, tu t'encarregues d'aquesta presentació, no?, d'aquest llibre, d'aquesta persona que, a més, t'ha format, també.
5: M'ha format, és un referent, estic molt emocionat de que pugui venir Cubelles, i per mi és un acte molt especial perquè el segueixo diàriament. Si algú el vol seguir per les xarxes, està, de veritat, bueno, li porten les xarxes, però és una genera molt de contingut, moltes píldores, no?, d'aquestes que cada dia podem escoltar un vídeo d'un minut seu amb algun podcast que ha fet o amb algun programa, i sempre van bé per poder tenir aquesta autoreflexió. També una de les coses que hem de fer en aquesta vida, crec que és autoconèixer-nos a nosaltres mateixos, no? Hi ha persones que arriben a l'etapa final de la seva vida sense gairebé conèixer-se. En canvi, hi ha persones que a través de diferents autoreflexions o filosofia que han anat escoltant, compartint i veient, doncs s'han conegut molt millor. Quan ens coneixem millor també sabem el rumb que hem de prendre amb més facilitat.
4: Doncs, Robert, no sé si ens deixem alguna qüestió, si vols ho bé recordar, no? Convidar la gent a que assisteixi el dia i hora...
5: Convidar la gent a que vingui a la Biblioteca de Cubelles aquest dijous a les 7 de la tarda, que si pot ser arribar 10 minuts abans millor, perquè com que tanquem a les 8 és important aprofitar el màxim de minuts amb ell, que puguem començar l'acte puntuals, perquè és una persona que estaries escoltant hores senceres sense parar, bueno, el tindrem una estoneta i hem d'aprofitar-lo, així que res, que animar a tothom, que ningú quedarà decepcionat, que és un tema que a tothom li pot interessar, no és un tema sectorial, sinó un tema molt transversal, l'esperança, no? Tothom té un projecte de vida que el pot nodrir amb esperança o no. Per tant, doncs aquí també convidar tothom a que vingui.
4: Molt bé, dijous 9 de juliol, 7 de la tarda, i a més hi haurà llibres, no? L'Anigó,
5: L'Anigó estarà present, correcte.
4: Vendrà aquests llibres i per tant l'autor entenc que també...
5: També hi ha una assignatura, no?, de llibres al final de tot.
4: Doncs ho deixaríem aquí.
5: Molt bé,
4: moltes gràcies, Robert, per explicar-nos doncs aquesta presentació d'aquest llibre aquí a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Lavinyó. Fins una altra.
5: Gràcies.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
6: Hay planes de verano y planazos para toda la vida. Solo este mes en Dental Company 20% de descuento en tratamientos de implantología. Pide tu cita en el 900-926-900.
7: Dental Company, porque sonreír es salud. Una. Radio Cubellas. DJ Junior Vera.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics,
1: Ràdio
2: què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal els pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui ve dominat per la continuació encara d'aquesta onada de calor, amb temperatures molt altes. Han pujat de nit, s'han situat entre els 24 i 25, però han baixat encara una miqueta per sota de la nit tòrrida, mentre que la màxima no pujarà tant com ahir. Ahir valors per sobre de 35 i acostant-se als 36 graus en molts punts del litoral. I en canvi avui, doncs, continuarà fent calor, potser no pujarà tant amunt i contem que la temperatura estigui entre els 34 o 35. Això sí, amb un temps molt estable, amb sol i cel clar, tot el dia, humitat baixa i xafogor no massa intensa. Vent feble amb terral a l'inici i final del dia i deixa loc al centre de la jornada, fent que la mar hi hagi una mica de marejol. Per demà esperem que el temps també sigui estable, però a diferència d'avui tindrem més núvols, núvols baixos fins a mig matí, a partir de mitja tarda, això sí, amb sol i cel clar al centre del dia, amb una temperatura que recularà una mica, no es notarà molt, però ja quedarà un palet més curta movent-se entre els 23 o 24 de mínima i de 32 a 33 de màxima, amb una humitat i xafogor moderades. Ben feble, enterrar a la primera hora i deixar loc més reforçat sobretot al migdia i primera hora de la tarda. Això farà que la mar estigui arrissada al matí, però augmentant notablement a marejol bastant considerable de cara a la tarda.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Cubelles ha estat inclosa en el nivell 3 del Pla Alfa per un perill molt alt d'incendi. Amb l'activació d'aquest nivell, els agents rurals vigilen les activitats suspeses i el compliment de les prohibicions i restriccions. Amb el nivell 3 del Pla Alfa, totes les activitats amb risc d'incendi prèviament autoritzades o comunicades queden suspeses i els agents rurals fan aquesta vigilància exclusiva de les suspensions d'aquestes activitats i del compliment de les prohibicions. Per exemple, està prohibit encendre foc a qualsevol mena d'espai obert, queda suspès temporalment mentre es mantingui el risc esmentat de totes les autoritzacions concedides de cremes, de rostolls, de pastures, de restes de poda o de restes silvícoles. Tampoc es podrà encendre foc en cap àrea de descans de les xarxes de carreteres ni a les zones recreatives i d'acampada, incloses les zones que estan habilitades per fer-ho. Tampoc es pot fer servir maquinària i equips a les muntanyes o a les àrees rurals situades en una franja de 500 metres al voltant de boscos. El funcionament d'aquesta maquinària, si genera deflagració, espurnes o descàrregues elèctriques, només es podrà fer servir si l'òrgan competent de l'administració autonòmica n'ha autoritzat expressament el seu ús, o siguin necessàries per l'extinció d'incendis. Tampoc es pot fer ús de cap material pirotècnic, no es poden llançar o abandonar objectes en combustió o qualsevol mena de material susceptible d'originar un incendi, i les restriccions també afecten l'ús de bufadors, serres radials i eines similars a menys de 400 metres de terreny forestal. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa, juntament amb l'anàlisi d'altres indicadors de risc, pot implicar també la declaració de la fase de prealerta del Pla Infocat de Protecció Civil. D'altra banda, recordem que Protecció Civil manté en fase d'alerta el Pla Procicat, en aquest cas per l'onada de calor, que va començar diumenge i que es preveu que duri tota la setmana. En el mapa d'avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, el Garraf continua en perill 1/6 per calor nocturna entre les 12 i les 6 de la matinada d'aquest dijous i que Cubelles continua també en perill alt de 3, 4 sobre 6 per calor aquest dijous entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda. Protecció Civil en aquests casos demana als ajuntaments que prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i que tinguin especial vigilància de totes les persones vulnerables. Com a consells generals, es demana a la població hidratar-se molt sovint, evitar activitats físiques intenses a l'exterior, sobretot a les hores de més calor, i no deixar mai infants, persones vulnerables o animals tancats en un cotxe amb les finestres tancades. Cubelles ha tramitat 264 sol·licituds de regularització. En una entrevista a Ràdio Cubelles, Irina Roca, tècnica de serveis socials del Consell Comarcal, i Mariana Isla, advocada de l'associació Amic, han fet balanç de tot aquest procés a la vila. El 30 de juny passat s'ha tancat el procés extraordinari de regularització per a persones estrangeres, una iniciativa del govern de l'Estat espanyol que a Catalunya ha registrat un total de 257.000 sol·licituds. I aquí, a nivell local, Cubelles ha tramitat 264 sol·licituds segons les dades que ens han aportat tècnics comarcals dels serveis d'acompanyament i assessorament jurídic per a estrangers. El servei d'atenció local ha hagut de reorganitzar-se ràpidament per poder donar resposta a la demanda força important, sobretot d'obtenir informes de vulnerabilitat, un requisit clau per a molts dels sol·licitants que s'ha de dir que el govern espanyol va afegir en el decret del procés de regularització en l'últim moment. Així ho ha comentat Irina Roca, tècnica dels serveis socials a Cubelles.
4: A nivell organitzatiu i sobretot administratiu és com va ser més caòtic, perquè cada ajuntament o cada consell comarcal o, per exemple, l'Hospitalet va tenir com la primícia i es va organitzar d'una manera que ens va poder ajudar molt els altres també a veure de quina manera ho estaven gestionant. Aleshores, el que vam decidir fer era parlar amb l'OAC, i que cada persona fes una instància i una compareixença, on posant el seu passaport, el seu nom, on vivien de Cubelles, i que marquessin una creueta de que els feia vulnerables.
1: Mariana Isla, advocada d'Amic, que treballa amb un conveni amb l'Ajuntament per assessorar en qüestions d'estrangeria, ha destacat que tot aquest procés ha servit per garantir drets a persones que ja fa temps que viuen aquí.
5: Té tota una connotació d'integració, no? Estem parlant de persones que ja hi viuen aquí, que els seus fills van a les nostres escoles, és a dir, són persones que estan integrades a la societat i que el que ha fet aquest procés de regularització no és que vingui gent, sinó visibilitzar aquesta gent que ja hi era aquí, no?
1: Un cop presentades les sol·licituds, el procés entra ara en una nova fase administrativa. El primer pas és l'admissió a tràmit per part de la unitat tramitadora d'expedients d'estrangeria, un document que ja atorga un permís provisional de treball i de residència d'un any. Posteriorment, un cop arribi la resolució definitiva, els sol·licitants hauran de tramitar la targeta d'identitat d'estrangers, la TIE, a la Policia Nacional, un pas que es preveu complex a causa del col·lapse actual d'aquest servei que, en condicions normals, ja no dona a l'abast, tal com ha exposat Mariana Isla, advocada d'Amic.
5: Aquí en tindrem també un coll d'ampolla, perquè ara mateix les policies, que és l'encarregada és la Policia Nacional, de tot arreu estan col·lapsades. O sigui, sense tenir la població de la regularització ja és missió impossible gairebé aconseguir una cita. Quan aquestes 250.000 persones a Catalunya intentin demanar la TIE, doncs serà encara pitjor, no? Serà un procés dur aquest. Però bueno, és el següent pas i s'ha de fer. I després ja la persona tindrà l'autorització de residència i treball per un any de durada. Aquest any serà retroactiu, és a dir que començarà la vigència d'aquesta autorització en el moment en què la persona va fer la sol·licitud.
1: En tot cas, aquesta primera autorització tindrà una durada d'un any amb caràcter retroactiu des del moment de la sol·licitud. Els cubellencs provinents de segons quins països llatinoamericans, a més endavant tindran l'opció de demanar directament la nacionalitat espanyola. Per tal de no perdre la residència i el permís de treball al cap d'un any, les persones hauran de demanar més endavant la modificació de la seva situació, demostrant que han treballat i cotitzat, o una pròrroga d'un any si demostren haver estat registrats com a demandants d'ocupació, o també pròrroga, en aquest cas més llarga, si estan en una situació de salut especial o en l'edat de jubilació. En aquest sentit, l'Ajuntament de Cubelles també ofereix eines clau com l'informe d'esforç d'integració, tal com ha explicat Irina Roca, tècnica de serveis socials.
4: és bastant important per fer aquesta renovació al cap de l'any si no ha cotitzat la persona, no? Com ha dit ella, està donat d'alta als serveis d'ocupació o aquest informe que el fem de les serveis socials, en el cas que faig jo, que és haver fet mínim 45 hores de català, vale? I el mòdul B i el mòdul C, que justament la Mariana és qui els dona aquí a Cubelles. Mòdul B és coneixements laborals i mòdul C coneixements de la cultura catalana i a nivell legislatiu. Són 15 hores cadascun i amb els 45 hores de català i les 30 hores d'aquests mòduls enviem a estrangeria aquests certificats i ens ho retornen amb un informe d'esforç d'integració que certifica que la persona té voluntat d'integrar-se.
1: L'advocada Mariana Isla també ha afegit com són els continguts que es donen en els mòduls de formació.
5: El mòdul B són coneixements laborals, que ara per ara és molt més important que mai, perquè aquesta gent se va incorporar al mercat laboral. No? I ha de conèixer quins són els seus deures, però també els seus drets com a treballadors, que és això de la seguretat social, les cotitzacions, qui paga què, no? L'IRPF, és a dir, donem tota aquesta mena d'informació que és superimportant. I el mòdul C és més de coneixements de l'entorn, de la cultura catalana, parlem molt del sistema també polític, que és molt interessant escoltar les opinions, no?, que tenen les persones que hi conviuen amb nosaltres.
1: Aquests cursos, vinculats a l'informe d'esforç d'integració, es tornaran a oferir a Cubelles a partir del mes d'octubre. Amb tot, les treballadores socials han volgut exposar també que la majoria dels sol·licitants que aconsegueixin la regularització passaran a tenir garantits alguns drets que ara no els tenen del tot garantits, com la residència i el permís de treball o poder viatjar i moure's amb més seguretat administrativa entre països. Però això sí, continuaran sense altres drets propis dels nascuts a l'Estat, com per exemple votar les eleccions.
6: La Biblioteca Municipal de Cubelles acollirà aquest dijous 9 de juliol a les 7 de la tarda la presentació del llibre Anatomia de l'Esperança, la darrera obra del filòsof i teòleg Francesc Torralba, guardonada amb el Premi Josep Pla 2026. L'acte serà conduït per Robert Monzonis, que conversarà amb el públic al voltant de les principals idees d'un assaig que reflexiona sobre una de les grans qüestions de la condició humana, l'esperança. Publicat per Edicions Destino,

0: l'esperança del doctor Francesc Torralba.
1: Torralba, un dels conceptes que he llegit molt interessants, que l'esperança comporta patiment, que no vol dir que tenir esperança sigui un camí de roses i que visqui en un món paral·lel a la realitat. No, no, no, no. Patirem per complir els objectius, per arribar al camí que volem arribar. Però l'esperança ens dona aquesta força, aquesta energia interior, per poder, malgrat el patiment, seguir en el camí i finalment fer el cim, no?
0: Robert Monzonis, que serà el conductor d'aquest acte, subratlla també l'autoritat moral de Francesc Torralba, especialment després de la tràgica pèrdua del seu fill. Un fet que ha marcat la visió pràctica i humana, que trasllada també el seu pensament filosòfic a través d'aquest llibre. Més enllà de la teoria, es planteja com afrontar la mort i la incertesa mitjançant l'autoconeixement i el suport mutu.
1: Una altra de les coses que suposo que les persones que han estat, que han llegit una mica sobre Torralba o l'han escoltat saben és que Torralba va perdre el seu fill fa uns pocs anys. Va perdre el seu fill amb un dels seus fills amb una activitat d'escalada que feien. Van anar a fer un pic i es va precipitar el seu fill. Això ho ha explicat moltes vegades Torralba a nivell públic, perquè ho ha fet també una mica com a exemple, no? Va ser un fet inesperat i molt transcendent, més transcendent en la seva vida, i per tant doncs també pot parlar amb molta autoritat, perquè no només a nivell teòric ha desenvolupat aquest concepte de l'esperança, sinó a nivell pràctic, no? Quan se't mor un fill, doncs és un fet altament tràgic a la vida, en el qual pots fàcilment caure en la desesperació. I per tant ell parla amb moltíssima autoritat de tot això i per això val la pena escoltar-lo.
0: Recordem que serà aquest dijous a partir de les 7 de la tarda quan es presenti aquest llibre, Anatomia de l'esperança, com dèiem, escrit pel filòsof Francesc Torralba. Un acte, recordem-ho, que tindrà lloc a la biblioteca Mossèn Joan Avinyó i que serà conduït per Robert Monzonis, col·laborador i antic alumne de l'autor.
2: Cubelles vol aprofitar que és el municipi de la costa més al nord on es podrà veure l'eclipsi solar total del 12 d'agost. Per això, el 20 de juliol, la Biblioteca Municipal acollirà una xerrada amb responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers. I és que el 12 d'agost a Cubelles es podrà viure un eclipsi total de sol, un fenomen que no repetirà en centenars d'anys, en què el cel es farà fosc durant 30 segons quan encara sigui de dia. Per aquest motiu, des del Servei de Turisme han organitzat una xerrada el pròxim dia 20 de juliol a 6:45 a la Biblioteca Municipal per saber quan es produirà, de com fer també una bona observació i dels millors llocs de Cubelles per observar-lo. Anirà a càrrec aquesta xerrada d'en Carles Schnabel Jimeno i Rat Parellà de Llobet, responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers. I Malabor de Tècnica de Turisme ha destacat que de tota aquesta zona i a la comarca del Garraf, a Cubelles és on hi haurà més opcions de veure l'eclipsi.
3: A Sitges no ho veuran. I a Vilanova, 13 segons i molt amunt. Nosaltres aquí són 30 segons, tampoc és gaire, però som el primer municipi on hi ha eclipsi total. Això penso que la gent ho ha de saber, perquè és veritat que tothom anirà cap a baix, on es veurà més llarg i tot, però escolta'm, que Cubelles, doncs, que es veurà de forma total i és una data, bueno, és important i tothom en parla, tothom en veu.
2: El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha destacat que, a més, seran unes dates, el 12 d'agost, en què habitualment ja hi ha molta gent a Cubelles i per això cal donar tota la informació per la gent que ja hi sigui i també per la que vulgui venir.
4: És que pensa que serà el 12 d'agost, que clar, sí. Hi haurà gent que vindrà aquella quinzena o aquella setmana i clar, ens podem trobar amb un volum molt gran. No sabem el que passarà, però bueno, l'únic que podem fer és això, no? Parlar amb gent que n'entén, no dir-ho nosaltres, sinó parlar amb gent que n'entén i que expliquin pues, les quatre coses principals que s'ha de saber pel tema de l'eclipsi, no? Crec que és el millor que podem fer.
2: La xerrada sobre l'eclipsi serà gratuïta i oberta a tothom el dilluns 20 de juliol a la Biblioteca Municipal.
5: El Club de Futbol Cubelles segueix treballant en la planificació de la temporada 2026-2027, en què retorna a la segona catalana, tot i que encara no sap en quin grup ho farà. La Federació Catalana de Futbol està treballant en la confecció d'aquests grups i una de les incògnites és saber si el Cubelles haurà de viatjar cap a les Terres de l'Ebre o en aquest cas es podrà quedar més a prop de la província de Barcelona. El

0: El club, a més, afronta aquesta nova etapa amb un projecte renovat, que de moment compta amb 17 jugadors ja confirmats, un cos tècnic completament nou i una clara aposta pel talent jove de la comarca. La direcció esportiva ha optat per mantenir una part important del bloc de la temporada passada. Han renovat jugadors com Biel Alonso, David Trillo, David Ques, Àlex Valldosera, Micó, Adri Fernández, Oriol Rodríguez, Víctor Navarro, Patrick Ferriz, Sola, Ian Mateo i Arnau Villanueva, futbolistes que aportaran continuïtat i experiència al vestidor. A aquestes renovacions s'hi sumen de moment 5 incorporacions: Víctor Fernández, procedent de la Unió Esportiva Canyelles, Owen Macías, del Futbol Club Motagua d'Honduras, jugador que, a més, és internacional en les categories sub-17 d'Honduras, Biel Amigó, del juvenil del Marc Bartra 2020, Joan Valls, del Bas Espirall, i Joan Serra, de la Unió Esportiva Sitges, uns fitxatges que responen a la voluntat del club de construir una plantilla competitiva amb una marcada presència de jugadors joves de la comarca i amb projecció i marge de creixement. Malgrat aquests 17 futbolistes ja estan confirmats, la plantilla encara no està tancada i el club continua treballant per poder incorporar nous efectius abans de l'inici de la competició. Una de les primeres i principals novetats d'aquesta temporada serà el canvi total del cos tècnic. El nou projecte estarà liderat per Josu Julián, com a entrenador del primer equip, acompanyat per Amenoja, responsable dels porters, Juan Bautista com a preparador físic i Andreu Bagú, que assumirà les funcions d'analista. La pretemporada està previst que arrenqui la setmana del 10 d'agost, data que l'equip tornarà a la feina per començar a preparar el nou curs. El primer test arribarà coincidint amb la Festa Major de Cubelles, amb el tradicional partit previst per als dies 15 o 16 d'agost. Una oportunitat perquè l'afició ja pugui conèixer les noves caures i veure les primeres passes d'aquest nou projecte. L'inici de la Lliga, tot i que el calendari encara no està publicat, està previst que sigui cap a finals del mes de setembre, quan el Club de Futbol Cubelles començarà el seu camí a la segona catalana amb l'objectiu de recuperar la competitivitat i consolidar un equip que combini joventut, compromís i identitat de club.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: Hay planes de verano y planazos para toda la vida. Solo este mes en Dental Company 20% de descuento en tratamientos de implantología. Pide tu cita en el 900-926-900.
3: Dental Company, porque sonreír es salud. Una. Radio Cubellas. DJ Junior Vera.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics,
1: Ràdio Cubelles.
2: Què tal? Qui us parla, Cintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui ve dominat per la continuació encara d'aquesta onada de calor, amb temperatures molt altes. Han pujat de nit, s'han situat entre els 24 i 25, però han baixat encara una miqueta per sota de la nit tòrrida, mentre que la màxima no pujarà tant com ahir. Ahir valors per sobre de 35 i acostant-se als 36 graus en molts punts del litoral. I en canvi avui doncs continuarà fent calor, potser no pujarà tant amunt i contem que la temperatura estigui entre els 34 o 35. Això sí, amb un temps molt estable, amb sol i cel clar tot el dia, humitat baixa i xafogor no massa intensa. Vent feble enterrada a l'inici i final del dia i deixa loca al centre de la jornada, fent que la mar hi hagi una mica de marejol. Per demà esperem que el temps també sigui estable, però a diferència d'avui tindrem més núvols, núvols baixos fins a mig matí a partir de mitja tarda, això sí, amb sol i cel clar al centre del dia, amb una temperatura que recularà una mica, no es notarà molt, però ja quedarà un palet més curt a movent-se entre els 23 o 24 de mínima i de 32 a 33 de màxima amb una humitat i xafogor moderades. Ben feble enterrar a la primera hora i deixar loc més reforçat sobretot al migdia i primera hora de la tarda. Això farà que la mar estigui arrissada al matí, però augmentant notablement a marejol bastant considerable de cara a la tarda.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
4: I avui parlem de la presentació del llibre Anatomia de l'Esperança del doctor Francesc Torralba i ho fem amb Robert Monzonis, que serà la persona encarregada de presentar aquest llibre i aquí tenim avui, aquí als estudis de Ràdio Cubelles. Benvingut, Robert.
5: Molt bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
4: Un acte que tindrà lloc dijous 9 de juliol a les 7 de la tarda a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó. Com arriba aquesta proposta a la Biblioteca Municipal, no? Des del principi, no? I per què, doncs, d'aquest llibre del doctor Francesc Torralba?
5: Bé, aquesta història comença amb Francesc, que és una persona doncs, que tots coneixem o almenys hem escoltat parlar d'ella, és una persona que surt molt als mitjans de comunicació a nivell públic, i és una persona que crec que dins del pensament al nostre país filosòfic és un gran referent, no? També a nivell internacional. A la meva vinculació amb ell ve perquè va ser professor meu al grau en psicologia. O sigui, per dir-ho clar, és una persona de la que jo em vaig emmirallar, de la que es va convertir en un referent per mi, des que la vaig tenir. Va fer una assignatura que es deia Psicologia de la Transcendència, una assignatura molt, molt profunda, on, en mi anecdòtic, jo vaig superar aquesta assignatura i l'any següent la vaig repetir tota, havent-la superat, l'únic cop que ho he fet a la meva vida, de repetir un altre cop l'assignatura sencera anant a totes les seves classes, perquè realment era una persona que qualsevol cosa que deia doncs era altament interessant d'escoltar. Llavors jo vaig mantenir contacte amb ell, com a professor meu que va ser al grau, i vaig seguir doncs, col·laborant amb ell puntualment en ocasions, i després doncs, ell ha escrit molts llibres. Jo tinc un prestatge ple dels seus llibres, no? I doncs va sortir aquesta oportunitat d'aquest nou llibre d'Anatomia de l'Esperança que va publicar, i jo li vaig comentar: escolta'm, t'agradaria venir a Cubelles a presentar-lo? Em faria molta il·lusió, el meu municipi, a part que doncs, bueno, és una oportunitat també per conèixer la seva filosofia. I de seguida em va dir que sí. Va dir, endavant, endavant, sí, sí, anem, venim. Ell té una agenda molt atapeïda. Si mirem la seva agenda pública, és frenètica, a les seves xarxes socials, a la seva web, i que es pugui fer un espai aquí a Cubelles per venir, doncs crec que és una oportunitat interessant perquè tots el podem conèixer. Farem un diàleg amb ell, i sobretot anirà exposant les idees principals del llibre, el que jo doncs, li aniré llançant algunes preguntes com a conductor. I bé, doncs jo volia animar a tothom a que pugui venir a aquest acte, perquè qui no conegui encara Francesc Torralba se sorprendrà positivament. També animo a, doncs, que pugui, qui tingui temps, a mirar per YouTube a qualsevol de les seves conferències, xerrades, ponències, que en té moltíssimes publicades, sortit també per molts mitjans estatals, i tots els temes que toca sobre el sentit de la vida, sobre la transcendència, sobre omplir el buit que a vegades tenim existencial, doncs són d'interès general per la població, no? Aquest llibre d'Anatomia de l'Esperança, concretament, toca un tema molt candent a la societat i de molta actualitat, no? Perquè actualment tenim moltes persones, tenim una pandèmia que és el suïcidi, tenim moltes persones que, doncs, cauen en la desesperació, que arriben a no trobar sentit a la seva vida o que el perden en algun moment. I Francesc Torralba ens desgrana quines són les virtuts, no? Quines són aquestes ingredients que té l'esperança per poder-la trobar, si encara no la tenim, i per poder-nos encaminar en ella, no? Al final, l'esperança és un fet molt humà i molt transcendent que a vegades, doncs, si no li hem donat una reflexió profunda, no la coneixem del tot. I Francesc Torralba és un gran descriptor de conceptes, també. És una persona que t'agafa una paraula i te l'estira fins a l'infinit i te la sap desgranar molt bé, no? I per tant, doncs, això, molt contents de que pugui acompanyar-nos en aquest dia a la biblioteca. També gràcies, agrair a la biblioteca, que quan se li va fer la proposta també molt ràpidament ens va acollir a aquesta proposta, aquest llibre. I també agrair a la llibreria La Nigó, que ens cobrirà també amb els seus llibres del Francesc.
4: Bé, tu entenc que has llegit aquest llibre, no? I per tant, doncs, no sé quin és l'aspecte que potser t'ha impactat més durant la lectura.
5: Bé, jo crec que una cosa que fa molt bé Torralba en aquest llibre és definir l'antítesi de l'esperança, no? Perquè a vegades hem de saber què és l'antítesi per saber què és el concepte. I el que és la desesperació, no? te la desgrana molt bé amb diferents autors. Torralba és un filòsof que és molt llegit, és a dir, a part d'escriure molt, llegeix moltíssim, una enciclopèdia, no? I sempre et sap trobar un autor idoni per poder descriure un o altre concepte. Llavors, el que és la desesperació te la descriu molt bé, fins a tots podem sentir en algun moment de la vida, doncs, que el nostre horitzó s'ha esborrat, que cal edificar un nou horitzó, que potser els objectius que teníem no s'han complert. També ens diu Torralba, no? Doncs que molts cops tenim objectius a la vida que no es compleixen i no per això hem de tirar la tovallola, no? Sinó que sempre en podem trobar de nous fent una autoreflexió i trobant-nos amb diferents espais i persones, no? Som un ésser social, un ésser que necessitem dels altres també per acomplir els nostres objectius. Per tant, aquí hi ha també un concepte d'esperança col·lectiva, no? Perquè molts cops a la nostra societat veiem a vegades buidor, individualisme, egocentrisme, i tots aquests conceptes també Torralba fa una mica d'un crit a l'esperança col·lectiva també, no? Només a la individual, que està molt bé per cadascú, sinó que també com a societat hem de tenir un rumb, hem de saber cap on anem, perquè la història continua i les generacions es precedeixen. I per tant, si nosaltres volem transmetre a les noves generacions un futur millor, necessitem també tenir esperança, no? I també deia Torralba, un dels conceptes que he llegit molt interessants, que l'esperança comporta patiment, que no vol dir que tenir esperança sigui un camí de roses i que visqui en un món paral·lel a la realitat. No. Patirem per acomplir els objectius, per arribar al camí que volem arribar. Però l'esperança ens dona aquesta força, aquesta energia interior, per poder, malgrat el patiment, seguir en el camí i finalment fer el cim, no? Una altra de les coses que suposo que les persones que han estat, que han llegit una mica sobre Torralba o l'han escoltat, saben, és que Torralba va perdre el seu fill fa uns pocs anys. Va perdre el seu fill amb un dels seus fills amb una activitat d'escalada que feien. Van anar a fer un pic i es va precipitar el seu fill. Això ho ha explicat moltes vegades Torralba a nivell públic, perquè ho ha fet també una mica com a exemple, no? Va ser un fet inesperat i molt transcendent, més transcendent en la seva vida, i per tant, doncs, també pot parlar amb molta autoritat, perquè no només a nivell teòric ha desenvolupat aquest concepte de l'esperança, sinó a nivell pràctic, no? Quan se't mora un fill, doncs és un fet altament tràgic a la vida, en el qual pots fàcilment caure en la desesperació. I per tant ell parla amb moltíssima autoritat de tot això i per això val la pena escoltar-lo. També el llibre és Premi Josep Pla 2026, que també doncs, és una referència a un premi a la feina doncs, que fa Torralba, no? Diu, doncs, és una inversió lúcida i esperançadora en la força que ens manté dempeus quan tot sembla perdut. Una mica la introducció d'aquest llibre.
4: Robert, l'has llegit aquest any, aquest llibre?
5: Sí, sí, fa res, fa unes setmanetes.
4: I tenint en compte els temps que vivim ara, sí, que estan molt marcats per la incertesa, pels conflictes, els canvis accelerats, quin paper pot jugar aquest llibre també en el moment, doncs, aquest context, no? Aquesta esperança que busquem?
5: Crec que en el temps que corren és molt important tenir referents. Per mi, a mi m'han ajudat molt la vida, no?, a avançar els referents. Hi ha persones que no en tenen. I jo el que diria és, ostres, és interessant tenir referents no per voler ser com ells, sinó per aprendre d'ells i per tenir impregnar-se de la seva filosofia i els seus valors, no? Si compartim valors amb una persona i aquesta persona ha complert els seus objectius o està en un estadi de la vida on ha fet realitat els seus somnis, ha pogut desenvolupar el seu projecte de vida amb plenitud, doncs tot això, Francesc Torralba, amb el que és l'esperança, ens la pot reforçar col·lectivament, no? És a dir, deixem-nos també ajudar amb els altres, som un ésser social, deixem-nos fer projectes compartits amb les altres persones. I això és una mica un dels aprenentatges d'aquest llibre, no? També el poder, la societat actual, que és complexa, també una de les coses importants és la irrupció de la mort, que també en parla d'aquest llibre Torralba, no? És a dir, com nosaltres podem afrontar la mort d'un ésser estimat. La mort arriba a vegades de manera sobtada, no esperada, i és com un gerro d'aigua freda gran que se'ns cau quan tenim tota una vida que volem construir, tenim una vida encaminada, i de cop la mort d'un ésser estimat molt pròxim ens pot truncar, no?, un projecte vital, o ens pot intentar truncar. Com també afrontar a la mort a la vida, perquè és un procés natural, i també com valorar el que és la nostra pròpia mort, no? És a dir, al final l'únic que tenim de cert és que morirem, i per tant, doncs, Torralba deia, home, si jo només tinc incerteses a la vida, per què tenir esperança, no? Si no sé si d'aquí poc jo no hi seré o realment es podrà complir, no? Però bueno, també dona ingredients per poder-hi arribar.
4: Parla de l'esperança de manera que sempre hem de seguir com lluitant, no? Perquè explicaves, no?, que és constantment una lluita, no?, contra aquest desànim. És a dir, que tampoc hi ha cap solució finita, no? És una cosa constant, no?
5: Sí, i una de les coses que també Torralba comenta és que a vegades en la societat actual s'abandonen els grans objectius que podia tenir una persona a la vida i que li donarien felicitat, i se substitueixen per més petites quotidianitats amb les quals una persona es conforma per tenir petites dosis de felicitat, no? El que deia Torralba, una mica també com a al·legació de dir, no renunciem als nostres grans objectius per obtenir la felicitat. És a dir, està bé gaudir dels petits moments de la vida que ens donen felicitat també, però no només limitem-nos a això, no? És a dir, pensem en gran, en aquest sentit, en el nostre projecte de vida, i donem-li contingut i esperança per poder afrontar, doncs, tots els reptes que ens venen, que en seran molts i hi ha moltes pedres pel camí, evidentment, tothom, com més gran és l'objectiu, més pedres hi poden haver, no? Però bé, en aquest cas crec que val la pena llegir-lo, i si les persones que puguin atansar-se a l'acte de presentació del llibre poden escoltar-lo en aquesta horeta que tindrem, crec que els donarà ganes de... és engrescador. I també diria que és balsàmic, Torralba, perquè almenys jo llegir-lo, m'agrada molt llegir, no? Però llegir-lo amb ell és com terapèutic.
4: Per tant, combina aquesta reflexió filosòfica amb aspectes, també deies, personals, no? Molt humans, no? Amb les seves experiències pròpies, com deies, el seu fill, no? En aquest cas, el seu fill. Per tant, això deu impactar, no? Durant la lectura, alguna d'aquestes experiències humanes que ell explica.
5: Sí, perquè no és el mateix de parlar de grans conceptes transcendents d'una manera teòrica, a també saber que l'autor té una autoritat molt clara per parlar d'això, No? És a dir, Torralba també diu que per parlar d'una cosa has de tenir autoritat, i per generar credibilitat amb una altra persona, quan, per exemple, una persona cau en la desesperació, si jo la vull animar, jo amb les meves paraules has de tenir una credibilitat. Perquè si jo no he passat pel mateix o per una situació dura a la vida, que aquesta persona potser diu, sí, és molt fàcil dir-me quatre paraules d'animar-me quan sóc jo en el que estic en aquesta situació tan, tan complexa, tan complicada, no? Però si jo tinc autoritat, doncs també puc tenir més capacitat d'ajudar els altres. I les paraules a vegades també no ho són tot, perquè Torralba també diu que segons quins conceptes a la vida no es poden descriure en paraules. És a dir, per molt vocabulari que tinguem, hi ha conceptes transcendents que només es poden sentir, no? I a vegades doncs estar al costat d'una persona és molt més que dir paraules. Per exemple, quan es mor un ésser estimat i anem a un enterrament, no? Anem al tanatori. Molts cops no cal dir grans paraules, o gairebé no cal dir res. Una abraçada molts cops és el millor, no? O estar al costat d'aquesta persona que estimem per poder generar-li aquesta energia i per poder compartir el dol que té. No cal dir... A vegades la paraula pot espatllar una miqueta, no? Segons què diem, si no sabem què dir, en aquell moment tan complex.
4: Molt bé. Els silencis a vegades també són bons,
5: correcte,
4: no?
5: Mm-hmm.
4: Però sobretot, deies aquest sentit emocional, no? A vegades una abraçada... expressa més, no?, que una paraula.
5: Totalment.
4: No sé si ens deixem alguna qüestió, perquè, clar, tu t'encarregues d'aquesta presentació, no?, d'aquest llibre, d'aquesta persona que, a més, t'ha format, també.
5: M'ha format, és un referent, estic molt emocionat de que pugui venir a Cubelles, i per mi és un acte molt especial perquè el segueixo diàriament. Si algú vol seguir per les xarxes, està, en veritat, bueno, li porten les xarxes, però és una genera molt contingut, moltes píldores, no?, d'aquestes que cada dia podem escoltar un vídeo d'un minut seu amb algun podcast que ha fet o amb algun programa, i sempre van bé per poder tenir aquesta autoreflexió. També una de les coses que hem de fer en aquesta vida, crec, que és autoconèixer-nos a nosaltres mateixos, no? Hi ha persones que arriben a l'etapa final de la seva vida sense gairebé conèixer-se. En canvi, hi ha persones que a través de diferents autoreflexions o filosofia que han anat escoltant, compartint i veient, doncs s'han conegut molt millor. Quan ens coneixem millor també sabem el rumb que hem de prendre amb més facilitat.
4: Doncs, Robert, no sé si ens deixem alguna qüestió, si vols ho bé recordar, no? Convidar la gent a que assisteixi el dia i hora...
5: Convidar la gent a que vingui a la Biblioteca de Cubelles aquest dijous a les 7 de la tarda, que si pot ser arribar 10 minuts abans millor, perquè com que tanquem a les 8 és important aprofitar el màxim de minuts amb ell, que puguem començar l'acte puntuals, perquè és una persona que estaries escoltant hores senceres sense parar, bueno, el tindrem una estoneta i hem d'aprofitar-lo, així que res, que animar a tothom, que ningú quedarà decepcionat, que és un tema que a tothom li pot interessar, no és un tema sectorial, sinó un tema molt transversal, l'esperança, no? Tothom té un projecte de vida que el pot nodrir amb esperança o no, per tant, doncs aquí també convidar tothom a que vingui.
4: Molt bé, dijous 9 de juliol, 7 de la tarda, i a més hi haurà llibres, no? L'Anigo
5: estarà present, correcte.
4: Vendrà aquests llibres i per tant l'autor entenc que també...
5: També hi haurà una assignatura, no?, de llibres al final de tot.
4: Doncs ho deixaríem aquí.
5: Molt bé,
4: moltes gràcies, Àngels, Robert, per explicar-nos doncs aquesta presentació d'aquest llibre aquí a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó. Fins una altra.
5: Gràcies.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
6: Hay planes de verano y planazos para toda la vida. Solo este mes en Dental Company 20% de descuento en tratamientos de implantología. Pide tu cita en el 900-926-900.
7: Dental Company. Porque sonreír es salud. Pon una. Radio Cubelles. DJ Junior Vera.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics,
1: Ràdio Cubelles.
2: Què tal? Qui us parla, Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que dona pas a les nostres històries de la música. Soc l'Ignasi Guiluz i, com sempre, tinc al meu costat el Xavier Andreu. Bon dia, Xavier.
1: Bon dia, Ignasi, i bon dia també a tots els oients. La setmana passada vàrem acabar el monogràfic parlant-vos de música per fer l'amor. I abans d'iniciar un nou tema, farem el repàs dels èxits que van arribar al primer lloc tant del Billboard nord-americà com de les 40 principals espanyols.
0: Sí, senyor. Avui repassarem l'any 1976 i ho farem, com tenim costum, ordenant els temes de menys a més setmanes de permanència en la primera posició.
1: Començarem amb algunes de les que es van situar una o dues setmanes liderant los 40 principals, que n'hi va haver unes quantes, de les quals n'hem escollit una mostra, diguem.
0: Som-hi.

0: Comencem amb un dels pocs temes instrumentals que han arribat a la primera posició del Billboard. Es tracta del tema de SWAT, una sèrie televisiva d'acció protagonitzada per un grup d'intervenció especial de la policia, americana, clar, i que Televisió Espanyola va programar cap a finals de la dècada dels 70.
1: La sintonia d'aquella sèrie és la que Rhythm Heritage va gravar i que va situar al capdamunt del Billboard durant una setmana. Rhythm Heritage eren un grup de músics d'estudi reunits per interpretar peces específiques i, en particular, ho feien de les bandes sonores. No van tenir cap altre número 1 ni tampoc més èxits destacables.

0: Harry Wayne, Casey, va ser el líder de la banda anomenada Casey and the Sunshine Band, que també van ocupar la primera plaça del Billboard durant una setmana amb Shake, Shake, Shake.
1: Aquest tema es va convertir en un dels més populars de l'era disco i gràcies a ell, els DJs omplien les pistes amb molta facilitat. El títol original, que podríem traduir per Remena, Remena, Remena, va acabar canviant per convertir-se en la lletra final de la tornada, Shake Your Body. O sigui, que és molt més explícit, això que diu, eh? És remena el cul.
0: Vaja.

0: Aquesta que escoltem és la versió actualitzada al pop dels 70 que Albert Hammond va fer del bolero Échame a mí la culpa, escrit als anys 40 pel mexicà José Ángel Espinoza. Gràcies a ella, aquesta versió va arribar al primer lloc de los 40 principales per estar-s'hi una setmana.
1: Hammond va saber navegar entre diferents estils musicals per satisfer a distintes franges de públic. I va anar des d'aquest bolero, revitalitzat fins al pop rock suau, diguem, d'un dels seus altres èxits també, que és It Never Rains in Southern California. Però l'únic número 1 a los 40 principales va ser aquest, Échame a mí la culpa, que és el que hem estat escoltant.

0: També una setmana va estar-se en el primer lloc aquest poema de Rafael Alberti, musicat per Manuel Alejandro i interpretat per una evolucionada Marisol, ja convertida aleshores en Pepa Flores.
1: Aquest tema es considera un dels que va marcar la transició de Marisol d'una de les artistes infantils preferides de l'època franquista a la cantant adulta contestatària Pepa Flores, interpretant versos de l'escriptor comunista Rafael Alberti, que és un dels mites de la generació del 27 i que no feia gaire que havia retornat a l'exili.

0: Hem començat escoltant el tema de Suat i dèiem que era un dels pocs instrumentals que havien arribat al número 1 del Billboard. Però el mateix any, 1976, també hi va arribar la cinquena de Beethoven i per estar-s'hi també una setmana.
1: És la versió que Walter Murphy, acompanyat de la Big Apple Band, en va fer del clàssic de Beethoven i que van titular Una cinquena de Beethoven. Part del seu èxit es va deure al fet d'aparèixer a la banda sonora de Saturday Night Fever, la pel·lícula que va protagonitzar en Travolta.

0: Seguim amb un altre tema que va ocupar el primer lloc del Billboard durant una setmana. És You Should Be Dancing, dels germans Gibb, els Bee Gees.
1: És un tema emblemàtic de l'era disco, un estil musical que dominava la segona meitat dels 70s. De fet, aquest és el quart títol que escoltem avui del Billboard i tots ells han sigut de música disco.
0: Sí, senyor, és veritat.

0: Sergio i Estíbaliz van ser un dels múltiples fragments en què es va escindir Mocedades després de la seva desintegració. I Quien compra una canción els va col·locar un parell de setmanes en la primera posició de los 40 principales.
1: Això vol dir que el públic va respondre favorablement a la seva pregunta.
0: Ah, sí.
1: I el seu disc va ser el més comprat durant aquelles dues setmanes.
0: Sí, senyor.

0: Avui sembla el dia dels temes instrumentals, perquè aquest que escoltem és Europa, de Carlos Santana, el guitarrista mexicà que va situar-se al capdamunt de los 40 principales durant dues setmanes amb aquest tema instrumental com la majoria de les seves composicions.
1: En Carlos Santana el va compondre després d'una gira, per Europa i inspirant-se en vivències personals, que són les que van donar a la peça un cert aire nostàlgic i introspectiu, demostrant que no només amb paraules es poden també transmetre aquests sentiments.
0: Sí, senyor.

0: Estem escoltant a Cecilia, que era el nom artístic d'Evangelina Sobredo Galanes, una de les veus del pop espanyol de finals dels 70, coneguda sobretot per les lletres líriques i a vegades reivindicatives de les seves cançons.
1: I amb la cançó que ara escoltem, Tu i jo, va mantenir-se dues setmanes en la primera posició de los 40 principales. La seva popularitat es va veure incrementada per la seva prematura mort en un accident de trànsit a l'edat dels 27 anys.

0: Aquests són Chicago, amb un dels seus grans èxits, If You Leave Me Now, que els va mantenir dues setmanes encapçalant el Billboard.
1: Aquest tema va significar un gir en la trajectòria de la banda, que fins llavors s'havia mogut en un estil entre el jazz i el rock, incorporant instruments de vent per anar cap a un so més melòdic i comercial a la vegada.
2: Dicen los viejos que en este país hubo una guerra.

0: Amb la democràcia acabada d'estrenar, Harcha va saber aprofitar l'oportunitat del moment polític per publicar Libertad sin ira, una cançó que es va convertir ràpidament en un himne del moment.
1: La lletra estava plena de llocs comuns i bones intencions, però arrossegava algunes posicions del passat recent. Com quan, per exemple, deia «He visto gente que solo desea su pan, su hembra y la fiesta en paz». I això què és? Es referia a tota la gent o només a la part masculina de la gent? Perquè l'altra meitat sembla que no importava, no?
0: Sembla que no. I molt segurs d'això de la llibertat no ho semblaven, no? Perquè, si no, fixeu-vos en la tornada. Diu, porque hay libertad sin ira, libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá. És a dir, mireu, si no n'hi ha, no patiu. Que un dia o altre ja n'hi haurà.

0: Per acabar, farem un tastet del que ens trobarem la setmana que ve escoltant un dels temes que es va mantenir 3 setmanes en el primer lloc dels Billboard. És en Paul Simon amb 50 Ways to Leave Your Lover, la seva única cançó en solitari que ho va aconseguir.
1: La lletra ofereix múltiples consells per trencar discretament una relació. Tot i el que diu el títol, no arriben a 50 els suggeriments. Tots ells, però, aconsellen un comiat discret i sense soroll.
0: Doncs mira, nosaltres també ens acomiadem, però no definitivament, sinó només fins la setmana que ve, que tornarem amb aquells temes que més temps es van passar en els número 1.
1: Sí, però això serà la setmana que ve, mentre cuideu-vos molt, amics.
0: Sí, cuideu-vos tots.

0: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.
1: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
2: Ràdio Cubelles.
1: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món. Del 3 al 28 d'agost, la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó acollirà l'exposició Llibres Lliures al Noir de Libertània, una proposta organitzada per Libertània Edicions i Crea Cubelles, que convida els visitants a endinsar-se en l'univers visual de la novel·la negra. En parlem amb Joaquim Micó, un dels organitzadors d'aquest acte. Benvingut, Joaquim.
3: Hola, gràcies, bon dia.
1: Com va néixer la idea d'organitzar aquesta exposició?
3: Perquè volíem mostrar que els llibres són alguna cosa més que literatura. També hi ha una part de disseny, de grafisme, d'il·lustració. Moltes vegades comprem els llibres per l'impuls d'una bona coberta i pensàvem que valia la pena ensenyar aquesta part també de què és el món del llibre.
1: I per què vau escollir, en tot cas, el gènere noir, no?, de novel·la negra, com a protagonista en aquesta ocasió?
3: I els noir vam pensar que seria una bona idea mostrar la part negra i criminal de la nostra editorial.
1: I què podrà descobrir el visitant que s'acosti a veure aquesta exposició?
3: Doncs les il·lustracions que s'han fet servir pels llibres que són front per aquest gènere i també les cobertes, no?, i alguna de les frases de cada llibre, que jo crec que ja serà bastant completa i que pot ser molt interessant i divertit.
1: Parles de les cobertes, les il·lustracions, dius, tenen un paper molt important, no?, amb aquest tipus de literatura. Quin valor artístic o narratiu, vaja, tenen a l'hora, no?
3: Sí, clar, moltes vegades una coberta ja t'està explicant de què va la novel·la. I, per tant, si crida l'atenció, si és interessant de veure gràficament, impulsar la lectura d'aquell llibre.
1: I com és aquest procés de treball entre els autors i els il·lustradors o els dissenyadors d'aquestes cobertes?
3: Va variant, depenent moltes vegades del propi il·lustrador, però en general sempre és molt de prop, no?, de veure resumir un llibre, no?, amb una sola imatge, i que això, doncs, és una feina que, si es fa bé, és molt enriquidor.
1: I hi ha alguna obra o alguna il·lustració especialment representativa que recomanaries observar amb més deteniment, que s'exposarà aquest mes d'agost?
3: Bé, la que és una mica la imatge de la pròpia exposició, que hem fet manera, la coberta d'un dels llibres, la imatge d'un dels llibres, l'hem transformat per parlar de l'exposició, i està bé perquè representa una imatge de l'església de Cubelles, molt representativa, per tant, no?, de la població, i que bé, jo crec que és cridanera.
1: I bé, no sé, quins criteris heu seguit a l'hora de seleccionar aquelles peces que formaran part d'aquesta exposició a Cubelles?
3: Doncs, això, parlant amb Crea Cubelles, que també han estat il·lustradors, i bé, ens hem posat d'acord de seguida perquè tampoc era difícil, perquè bé, som una editorial petita de poc recorregut, perquè vam néixer l'any 23 i per tant no teníem massa llibres per decidir amb quins es posàvem i quins no.
1: I quin paper juga Libertània Edicions en la promoció de la novel·la negra en català?
3: Bé, doncs és un paper novell, com deia, perquè, clar, tenim pocs títols, en total són nous, normalment, ara mateix, i bé, doncs, sí, hem impulsat algun autor o autora novell que funcionem força bé dintre d'aquest sector, però bé, doncs això, estem donant les primeres passes en el món literari.
1: I Crea Cubelles, aquesta entitat també, participarà en aquesta iniciativa. No sé, què aporta aquesta col·laboració al projecte?
3: Doncs bàsicament un bon grapat d'autors m'interessa també demostrar la seva feina creativa i les ganes de fer coses diferents.
1: Creieu que una exposició com aquesta pot despertar l'interès per la lectura entre persones que habitualment potser no llegeixen novel·la negra?
3: Sí, ben segur, no? I més acompanyat, diguéssim, del propi festival que s'estarà fent durant aquest darrer caps de setmana d'agost, doncs jo crec que sí, perquè a part, doncs, no sé, ja... Clar, no només posem les cobertes, no? Com comentava abans, ara la coberta l'acompanyaran doncs, algunes frases del contingut de la novel·la, punyents, no? Per tant, jo crec que sí, que... Sí.
1: Si parléssim d'elements visuals que puguin definir l'estètica del gènere noir, quins serien?
3: Jo crec que és molt ampli, no? Perquè, clar, també el gènere té moltes vessants, no? Perquè hi ha obres més dures, no? més realistes, amb més sang, per dir-ho d'alguna manera, altres amb humor, més irònics, altres, diguéssim, que es basen en la ficció pròpia del gènere, no?, en quant a allò, el detectiu, la dona fatal, aquest tipus de coses, i clar, llavors les cobertes també són molt variades en aquest sentit, no?, des de les més poètiques a les més iròniques, a les més dures també, fins i tot, o sigui que hi ha una mica de tot.
1: Una exposició que podríem dir que posarà el relleu, no?, en el diàleg dins entre la literatura i creació gràfica. Per què és tan important aquesta relació entre literatura i això i grafisme, no?, i creació gràfica?
3: Doncs perquè els llibres, moltes vegades, com comentava abans, és com un puls de la coberta. Diguem, pues compra això, compra allò, quan es tracta de vendre l'obra d'un autor poc conegut, que intenta doncs, fer-se el seu camí en el món de la literatura, llavors la coberta és importantíssima, no? I ens adonarem de que funciona així.
1: I quin perfil de públic espereu rebre? No sé si és una exposició que està només pensada pels amants del gènere negre o creieu-vos que pot interessar més a un públic especialitzat?
3: Jo crec que són situacions molt divertides, molt bones i que agradaran al públic en general, no?, en aquest cas.
1: Quin missatge donaries, no sé, a la gent, no?, que vagi a veure aquesta exposició? Quin missatge li donaries, no sé, una prèvia o un cop hagin vist aquest recorregut? No sé, què t'agradaria que s'enduguessin els visitants?
3: Doncs jo crec que el missatge seria això, la sensació que darrere de cada llibre hi ha molta feina. No només la feina de l'autor, que evidentment és la més important i la principal, sinó també la feina del dissenyador o dissenyadora, del grafista, de l'il·lustrador, fins i tot de la producció, si vols. És a dir, que tot, és una feina molt global que engloba moltes parts, diguem-ne, creatives, i que jo crec que a l'exposició això es veurà i que pot arribar a la gent en aquest sentit de feina més àmplia que no només el que és la literatura en si.
1: I ja per acabar, bé, perquè creus que ningú s'hauria de perdre aquesta exposició Llibres lliures al Noir de Libertània aquest mes d'agost?
3: Perquè és original, perquè és diferent, perquè no hi ha exposicions d'aquest tipus. Jo ja sóc una persona granadeta i he vist una exposició d'aquestes característiques de tota la meva vida, dedicada al Pedro, perquè, per exemple, això per la seva singularitat i perquè en un quart d'hora ja ho has vist. I per tant, doncs bé, és passar una estoneta divertida i interessant i veure, doncs això, una feina creativa i, diguem-ne, multicreativa, no?, perquè engloba diferents parts, no?, del que seria això, molt creatiu, no?, dibuix, il·lustració, disseny, literatura, jo crec que val la pena.
1: Doncs ho deixaríem aquí. Moltes gràcies per compartir amb nosaltres tots aquests detalls que ens has explicat avui a l'entrevista. I anem a recordar, no?, una exposició, Llibres lliures, al Noir de Libertània, que es podrà visitar del 3 al 28 d'agost a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó. Bé, ho deixaríem aquí. Moltes gràcies, Joaquim Micó, i que vagi molt bé.
3: Gràcies. bon dia.
0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
2: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
5: Hola,
4: de
5: amics,
4: Ràdio Cubelles.
5: Què tal? Qui us parla, Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
4: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
2: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: We will.
1: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.
2: Cubelles en la història, la teva història.
3: Bon dia i bona hora, benvinguts i benvingudes a Cubelles en la història, el programa on cerquem divulgar la història del nostre municipi. Avui seguirem el fil que vam iniciar la setmana anterior amb el Marc Linuesa, arqueòleg que ha treballat en la Mota de Sant Pere, entre altres jaciments, i amb el que vam estar parlant sobre el paper de la Mota dins el context ibèric i també una mica de les diferents tasques que fan des de l'arqueologia. Bé, Marc, no sé si per posar un breu context a l'audiència, si no m'ha escoltat el programa anterior, vols explicar una miqueta doncs què és la Mota de Sant Pere i doncs per què és tan important per Cubelles?
4: Bé, hola a tothom un altre cop, sóc en Marc, com hem dit a Guillem, arqueòleg de Cubelles, i vaig estudiar a la Universitat Autònoma, he fet el màster a l'ICAC també, a l'Institut d'Arqueologia Catalana. I bé, la Mota de Sant Pere bàsicament és un nucli únic a nivell de l'arqueologia catalana, perquè tenim una conservació excepcional de la resta que no està que no ha sigut afectada per les construccions modernes dels anys 2000 en endavant. I bàsicament és tan important perquè és l'únic punt en tota l'arqueologia catalana que trobem una conservació excepcional dels segles del 6 al 4 abans de Crist. Això què és? És bàsicament l'ibèric antic i l'inici de l'ibèric ple, moment on es confecciona aquesta societat ibèrica, on hi ha les principals transformacions econòmiques i administratives del territori, i el paper de la Mota ens pot ajudar una mica a aproximar-nos a com podria ser més aquest funcionament en aquestes etapes inicials d'aquest establiment d'aquesta societat protohistòrica a la península ibèrica i a la zona de Catalunya del nord-est peninsular. No? A banda, la Mota, a nivell de fer-ho visitable i donar a conèixer, compleix certes característiques que molt pocs jaciments compleixen. Primer, és una monumentalitat en l'estructura per la conservació del sistema defensiu que tenim fins a més de 3 metres d'altura de conservada de la muralla. La muralla només, clar, els edificis ja són una altra cosa. Tenim la seva ubicació al costat de la platja, en un punt que és bastant turístic, amb comerç locals propers com restaurants o bars, i la tenim a prop de l'estació de tren, que això és un diferencial molt important amb la resta de jaciments de tot el territori català, perquè normalment es situen a mig de la muntanya o en zones que no arriben al transport públic. No? Per tant, compleix tots els requisits per convertir-ho en un punt important patrimonial de el que seria tant la comarca del Garraf com el Penedès històric com la zona de la Catalunya central.
3: Molt bé, Marc. En el programa anterior ho explicàvem breument, però no sé si ens podries explicar de manera sintètica, a partir de les evidències que heu trobat, quina diferència hi hauria entre els pobles laietans i els cassetans?
4: Bé, la diferència a nivell d'estructura del territori no és molt gran. De fet, és la mateixa. L'única evidència a nivell d'ocupació que podem trobar és la magnitud de sistemes defensius que té la Cusatània en contra dels sistemes defensius que té la Laietània. No? La Laietània prioritza més una ocupació en alt i, per exemple, a la Cusatània tenim més ocupacions en zones planes. No? Per exemple, a nivell màxim d'ocupació, a nivell d'altitud sobre el nivell del mar, tenim jaciments com la Mota de Sant Pere o de Roc que estan a 8 metres sobre el nivell del mar. No? I crec que a la Laietània, si no recordo malament, era bastant més elevat aquesta altura inicial. No? Per exemple, tenim les grans ciutats com les Masies de Sant Miquel, que estan en una zona plana, una ocupació en una zona plana, i amb un sistema defensiu molt, molt, molt imponent, no? Amb una muralla de caixons. Bé, aquest és la principal diferència a nivell d'ocupació del territori. A nivell de material, doncs és molt similar. Potser hi ha alguna diferència que jo no sé dir en ceràmica, perquè no és el meu tema d'estudi dins de l'arqueologia, però sí que estic treballant per conèixer més, però ara mateix a nivell de material no sabria dir si realment hi ha una diferència, però crec que no, que de fet és, potser és la ceràmica, la vaixella d'uns dels dos territoris, crec que és pintada i l'altra no, l'autòctona, la local. Però bé, sí que és veritat que, per exemple, els límits territorials es defineixen, doncs, perquè ho diré, com ho deia en el programa anterior, és bàsicament per la tradició historiogràfica de les fonts llatines, dels periplos, dels primers viatges grecs i després dels viatges romans, doncs, descriuen una sèrie d'ètnies, de pobles, i marquen uns territoris basant-se sobretot en els límits geogràfics, com són els rius o les serralades. Bàsicament és aquest el que ens marca els límits, no?, de cada ètnia en la zona de Catalunya.
3: Abans havies explicat que el jaciment concretament de la Mota de Sant Pere, si no m'equivoco, s'han trobat, tot i que després es pot ampliar la forquilla d'anys, però que s'havien datat d'entre el segle VI al IV abans de Crist. A partir del que heu trobat, o potser no a la Mota de Sant Pere, però en altres jaciments de la mateixa època, heu trobat evolució en l'ús de tecnologia, és a dir, introducció d'elements de ferro o d'altre tipus de tecnologies d'aquella època?
4: Bé, sí que trobem diferències, sobretot a nivell d'ocupació del territori, del sistema econòmic, no?, a nivell general de tot el territori, no només a la Mota. Clar, parlar només a la Mota de Sant Pere en aquest context és molt difícil, perquè no tenim suficients evidències a l'hora de la investigació, no?, perquè ha estat molt poc, ha excavat molt poc. Llavors, potser més de la Mota hauríem de parlar a nivell de territori. El que sí que podem dir és que a nivell econòmic canvia des de la primera edat del ferro a l'Ibèric Antic, hi ha una transformació, sorgeixen aquests primers nuclis d'especialització econòmica en producció d'excedent cerealístic, i aquí sí que hi ha una evidència tecnològica molt important, i és la introducció del tor ceràmic, de producció de ceràmica tor, pels fenicis al nostre territori. És en aquest moment, a l'Ibèric Antic, quan sorgeixen aquests nuclis especialitzats en producció ceràmica, com són Hortes de Calpons, Bas dels Foix, Font dels Sius, que es localitzen a la capçalera del riu Foix i que funcionen dins de la mateixa ruta de la Mota de Sant Pere, no?, la ruta comercial del riu Foix, i que té una horquilla d'ocupació molt similar a la Mota de Sant Pere. S'abandonen pràcticament igual, si no recordo malament. Bé, a l'hora de les eines, doncs clar, si mires tot el territori, clar, hi ha un ventall d'eines molt gran, des de pics de ferro, ornamentació en bronze, de tot, hi ha de tot. Hi ha ceràmica decorada molt, molt, molt, molt, molt xula. Clar, és més, potser, més de parlar d'evolucions tecnològiques individuals, és millor, potser, parlar d'evolucions tecnològiques a nivell general, no?
3: Mm-hmm. D'acord, Marc. En el programa anterior vam estar parlant de diverses problemàtiques que us trobàveu vosaltres en la vostra feina. I bé, la primera que et va sortir va ser els pressupostos. A vegades potser, ho dic per mi mateix, costa una mica entendre per què, doncs, potser hi ha certes institucions o des de certes estaments que no es dona prou importància doncs a l'arqueologia i a la recerca del passat. En aquest sentit, tu diries que a la zona on estem aquí estem fent una bona gestió del patrimoni?
4: Clar, et refereixes a Cubelles o a la zona del Penedès? Bé, a Cubelles, al principi de tot, com vam comentar a l'anterior programa, es van trobar al principi una finançació molt potent, molt bona, per part de l'Ajuntament i de la gent, no? Hi havia una voluntat política per donar a conèixer el passat del municipi. I bé, a nivell de lo que és la Cusatània, hi ha, potser hi ha dos vessants, no? Tenim la zona de l'Occitània Oriental, que és on van engegar els meus mestres fa molts, molts anys, l'inici de les excavacions del territori de l'Occitània, que és a la Ciutadella de Calafell, a l'Argilera també a Calafell. Clar, trobem que possiblement aquesta zona de l'Occitània és la més treballada a nivell ibèric de tota Catalunya, a nivell de coneixements. I després tindria la part occidental, que és més desconeguda i s'ha fet més un treball de prospeccions que no d'excavacions. Clar, possiblement l'Occitània sigui dels territoris més treballats a nivell d'arqueologia ibèrica de tota Catalunya. I aquí, sobretot, més que una predisposició de les entitats administratives o polítiques, es podria dir més que és gràcies a la feina sobretot que van fer els arqueòlegs històrics, com podrien ser el Joan Sant Martí, Joan Santacana, David Asensio, el Jordi Moré, Dani López, no? Tot el Rafael Jornet també, aquesta gent que va dedicar, ha dedicat tota la, i encara dediquen tota la seva vida a l'arqueologia, doncs van ser els que van impulsar aquesta investigació del nostre territori, no? Que potser els hi va faltar una mica d'ajuda d'aquestes entitats, però que al final l'arqueologia també és una feina molt vocacional i has de fer el que pots amb el que tens, no? Per exemple, jo he estat a campanyes d'excavació de voluntari que els companys amb els que treballo avui dia m'estaven formant a mi i no cobraven, per exemple. Clar, quin tipus de feina li dius a una persona que estàs formant, que has de formar a les noves generacions i no li dius que et pagaré? Clar. Això és molt vocacional, molt vocacional.
3: Doncs pel que expliques, Marc, vaja, semblaria que, doncs que per desgràcia és un sector que està molt precaritzat. Ara ho explicaves una mica, però podries parlar-nos de la teva experiència dins del sector i com has viscut tu aquesta precarietat?
4: Bé, la precarietat, a part dels sous baixos que hi ha dins del sector, no? Que és perquè no tenim un conveni acceptat ara mateix. De fet, estan treballant en fer-ho, i de fet tenim companys d'arqueologia que estan ara mateix en vaga a Barcelona, que es diu Aixa Can Massana, l'empresa. Clar, és un sector molt, molt precari, no només a nivell econòmic, sinó a nivell de seguretat laboral, a nivell de mobilitat, a nivell de condicions dels llocs on has de viure per poder anar a treballar, no? I sobretot està el tema del contracte discontinu, el fixe discontinu. Que clar, aquest contracte és quan hi ha un pic de feina, no pares, però quan baixa potser et tires mig any sense treballar, la mateixa empresa o en el sector, perquè no hi ha feina, sobretot al món de les urgències, no? Clar, jo he tingut moltíssima sort, perquè jo quan vaig sortir de la carrera vaig començar a treballar amb Arqueobitis, amb un contracte de manera més o menys contínua, fent jaciments que estan a prop de la meva casa, que és bàsicament del territori del Penedès. I ara mateix, per exemple, també tinc molta sort perquè estic treballant per l'empresa Monibar Rocks i Estincles Difusió, que són amb els qui anava tots els estius a excavar. Són els que conjuntament amb Arqueobitis m'han format com arqueòleg, no? I clar, és un món precari, però clar, també és molt vocacional, no? I quan el que a vegades no tira les necessitats de la vida, doncs et fa seguir endavant la teva vocació, no? Però clar, és complicat, és molt difícil. Com sempre diuen els meus companys, és una marató. És aguantar, fins que arriba un dia que pots viure decentment.
3: Vaja, Marc, doncs un panorama que jo estic segur que part de l'audiència potser no s'imaginava. Tornant al tema de la Mota de Sant Pere i el patrimoni de Cubelles, si no m'equivoco, esteu intentant impulsar diverses propostes en relació, doncs, a la conservació d'aquest patrimoni i sobretot el que fer amb aquests jaciments. No sé si podries explicar-nos quina és la vostra proposta o què és el que creieu que s'hauria de fer.
4: Bé, La Mota, com he dit abans, té una ubicació excepcional a nivell de proximitat a transport públic, zones concorrides, ubicació privilegiada al costat de la platja. Bé, bàsicament el problema que ara mateix té la Mota és que no està tancat perimetralment d'una manera permanent. El que té són tanques d'obra. Aquestes tanques d'obra no estan fixes. Amb el vent i la pluja cauen. Jo crec que el primer pas que s'ha de fer és tancar perimetralment la Mota sencera, tot l'espai patrimonial, per evitar possibles furts i sobretot per protegir a la ciutadania de Cubelles. Perquè dins d'aquest recinte, on cauen les valles sovint, tenim sondejos de 2-3 metres de profunditat, amb forats. Són forats, bàsicament, amb pedra a dins, que si tu et caus a cap et pots fer molt mal, et pots matar. Fins i tot un nen que es perd, un animal de companyia, qualsevol persona pot caure i fer-se mal. No? Llavors jo crec que tant per seguretat com per possibilitats d'obtenir diferents beneficis a nivell de financiació, crec que és molt important fer un tancat perimetral d'aquest jaciment. No? Després, tenim, clar, aquest tipus d'actuació ens aproparia una mica a poder sol·licitar unes subvencions que ara han canviat, que abans eren bianuals, ara són trianuals, que bàsicament són les subvencions de l'USIC. Aquestes subvencions tenen una finançació molt gran, evidentment és cofinanciada, l'Ajuntament ha de portar un 20% de la finançació total d'aquesta subvenció, però que està encarada sobretot a fer adequació, instal·lació d'infraestructura, fer-ho visitable. Llavors, amb això aconseguiríem que la Mota de Sant Pere, a part de que es comencessi a veure dins del mapa del patrimoni arqueològic de Catalunya, doncs tindríem una injecció econòmica important, sobretot a fer-ho adequació, difusió i fer-ho arribar al ciutadà, que al final és la funcionalitat de l'arqueologia, fer recerca per donar-ho a conèixer al ciutadà de peu, no només als bojos que es dediquen a excavar com jo, a fer història, o ha d'arribar a tothom, perquè és públic, és de tothom, el patrimoni arqueològic i històric és de tothom. No? Llavors és una de les coses que volem fer aquí. Bé, ara, a parlar d'un tipus de model de visita del jaciment, clar, a mi, per exemple, com que jo faig arqueologia experimental i els estic clays, doncs m'agrada molt aquest model, que bàsicament és recrear un per un els recintes, edificis, estructures dels jaciments arqueològics. Clar, aquí hi ha dos models. Es pot fer in situ, com a la Ciutadella de Calafell, o es pot fer extramurs, fora del jaciment. Jo soc més partidari de fer-ho extramurs, de tenir, per una part, el discurs arqueològic i, per una part, el discurs experimental. A banda, aquesta arqueologia experimental dona moltíssimes dades a nivell científic que a nivell d'excavació se'ns pot escapar, no? Perquè, per exemple, quan estem fent les cases d'Stinclays, doncs van sortint problemes que has de solucionar, d'anar solucionant en el moment, no? Per exemple, jo què sé, el tema del sostre, no? Que amb les pluges es va desfent, es va fer malbé, no? Doncs, per exemple, allà a Stinclays van tenir que tirar un sostre per refer-ho per seguretat i van aplicar una metodologia diferent a l'hora de posicionar les vigues, no? O els materials, no? De pujar o baixar el mur, no? Llavors ens dona molta informació que a nivell arqueològic potser se'ns pot escapar, i a mi és un sistema a nivell sobretot visual que m'agrada molt per l'espectador, perquè veus, bàsicament veus la volumetria reial del que és l'edifici, perquè tu veus per exemple la casa 1 de Stinclays, veus la casa en el jaciment i dius, va, és gran però no sembla tan gran, però en canvi veus l'edifici construït fora i és monumental, és en arquitectura en fang, és perquè la reconstrucció la fem amb tubots d'argila, és una argamassa de terra, aigua i paja, no? I bàsicament és una arquitectura en fang que trobem sobretot les evidències dins del món de l'arqueologia i de l'etnografia que fem al Marroc, Tunísia, no? Que vem aquestes construccions. Llavors, a nivell visual impacta molt. Quan tu veus una muralla de 4 a 5 metres d'alçada de tubots i ho veus des de lluny i dius, hòstia, doncs potser aquests ibers no eren tan tan ibers, no? Potser eren més sofisticats de que tot el món es creu, no? I això és curiós i fa molta gràcia, perquè quan anem de viatge fora del nostre territori, doncs anem a veure, per exemple, evidentment salvem moltes distàncies, no? Tu vas a Roma i vas a veure el Colosseu, sí. Vas a veure el Circus Maximus, vas a veure tots els monuments romans, i els valores, i fas coles i pagues 30 euros per accedir, i fins i tot en algun lloc 20, no? D'una entitat més petita que el Colosseu, i després vens aquí i tens un jaciment al costat de casa i no saps ni què hi ha. I és una llàstima, i és una lluita que hem de fer des de nivell administratiu, arqueològic, històric, patrimonial, de tots els àmbits que es dediquen a la cultura, doncs fer més difusió d'aquest tipus de turisme cultural o de viure a nivell local la cultura. I crec que un dels models que millor permet gaudir i fer-se una idea al ciutadà de peu és aquesta reconstrucció en arqueologia experimental. No, perquè a nivell visual impacta moltíssim. És molt, molt, molt, molt guapo.
3: D'acord, Marc. I en aquest sentit, vaja, perquè jo també, la veritat, t'he escoltat a parlar i a mi i crec que és un fet objectiu que a nivell de cultura pel municipi seria molt positiu que es tirés endavant aquesta proposta. Però quins entrebancs us heu trobat?
4: Bé, amb aquesta proposta no hem trobat cap problema. El problema ha estat amb una proposta que ha estat dedicada a l'excavació. Bàsicament, la proposta es deia explorant els límits del jaciment ibèric de la Mota de Sant Pere. Clar, això vol dir que proposàvem obrir una nova part del que sabem que és jaciment, perquè tenim la muralla que continua endavant, que es veu perfectament en el tall. Tenim un georradar fet, un georradar bàsicament és passes amb el que seria un carrito, no? Que tira unes ones magnètiques. Bueno, les magnètiques serien més amb el geomagnetisme, no? Que també es va fer aquí a Cubelles. Però el georradar bàsicament et permet veure les possibles alteracions que s'interpreten com a possibles construccions humanes en el subsol, sense excavar, sense mètodes invasius. El fet que ens dona, per dir-ho d'alguna manera, l'excusa per poder obrir un joc i afirmar o desmentir si aquestes construccions són allà i que possiblement a la Mota amb 100% de seguretat hi són a l'esplanada de la Pineda, perquè la muralla, que és de 4 metres d'amplada, no desapareix, continua sota el subsol, passa per sota de la carretera i va a l'esplanada de la Pineda.
3: Sí, Marc, la veritat és que jo tampoc m'explico, i bé, des d'aquí, des de Cubelles en la Història, simplement doncs fer una crida a que es facin les tasques necessàries. Jo també desconec els detalls administratius, perquè això se n'encarreguen ells, però bé, que sempre ho hem dit, que des d'aquest programa, que pensem que Cubelles té moltíssim potencial i que s'ha de donar a conèixer. Hi ha moltíssima gent que bé, com tu deies ara, que potser va a altres llocs i doncs s'interessa pel patrimoni i està molt bé, però aquí a Cubelles tenim moltíssim potencial de patrimoni i de recerques historiogràfiques i arqueològiques que realment doncs s'haurien de potenciar i donar a conèixer. Bé, Marc, la veritat és que ens hem quedat sense temps, així que bé, simplement doncs agrair-te que hagis vingut un cop més per segona vegada, perquè ja vas venir fa uns mesos amb el Dani, que hagis vingut a aquest programa i doncs res, moltes gràcies, la veritat que ha sigut molt interessant. I bé, a l'audiència doncs res més, us deixem amb la cançó Te Recuerdo Amanda de Víctor Jara, i doncs aquest serà l'últim programa d'aquesta temporada, així que doncs desitjar-vos un bon estiu i també recordar-vos que des de Cubelles en la Història ens estem posant una miqueta les piles amb les xarxes socials i que ens podeu trobar a Instagram buscant Cubelles en la Història, i a Spotify també podreu escoltar els programes a banda de la pàgina de Ràdio Cubelles. Així que res més, moltes gràcies.
0: Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte.

0: además de ti? ¿Dónde te puedo encontrar?
1: Mira, la metodología que exploramos en el libro se llama la vía del cuerpo. Es como la suma de muchas experiencias y estudios que he hecho. Y entonces es laviadelcuerpo.com. Es el, digamos, la página web donde presento toda esta metodología. El trabajo con el trauma es solo una parte, es una parte, un pilar del trabajo, pero digamos que explora más temas de crecimiento personal. También es algo que puede servir mucho cuando pasamos por síntomas autoinmunes, enfermedades que tienen un origen psicosomático importante. También es algo que suele tener muy buenos resultados.
0: Pues recordemos, Aidan Hoffman presenta Liberar el trauma, un viaje de autoconocimiento y sanación a través del cuerpo, de la editorial Singlantana. Y muchas gracias por acompañarnos, Aidan.
1: Gracias a ti. A ver si realmente ahí todos pueden beneficiarse, ¿no?, de este conocimiento. Gracias.
2: Soc el Quimet. Us recomano Cubelles Nord Ràdio, o si no, patireu.
0: Bé, fins aquí el programa d'avui. Hem tingut un parell d'entrevistes molt interessants i hem pogut parlar de coses que ens venien de gust, sobretot el que es diem varietat dins del món de la literatura. Recordeu, estem preparant el Cubelles Noir del 27 al 30 d'agost, ve molt, molt potent, i tindreu informació nostra a les xarxes socials i on faci falta. Dir-vos que el 24 de juliol el presentarem al centre social, dins de la Festa Major Petita, i que res més, sobretot que perdoneu el meu singlot i que ens veiem, ens escoltem la setmana que ve amb més coses. Us ha parlat el Xavier Borrell, que justament acabo de marxar cap a Gijón i des d'allà us portaré moltes entrevistes. Adeu!
3: Cubelles Noir Ràdio, i serem a les zones perquè estiguis a l'aguai de tota l'actualitat mundial del gènere.
4: Mundial?
3: Universal.
4: En tots els idiomes?
3: El que faci falta.
4: A Ràdio Cubelles 107.5 FM o per internet.
5: Tots els dijous a les 20:30 o a la carta a la web de radiocubelles.cat.
6: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
7: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
6: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
7: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
8: Música, més informació, més entreteniment, igual a Ràdio Cubelles. Segueix la nostra programació.
9: I avui parlem de la presentació del llibre Anatomia de l'Esperança, del doctor Francesc Torralba, i ho fem amb Robert Monzonis, que serà la persona encarregada de presentar aquest llibre, i aquí tenim avui, aquí als estudis de Ràdio Cubelles. Benvingut, Robert.
10: Molt bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
9: Un acte que tindrà lloc dijous 9 de juliol a les 7 de la tarda a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó. Com arriba aquesta proposta a la Biblioteca Municipal, no?, des del principi, no?, i per què, doncs, d'aquest llibre del doctor Francesc Torralba?
10: Bé, aquesta història comença, Francesc és una persona, doncs, que tots coneixem o almenys hem escoltat parlar d'ella, és una persona que surt molt als mitjans de comunicació a nivell públic, i és una persona que crec que dins del pensament al nostre país filosòfic és un gran referent, no?, també a nivell internacional. La meva vinculació amb ell ve perquè va ser professor meu al grau en psicologia. O sigui, per dir-ho clar, és una persona de la que jo em vaig emmirallar, de la que es va convertir en un referent per mi, des de que la vaig tenir. Em va fer una assignatura que es deia Psicologia de la Transcendència, una assignatura molt, molt profunda, on, a nivell anecdòtic, jo vaig superar aquesta assignatura i l'any següent la vaig repetir tota, havent-la superat, l'únic cop que ho he fet a la meva vida, de repetir un altre cop l'assignatura sencera anant a totes les seves classes, perquè realment era una persona que qualsevol cosa que deia, doncs era altament interessant d'escoltar. Llavors jo vaig mantenir contacte amb ell, com a professor meu que va ser al grau, i vaig seguir doncs col·laborant amb ell puntualment en ocasions, i després doncs ell ha escrit molts llibres. Jo tinc un prestatge ple dels seus llibres, no? I doncs va sortir aquesta oportunitat d'aquest nou llibre d'Anatomia de l'Esperança que va publicar, i jo li vaig comentar: escolta'm, t'agradaria venir a Cubelles a presentar-lo? Em faria molta il·lusió, el meu municipi, a part que doncs, bueno, és una oportunitat també per conèixer la seva filosofia. I de seguida em va dir que sí. Endavant, sí, sí, anem, venim. Ell té una agenda molt atapeïda. Si mirem la seva agenda pública, és frenètica, a les seves xarxes socials, a la seva web, i que es pugui fer un espai aquí a Cubelles per venir, doncs crec que és una oportunitat interessant perquè tots el podem conèixer. Farem un diàleg amb ell, i sobretot anirà exposant les idees principals del llibre, el que jo doncs li aniré llançant algunes preguntes com a conductor. I bé, doncs jo volia animar a tothom a que pugui venir a aquest acte, perquè qui no conegui encara Francesc Torralba se sorprendrà positivament. També animo a doncs que pugui, qui tingui temps, a mirar per YouTube a qualsevol de les seves conferències, xerrades, ponències, que en té moltíssimes publicades, ha sortit també per molts mitjans estatals, i tots els temes que toca sobre el sentit de la vida, sobre la transcendència, sobre omplir el buit que a vegades tenim existencial, doncs són d'interès general per la població, no? Aquest llibre d'Anatomia de l'Esperança, concretament, toca un tema molt candent a la societat i de molta actualitat, no? Perquè actualment tenim moltes persones, tenim una pandèmia que és el suïcidi, tenim moltes persones que doncs cauen en la desesperació, que arriben a no trobar sentit a la seva vida o que el perden en algun moment. I Francesc Torralba ens desgrana quines són les virtuts, no? Quines són aquestes ingredients que té l'esperança per poder-la trobar, si encara no la tenim, i per poder-nos encaminar en ella, no? Al final, l'esperança és un fet molt humà i molt transcendent que a vegades doncs si no li hem donat una reflexió profunda, no la coneixem del tot. I Francesc Torralba és un gran descriptor de conceptes també. És una persona que t'agafa una paraula i te l'estira fins a l'infinit i te la sap desgranar molt bé, no? I per tant, doncs, això, molt contents de que pugui acompanyar-nos en aquest dia a la biblioteca. També gràcies, agrair a la biblioteca, que quan se li va fer la proposta també molt ràpidament ens va acollir a aquesta proposta, aquest llibre, i també agrair a la llibreria La Nigó, que ens cobrirà també amb els seus llibres del Francesc.
11: Bé, tu entenc que has llegit aquest llibre, no? I per tant, doncs, no sé quin és l'aspecte que potser t'ha impactat més durant la lectura.
10: Bé, jo crec que una cosa que fa molt bé Torralba en aquest llibre és definir l'antítesi de l'esperança, no? Perquè a vegades hem de saber què és l'antítesi per saber què és el concepte. I el que és la desesperació, no? te la desgrana molt bé amb diferents autors. Torralba és un filòsof que és molt llegit, és a dir, a part d'escriure molt, llegeix moltíssim, una enciclopèdia, no? I sempre et sap trobar un autor idoni per poder descriure un o altre concepte. Llavors, el que és la desesperació te la descriu molt bé, fins a tots podem sentir en algun moment de la vida doncs que el nostre horitzó s'ha esborrat, que cal edificar un nou horitzó, que potser els objectius que teníem no s'han complert. També ens diu Torralba, no? Doncs que molts cops tenim objectius a la vida que no es compleixen, i no per això hem de tirar la tovallola, no? Sinó que sempre en podem trobar de nous fent una autoreflexió i trobant-nos amb diferents espais i persones, no? Som un ésser social, un ésser que necessitem dels altres també per acomplir els nostres objectius. Per tant, aquí hi ha també un concepte d'esperança col·lectiva, no? Perquè molts cops a la nostra societat veiem a vegades buidor, individualisme, egocentrisme, i tots aquests conceptes també Torralba fa una mica d'un crit a l'esperança col·lectiva també, no? Només a la individual, que està molt bé per cadascú, sinó que també com a societat hem de tenir un rumb, hem de saber cap on anem, perquè la història continua i les generacions es precedeixen, i per tant, si nosaltres volem transmetre a les noves generacions un futur millor, necessitem també tenir esperança, no? I també deia Torralba, un dels conceptes que he llegit molt interessants, que l'esperança comporta patiment, que no vol dir que tenir esperança sigui un camí de roses i que visqui en un món paral·lel a la realitat, no. patirem per acomplir els objectius, per arribar al camí que volem arribar, però l'esperança ens dona aquesta força, aquesta energia interior per poder, malgrat el patiment, seguir en el camí i finalment fer el cim, no? Una altra de les coses que suposo que les persones que han estat, que han llegit una mica sobre Torralba o l'han escoltat saben és que Torralba va perdre el seu fill fa uns pocs anys. Va perdre el seu fill, amb un dels seus fills, amb una activitat d'escalada que feien. Van anar a fer un pic i es va precipitar el seu fill. Això ho ha explicat moltes vegades Torralba a nivell públic, perquè ho ha fet també una mica com a exemple, no? Va ser un fet inesperat i molt transcendent, més transcendent en la seva vida, i per tant doncs, també pot parlar amb molta autoritat, perquè no només a nivell teòric ha desenvolupat aquest concepte de l'esperança, sinó a nivell pràctic, no? Quan se't mor un fill, doncs és un fet altament tràgic a la vida, en el qual pots fàcilment caure en la desesperació. I per tant ell parla amb moltíssima autoritat de tot això i per això val la pena escoltar-lo. També el llibre és Premi Josep Pla 2026, que també doncs, és una referència a un premi a la feina doncs, que fa Torralba, no? Diu, doncs, és una inversió lúcida i esperançadora en la força que ens manté dempeus quan tot sembla perdut. Una mica la introducció d'aquest llibre.
11: Robert, l'has llegit aquest any, aquest llibre?
10: Sí, fa res, fa unes setmanetes.
11: I tenint en compte els temps que vivim ara, sí, que estan molt marcats per la incertesa, pels conflictes, els canvis accelerats, quin paper pot jugar aquest llibre també en el moment, doncs, aquest context, no? Aquesta esperança que busquem?
10: Crec que en el temps que corren és molt important tenir referents. Per mi, a mi m'han ajudat molt la vida, no?, a avançar els referents. Hi ha persones que no en tenen. I jo el que diria és, ostres, és interessant tenir referents no per voler ser com ells, sinó per aprendre d'ells i per impregnar-se de la seva filosofia i els seus valors, no? Si compartim valors amb una persona i aquesta persona ha complert els seus objectius o està en un estadi de la vida on ha fet realitat els seus somnis, ha pogut desenvolupar el seu projecte de vida amb plenitud, doncs tot això, Francesc Torralba, amb el que és l'esperança, ens la pot reforçar col·lectivament, no? És a dir, deixem-nos també ajudar amb els altres, som un ésser social, deixem-nos fer projectes compartits amb les altres persones. I això és una mica un dels aprenentatges d'aquest llibre, no? També el poder, la societat actual, que és complexa, també una de les coses importants és la irrupció de la mort, que també en parla d'aquest llibre Torralba, no? És a dir, com nosaltres podem afrontar la mort d'un ésser estimat. La mort arriba a vegades de manera sobtada, no esperada, i és com un gerro d'aigua freda gran que se'ns cau quan tenim tota una vida i que volem construir, tenim una vida encaminada, i de cop la mort d'un ésser estimat molt pròxim ens pot truncar, no?, un projecte vital, o ens pot intentar truncar. Com també afrontar a la mort a la vida, perquè és un procés natural, i també com valorar el que és la nostra pròpia mort, no? És a dir, al final l'únic que tenim de cert és que morirem, i per tant doncs Torralba deia, home, si jo només tinc incerteses a la vida, per què tenir esperança, no? Si no sé si d'aquí poc jo no hi seré o realment es podrà complir, no? Però bueno, també dona ingredients per poder-hi arribar.
11: Parla de l'esperança de manera que sempre hem de seguir com lluitant, no? Perquè explicaves, no?, que és constantment una lluita, no?, contra aquest desànim. És a dir, que tampoc hi ha cap solució finita, no? És una cosa constant, no?
10: Sí, i una de les coses que també Torralba comenta és que a vegades en la societat actual s'abandonen els grans objectius que podia tenir una persona a la vida i que li donarien felicitat, i se substitueixen per més petites quotidianitats amb les quals una persona es conforma per tenir petites dosis de felicitat, no? El que deia Torralba, una mica també com a al·legació de dir, no renunciem als nostres grans objectius per obtenir la felicitat. És a dir, està bé gaudir dels petits moments de la vida que ens donen felicitat també, però no només limitem-nos a això, no? És a dir, pensem en gran, en aquest sentit, en el nostre projecte de vida, i donem-li contingut i esperança per poder afrontar doncs, tots els reptes que ens venen, que en seran molts, i hi ha moltes pedres pel camí, evidentment, tothom, com més gran és l'objectiu, més pedres hi poden haver, no? Però bé, en aquest cas, crec que val la pena llegir-lo, i si les persones que puguin atansar-se a l'acte de presentació del llibre poden escoltar-lo en aquesta horeta que tindrem, crec que els donarà ganes de... és engrescador. Uh-huh. I també diria que és balsàmic, Torralba, perquè almenys jo llegir-lo, uh-huh, m'agrada molt llegir, no? Però llegir-lo amb ell és com terapèutic.
11: Per tant, combina aquesta reflexió filosòfica amb aspectes també d'elles personals, no? Molt humans, no? Amb les seves experiències pròpies, com deies, el seu fill, no? En aquest cas, el seu fill. Per tant, això deu impactar, no? Durant la lectura, alguna d'aquestes experiències humanes que ell explica.
10: Sí, perquè no és el mateix de parlar de grans conceptes transcendents d'una manera teòrica a també saber que l'autor té una autoritat molt clara per parlar d'això. No? És a dir, Torralba també diu que per parlar d'una cosa has de tenir autoritat, i per generar credibilitat amb una altra persona, quan per exemple una persona cau en la desesperació, si jo la vull animar, jo amb les meves paraules haig de tenir una credibilitat, perquè si jo no he passat pel mateix o per una situació dura a la vida, que aquesta persona potser diu, sí, és molt fàcil dir-me quatre paraules d'animar-me quan sóc jo en el que estic en aquesta situació tan, tan complexa, tan complicada, no? Però si jo tinc autoritat, doncs també puc tenir més capacitat d'ajudar els altres. Uh-huh. I les paraules a vegades també no ho són tot, perquè Torralba també diu que segons quins conceptes a la vida no es poden descriure en paraules. És a dir, per molt vocabulari que tinguem, hi ha conceptes transcendents que només es poden sentir, no? I a vegades doncs estar al costat d'una persona és molt més que dir paraules. Per exemple, quan es mor un ésser estimat i anem a un enterrament, no? Anem al tanatori. Molts cops no cal dir grans paraules, o gairebé no cal dir res. Una abraçada molts cops és el millor, no? O estar al costat d'aquesta persona que estimem per poder generar-li aquesta energia i per poder compartir el dol que té. No cal dir... A vegades la paraula pot espatllar una miqueta, no?
11: Sí.
10: Segons què diem, si no sabem què dir, en aquell moment tan complex.
11: Molt bé. Els silencis a vegades també són bons,
10: correcte,
11: no?
10: Mm-hmm.
11: Però sobretot, deies aquest sentit emocional, no? A vegades una abraçada... expressa més, no?, que una paraula.
10: Totalment.
11: No sé si ens deixem alguna qüestió, perquè, clar, tu t'encarregues d'aquesta presentació, no?, d'aquest llibre, d'aquesta persona que, a més, t'ha format, també.
10: M'ha format, és un referent, estic molt emocionat de que pugui venir a Cubelles, i per mi és un acte molt especial perquè el segueixo diàriament. Si algú el vol seguir per les xarxes, està, en veritat, bueno, li porten les xarxes, però és una genera molt de contingut, moltes píldores, no?, d'aquestes que cada dia podem escoltar un vídeo d'un minut seu amb algun podcast que ha fet o amb algun programa, i sempre van bé per poder tenir aquesta autoreflexió. També una de les coses que hem de fer en aquesta vida, crec, que és autoconèixer-nos a nosaltres mateixos, no? Hi ha persones que arriben a l'etapa final de la seva vida sense gairebé conèixer-se. En canvi, hi ha persones que a través de diferents autoreflexions o filosofia que han anat escoltant, compartint i veient, doncs s'han conegut molt millor. Quan ens coneixem millor també sabem el rumb que hem de prendre amb més facilitat.
11: Doncs, Robert, no sé si ens deixem alguna qüestió, si vols o bé recordar, no? Convidar la gent a que assisteixi el dia i hora...
10: Convidar la gent a que vingui a la Biblioteca de Cubelles aquest dijous a les 7 de la tarda, que si pot ser arribar 10 minuts abans millor, perquè com que tanquem a les 8 és important aprofitar el màxim de minuts amb ell, que puguem començar l'acte puntuals, perquè és una persona que estaries escoltant hores senceres sense parar, bueno, el tindrem una estoneta i hem d'aprofitar-lo, així que res, que animar a tothom, que ningú quedarà decepcionat, que és un tema que a tothom li pot interessar, no és un tema sectorial, sinó un tema molt transversal, l'esperança, no? Tothom té un projecte de vida que el pot nodrir amb esperança o no, per tant, doncs aquí també a convidar tothom a que vingui.
11: Molt bé, dijous 9 de juliol, 7 de la tarda, i a més hi haurà llibres, no? L'Anigó.
10: L'Anigó estarà present, correcte.
11: Vendrà aquests llibres i, per tant, l'autor entenc que també...
10: També hi haurà una assignatura, no?, de llibres al final de tot.
11: Doncs ho deixaríem aquí.
10: Molt bé,
11: moltes gràcies, Robert, per explicar-nos doncs, aquesta presentació d'aquest llibre aquí a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó. Fins una altra.
10: Gràcies.
9: I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.
12: ¿Hay planes de verano y planazos para toda la vida? Solo este mes en Dental Company 20% de descuento en tratamientos de implantología. Pide tu cita en el 900-926-900.
13: Dental Company, porque sonreír es salud.
9: A Cubelles, bar-restaurant L'Armengol, obert de dilluns a diumenge, menú diari i de cap de setmana, ampli menjador i terrassa exterior. Ofereix una àmplia carta d'entrepans, especialitat en paelles, fideuà, arròs negre, caldosos i tapes variades. Per esmorzar, dinar o sopar, vine al restaurant Armengol de Cubelles, al carrer Àngel Guimerà 8, al telèfon 93 688 59 59. A Cubelles, bar-restaurant L'Armengol.
14: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Cubelles ha estat inclosa en el nivell 3 del Pla Alfa per un perill molt alt d'incendi. Amb l'activació d'aquest nivell, els agents rurals vigilen les activitats suspeses i el compliment de les prohibicions i restriccions. Amb el nivell 3 del Pla Alfa, totes les activitats amb risc d'incendi prèviament autoritzades o comunicades queden suspeses i els agents rurals fan aquesta vigilància exclusiva de les suspensions d'aquestes activitats i del compliment de les prohibicions. Per exemple, està prohibit encendre foc a qualsevol mena d'espai obert. Queda suspès temporalment mentre es mantingui el risc esmentat de totes les autoritzacions concedides de cremes, de rostolls, de pastures, de restes de poda o de restes silvícoles. Tampoc es podrà encendre foc en cap àrea de descans de les xarxes de carreteres ni a les zones recreatives i d'acampada, incloses les zones que estan habilitades per fer-ho. Tampoc es pot fer servir maquinària i equips a les muntanyes o a les àrees rurals situades en una franja de 500 metres al voltant de boscos. El funcionament d'aquesta maquinària, si genera deflagració, espurnes o descàrregues elèctriques, només es podrà fer servir si l'òrgan competent de l'administració autonòmica n'ha autoritzat expressament el seu ús, o siguin necessàries per l'extinció d'incendis. Tampoc es pot fer ús de cap material pirotècnic, no es poden llançar o abandonar objectes en combustió o qualsevol mena de material susceptible d'originar un incendi, i les restriccions també afecten l'ús de bufadors, serres radials i eines similars a menys de 400 metres de terreny forestal. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa, juntament amb l'anàlisi d'altres indicadors de risc, pot implicar també la declaració de la fase de prealerta del Pla Infocat de Protecció Civil. D'altra banda, recordem que Protecció Civil manté en fase d'alerta el Pla Procicat, en aquest cas per l'onada de calor, que va començar diumenge i que es preveu que duri tota la setmana. En el mapa d'avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, el Garraf continua en perill 1/6 per calor nocturna entre les 12 i les 6 de la matinada d'aquest dijous i que Cubelles continua també en perill alt de 3/4/6 per calor aquest dijous entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda. Protecció Civil en aquests casos demana als ajuntaments que prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i que tinguin especial vigilància de totes les persones vulnerables. Com a consells generals, es demana a la població hidratar-se molt sovint, evitar activitats físiques intenses a l'exterior, sobretot a les hores de més calor, i no deixar mai infants, persones vulnerables o animals tancats en un cotxe amb les finestres tancades.
3: La Biblioteca Municipal de Cubelles acollirà aquest dijous 9 de juliol a les 7 de la tarda la presentació del llibre Anatomia de l'Esperança, la darrera obra del filòsof i teòleg Francesc Torralba, guardonada amb el Premi Josep Pla 2026. L'acte serà conduït per Robert Monzonis, que conversarà amb el públic al voltant de les principals idees d'un assaig que reflexiona sobre una de les grans qüestions de la condició humana, l'esperança. Publicat per Edicions Destino, Anatomia de l'Esperança analitza la naturalesa profunda d'aquest concepte i el presenta com una actitud activa, capaç d'enfrontar-se al desànim i d'impulsar les persones a continuar avançant malgrat les dificultats. Al llarg de les seves pàgines, Torralba defensa que l'esperança no és una espera passiva ni un optimisme ingenu, sinó una virtut que es cultiva a través de la llibertat, el compromís i la capacitat de trobar sentit, fins i tot en les situacions més adverses. Robert Monzonis, al llarg de la conversa mantinguda a Ràdio Cubelles, ens parla d'aquest llibre, Anatomia de l'esperança, del doctor Francesc Torralba.
4: Torralba, un dels conceptes que he llegit molt interessants, que l'esperança comporta patiment, que no vol dir que tenir esperança sigui un camí de roses i que visqui en un món paral·lel a la realitat. No. Patirem per acomplir els objectius, per arribar al camí que volem arribar. Però l'esperança ens dona aquesta força, aquesta energia interior per poder, malgrat el patiment, seguir en el camí i finalment fer el cim, no?
3: Robert Monzonis, que serà el conductor d'aquest acte, subratlla també l'autoritat moral de Francesc Torralba, especialment després de la tràgica pèrdua del seu fill, un fet que ha marcat la visió pràctica i humana que trasllada també el seu pensament filosòfic a través d'aquest llibre. Més enllà de la teoria, es planteja com afrontar la mort i la incertesa mitjançant l'autoconeixement i el suport mutu.
4: Una altra de les coses que suposo que les persones que han estat que han llegit una mica sobre Torralba o l'han escoltat saben és que Torralba va perdre el seu fill fa uns pocs anys. Va perdre el seu fill amb un dels seus fills amb una activitat d'escalada que feien. Van anar a fer un pic i es va precipitar el seu fill. Això ho ha explicat moltes vegades Torralba a nivell públic, perquè ho ha fet també una mica com a exemple, no? Va ser un fet inesperat i molt transcendent, més transcendent en la seva vida, i per tant doncs també pot parlar amb molta autoritat, perquè no només a nivell teòric ha desenvolupat aquest concepte de l'esperança, sinó a nivell pràctic, no? Quan se't mora un fill, doncs és un fet altament tràgic a la vida, en el qual pots fàcilment caure en la desesperació. I per tant ell parla amb moltíssima autoritat de tot això i per això val la pena escoltar-lo.
3: Recordem que serà aquest dijous a partir de les 7 de la tarda quan es presenti aquest llibre, Anatomia de l'esperança, com dèiem, escrit pel filòsof Francesc Torralba. Un acte, recordem-ho, que tindrà lloc a la biblioteca mossèn Joan Avinyó i que serà conduït per Robert Monzonis, col·laborador i antic alumne de l'autor.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Ey yo, primo. MGT, los socis, Johnny. Què és el que passa, cabrons? Que li follen el cul a totes les perraques. Aquí som del poble pel poble. I prou, vale? MGT, los socis, primo. Ey yo.

familia. Y muerte a los putos perros. Sí, sí, sí, sí.

0: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.
1: Amb un pentinat així com bastant de windsurfista, diguéssim, i amb una raqueteta, diguéssim, l'escoltem i ens produeix aquella alegria i aquella cosa, diguéssim.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Cubelles ha estat inclosa en el nivell 3 del Pla Alfa per un perill molt alt d'incendi. Amb l'activació d'aquest nivell, els agents rurals vigilen les activitats suspeses i el compliment de les prohibicions i restriccions. Amb el nivell 3 del Pla Alfa, totes les activitats amb risc d'incendi prèviament autoritzades o comunicades queden suspeses i els agents rurals fan aquesta vigilància exclusiva de les suspensions d'aquestes activitats i del compliment de les prohibicions. Per exemple, està prohibit encendre foc a qualsevol mena d'espai obert. Queda suspès temporalment mentre es mantingui el risc esmentat de totes les autoritzacions concedides de cremes, de rostolls, de pastures, de restes de poda o de restes silvícoles. Tampoc es podrà encendre foc en cap àrea de descans de les xarxes de carreteres ni a les zones recreatives i d'acampada, incloses les zones que estan habilitades per fer-ho. Tampoc es pot fer servir maquinària i equips a les muntanyes o a les àrees rurals situades en una franja de 500 metres al voltant de boscos. El funcionament d'aquesta maquinària, si genera deflagració, espurnes o descàrregues elèctriques, només es podrà fer servir si l'òrgan competent de l'administració autonòmica n'ha autoritzat expressament el seu ús, o siguin necessàries per l'extinció d'incendis. Tampoc es pot fer ús de cap material pirotècnic, no es poden llançar o abandonar objectes en combustió o qualsevol mena de material susceptible d'originar un incendi, i les restriccions també afecten l'ús de bufadors, serres radials i eines similars a menys de 400 metres de terreny forestal. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa, juntament amb l'anàlisi d'altres indicadors de risc, pot implicar també la declaració de la fase de prealerta del Pla Infocat de Protecció Civil. D'altra banda, recordem que Protecció Civil manté en fase d'alerta el Pla Procicat, en aquest cas per l'onada de calor, que va començar diumenge i que es preveu que duri tota la setmana. En el mapa d'avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, el Garraf continua en perill 1/6, perquè la nocturna entre les 12 i les 6 de la matinada d'aquest dijous, i que Cubelles continua també en perill alt de 3/4/6 per calor aquest dijous entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda. Protecció Civil en aquests casos demana als ajuntaments que prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i que tinguin especial vigilància de totes les persones vulnerables. Com a consells generals, es demana a la població hidratar-se molt sovint, evitar activitats físiques intenses a l'exterior, sobretot a les hores de més calor, i no deixar mai infants, persones vulnerables o animals tancats en un cotxe amb les finestres tancades. Cubelles vol aprofitar que és el municipi de la costa més al nord on es podrà veure l'eclipsi solar total del 12 d'agost. Per això, el 20 de juliol, la Biblioteca Municipal acollirà una xerrada amb responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers. I és que el 12 d'agost a Cubelles es podrà viure un eclipsi total de sol, un fenomen que no repetirà en centenars d'anys, en què el cel es farà fosc durant 30 segons quan encara sigui de dia. Per aquest motiu, des del Servei de Turisme han organitzat una xerrada el pròxim dia 20 de juliol a 6:45 a la Biblioteca Municipal per saber quan es produirà, de com fer també una bona observació i dels millors llocs de Cubelles per observar-lo. Anirà a càrrec aquesta xerrada d'en Carles Schnabel Jimeno i Rat Parellà de Llobet, responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers. I Malaborda Tècnica de Turisme ha destacat que de tota aquesta zona i a la comarca del Garraf, a Cubelles és on hi haurà més opcions de veure l'eclipsi.
3: A Sitges no ho veuran. I a Vilanova, 13 segons i molt amunt. Nosaltres aquí són 30 segons, tampoc és gaire, però som el primer municipi on hi ha eclipsi total. Això penso que la gent no ha de saber, perquè és veritat que tothom anirà cap a baix, on es veurà més llarg i tot, però escolta'm, que Cubelles, doncs, que es veurà de forma total i és una data, bueno, és important i tothom en parla, tothom en veu.
2: El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha destacat que, a més, seran unes dates, el 12 d'agost, en què habitualment ja hi ha molta gent a Cubelles i per això cal donar tota la informació per la gent que ja hi sigui i també per la que vulgui venir.
4: És que pensa que serà el 12 d'agost, que clar, sí. Hi haurà gent que vindrà aquella quinzena o aquella setmana i clar, ens podem trobar amb un volum molt gran. No sabem el que passarà, però bueno, l'únic que podem fer és això, no? Parlar amb gent que n'entén, no dir-ho nosaltres, sinó parlar amb gent que n'entén i que expliquin pues, les quatre coses principals que s'ha de saber pel tema de l'eclipsi, no? Crec que és el millor que podem fer.
2: La xerrada sobre l'eclipsi serà gratuïta i oberta a tothom el dilluns 20 de juliol a la Biblioteca Municipal.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Ses muntanyes, ets hotels, una campana, ja sé l'olor que fa sa matlle. Ses retxes d'una

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui ve dominat per la continuació encara d'aquesta onada de calor, amb temperatures molt altes. Han pujat de nit, s'han situat entre els 24 i 25, però han baixat encara una miqueta per sota de la nit tòrrida, mentre que la màxima no puja tant com ahir. Ahir valors per sobre de 35 i acostant-se als 36 graus en molts punts del litoral. I en canvi avui doncs continuarà fent calor, potser no pujarà tant amunt i contem que la temperatura estigui entre els 34 o 35, això sí, amb un temps molt estable, amb sol i cel clar tot el dia, humitat baixa i xafogor no massa intensa, vent feble enterrada a l'inici final del dia i deixa loc al centre de la jornada, fent que la mar hi hagi una mica de marejol. Per demà esperem que el temps també sigui estable, però a diferència d'avui tindrem més núvols, núvols baixos fins a mig matí a partir de mitja tarda, això sí, amb sol i cel clar al centre del dia, amb una temperatura que recularà una mica, no es notarà molt, però ja quedarà un palet més curt a movent-se entre els 23 o 24 de mínima i de 32 a 33 de màxima amb una humitat i xafogor moderades. Ben feble enterrar a la primera hora i deixar loc més reforçat sobretot al migdia i primera hora de la tarda. Això farà que la mar estigui arrissada al matí, però augmentant notablement a marejol bastant considerable de cara a la tarda.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
0: Una baralla davant del cementiri municipal ha acabat amb un home mort. El presumpte autor estaria detingut, tot i que la policia local, els Mossos d'Esquadra ni l'Ajuntament no han confirmat encara més informació. Segons testimonis directes dels fets que han parlat amb Ràdio Cubelles, s'han sentit crits i han vist una baralla just davant de l'assentament, que hi ha a l'altra banda del carrer, just al sector del cementiri, i han vist com un dels dos homes que s'estaven barallant atacava l'altre amb una arma blanca i l'ha matat. En poca estona arriba la policia local, que ha detingut el presumpte autor, que, segons els testimonis, s'hauria autolesionat després de l'agressió. Els fets han indignat especialment els veïns de la comunitat Els Pins, formada per 37 cases al final del carrer de mossèn Miquel Cortí. Aquest grup veïnal havia demanat una intervenció a l'Ajuntament des de feia setmanes, ja que s'estaven acumulant problemes de convivència en aquesta zona. Alertaven tant de problemes que tenien amb l'assentament de davant del cementiri, com també de l'ocupació de la casa de l'antiga gossera. Els veïns reclamaven una sortida per evitar aquesta situació de vulnerabilitat i, de fet, s'havien posat en contacte amb Ràdio Cubelles per fer públic el cas. Davant de la insistència dels veïns i també en resposta a les peticions de l'emissora municipal, l'Ajuntament va informar que havia organitzat el dijous 2 de juliol passat una reunió per coordinar una resposta entre els serveis socials, la policia local i els Mossos d'Esquadra dedicada a aquests casos concrets d'aquesta zona. En declaracions a Ràdio Cubelles, el govern local havia reconegut fa poc que l'arribada de persones amb vulnerabilitat extrema i sense llarisme era un problema nou per un municipi com Cubelles i que els pocs recursos que hi ha en aquesta zona per poder solucionar aquesta mena de situació estan actualment saturats. Tan bon punt es doni més informació sobre els fets que han ocorregut, que han acabat amb aquesta persona morta davant del cementiri municipal, tan bon punt hi hagi més informació i més dades, ampliarem aquesta notícia.
4: La Festa Pirata de Cubelles tornarà a omplir de corsaris, mercaders i activitats al municipi des de dijous 16 a diumenge 19 de juliol, tot plegat amb una programació pensada per tots els públics que combinarà divulgació històrica, animació de carrer, música i propostes familiars. La programació de la Festa Pirata començarà dijous 16 de juliol a partir de les 7 de la tarda amb la conferència El privilegi de tenir port a càrrec de Roger Benito i que servirà d'introducció a un cap de setmana dedicat a la cultura marinera i al passat pirata del territori. El Mercat Pirata obrirà les portes divendres 17 de juliol a les 6 de la tarda i es mantindrà actiu durant tot el cap de setmana. Durant la tarda també hi haurà un campament pirata amb personatges caracteritzats i fotocol, activitats d'esgrima infantil, punteria pirata, patrulles pirates, tallers de construcció de xarxes i atrapasomnis, així com també una sessió musical del DJ Col·lectiu Tonyina. Tota una jornada que inclourà també la xerrada de l'historiador Gabriel Travé sobre la pirateria a la Catalunya dels segles XVI i XVII. La regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Cubelles, Núria Planes, ha explicat d'aquesta manera com es presenta aquesta nova edició.
5: Hem fet una festa pirata amb alguna novetat, amb la sentit d'aproximar també a més públic, perquè, bueno, estava molt enfocada en el públic infantil i tal, i el tema històric, però el que hem aprofitat també és per posar-hi música. Posem accions de música en tots els escenaris i donarem un caire més festiu a la festa pirata. Això seria com la novetat, més de festiu i mediterrani, amb habaneres, amb, bueno, música tradicional d'aquí, i amb algun DJ, amb música, tot ambientat per fer l'aire mediterrani que li volem donar a aquesta fira pirata.
4: Dissabte 18 de juliol serà la jornada central de la festa pirata. El mercat obrirà des de les 11 del matí i a partir de les 6 de la tarda començarà oficialment la festa pirata amb cercaviles musicals, espectacles itinerants, activitats infantils i el campament pirata. I entre les propostes destacades hi haurà la conferència de Pau Andrés sobre les begudes i l'alimentació en el temps dels pirates. La jornada de dissabte es tancarà amb una cantada d'havaneres a càrrec de la petita Havana, seguida també del tradicional rom cremat. La festa pirata acabarà diumenge 11 de juliol amb una nova jornada d'activitats familiars, cercaviles, demostracions d'esgrima, patrulles pirates, tallers i una nova sessió del DJ Col·lectiu Tonyina. I com a proposta divulgativa, Gabriel Travé oferirà també la conferència Les armes als pirates, posant el punt i final a 4 dies de recreació històrica i ambientació marinera. Amb aquesta programació, la festa pirata torna de nou per segon any consecutiu després de la seva recuperació, ja que la festa va estar aturada al llarg del període de la pandèmia i es torna a organitzar com una cita lúdica i cultural destacada de l'estiu, convidant tant a veïns com a visitants a viure una experiència immersiva inspirada en la història i la tradició marítima.
0: Cubelles ha estat inclosa en el nivell 3 del Pla Alfa per un perill molt alt d'incendi. Amb l'activació d'aquest nivell, els agents rurals vigilen les activitats suspeses i el compliment de les prohibicions i restriccions. Amb el nivell 3 del Pla Alfa, totes les activitats amb risc d'incendi prèviament autoritzades o comunicades queden suspeses i els agents rurals fan aquesta vigilància exclusiva de les suspensions d'aquestes activitats i del compliment de les prohibicions. Per exemple, està prohibit encendre foc a qualsevol mena d'espai obert, queda suspès temporalment mentre es mantingui el risc esmentat de totes les autoritzacions concedides de cremes, de rostolls, de pastures, de restes de poda o de restes silvícoles. Tampoc es podrà encendre foc en cap àrea de descans de les xarxes de carreteres ni a les zones recreatives i d'acampada, incloses les zones que estan habilitades per fer-ho. Tampoc es pot fer servir maquinària i equips a les muntanyes o a les àrees rurals situades en una franja de 500 metres al voltant de boscos. El funcionament d'aquesta maquinària, si genera deflagració, espurnes o descàrregues elèctriques, només es podrà fer servir si l'òrgan competent de l'administració autonòmica n'ha autoritzat expressament el seu ús o siguin necessàries per l'extinció d'incendis. Tampoc es pot fer ús de cap material pirotècnic, no es poden llançar o abandonar objectes en combustió o qualsevol mena de material susceptible d'originar un incendi i les restriccions també afecten l'ús de bufadors, serres radials i eines similars a menys de 400 metres de terreny forestal. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa, juntament amb l'anàlisi d'altres indicadors de risc, pot implicar també la declaració de la fase de prealerta del Pla Infocat de Protecció Civil. D'altra banda, recordem que Protecció Civil manté en fase d'alerta el pla Procicat, en aquest cas per l'onada de calor, que va començar diumenge i que es preveu que duri tota la setmana. En el mapa d'avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, el Garraf continua en perill 1/6 per calor nocturna entre les 12 i les 6 de la matinada d'aquest dijous i que Cubelles continua també en perill alt de 3/4/6 per calor aquest dijous entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda. Protecció Civil en aquests casos demana als ajuntaments que prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i que tinguin especial vigilància de totes les persones vulnerables. Com a consells generals, es demana a la població hidratar-se molt sovint, evitar activitats físiques intenses a l'exterior, sobretot a les hores de més calor, i no deixar mai infants, persones vulnerables o animals tancats en un cotxe amb les finestres tancades. Cubelles ha tramitat 264 sol·licituds de regularització. En una entrevista a Ràdio Cubelles, Irina Roca, tècnica de serveis socials del Consell Comarcal, i Mariana Isla, advocada de l'associació Amic, han fet balanç de tot aquest procés a la vila. El 30 de juny passat s'ha tancat el procés extraordinari de regularització per a persones estrangeres, una iniciativa del govern de l'Estat espanyol que a Catalunya ha registrat un total de 257.000 sol·licituds. I aquí, a nivell local, Cubelles ha tramitat 264 sol·licituds segons les dades que ens han aportat tècnics comarcals dels serveis d'acompanyament i assessorament jurídic per a estrangers. El servei d'atenció local ha hagut de reorganitzar-se ràpidament per poder donar resposta a la demanda força important, sobretot d'obtenir informes de vulnerabilitat, un requisit clau per a molts dels sol·licitants que s'ha de dir que el govern espanyol va afegir en el decret del procés de regularització en l'últim moment. Així ho ha comentat Irina Roca, tècnica dels serveis socials a Cubelles.
6: A nivell organitzatiu i sobretot administratiu és com va ser més caòtic, perquè cada ajuntament o cada consell comarcal o, per exemple, l'Hospitalet va tenir com la primícia i es va organitzar d'una manera que ens va poder ajudar molt els altres també a veure de quina manera ho estaven gestionant. Aleshores, el que vam decidir a fer era parlar amb l'OAC, i que cada persona fes una instància i una compareixença, on posant el seu passaport, el seu nom, on vivien de Cubelles i que marquessin una creueta de que els feia vulnerables.
0: Mariana Isla, advocada d'Amic, que treballa amb un conveni amb l'Ajuntament per assessorar en qüestions d'estrangeria, ha destacat que tot aquest procés ha servit per garantir drets a persones que ja fa temps que viuen aquí.
7: Té tota una connotació d'integració, no? Estem parlant de persones que ja hi viuen aquí, que els seus fills van a les nostres escoles, és a dir, són persones que estan integrades a la societat i que el que ha fet aquest procés de regularització no és que vingui gent, sinó visibilitzar aquesta gent que ja hi era aquí, no?
0: Un cop presentades les sol·licituds, el procés entra ara en una nova fase administrativa. El primer pas és l'admissió a tràmit per part de la unitat tramitadora d'expedients d'estrangeria, un document que ja atorga un permís provisional de treball i de residència d'un any. Posteriorment, un cop arribi la resolució definitiva, els sol·licitants hauran de tramitar la targeta d'identitat d'estrangers, la TIE, a la Policia Nacional, un pas que es preveu complex a causa del col·lapse actual d'aquest servei que en condicions normals ja no dona a l'abast, tal com ha exposat Mariana Isla, advocada d'Amic.
7: Aquí en tindrem també un coll d'ampolla, perquè ara mateix les policies, que és l'encarregada és la Policia Nacional, de tot arreu estan col·lapsades. O sigui, sense tenir la població de la regularització ja és missió impossible gairebé aconseguir una cita. Quan aquestes 250.000 persones a Catalunya intentin demanar la TIE, doncs serà encara pitjor, no? Serà un procés dur aquest. Però bueno, és el següent pas i s'ha de fer. I després ja la persona tindrà l'autorització de residència i treball per un any de durada. Aquest any serà retroactiu, és a dir que començarà la vigència d'aquesta autorització en el moment en què la persona va fer la sol·licitud.
0: En tot cas, aquesta primera autorització tindrà una durada d'un any amb caràcter retroactiu des del moment de la sol·licitud. Els cubellencs provinents de segons quins països llatinoamericans, a més, més endavant tindran l'opció de demanar directament la nacionalitat espanyola. Per tal de no perdre la residència i el permís de treball al cap d'un any, les persones hauran de demanar més endavant la modificació de la seva situació, demostrant que han treballat i cotitzat, o una pròrroga d'un any si demostren haver estat registrats com a demandants d'ocupació, o també pròrroga, en aquest cas més llarga, si estan en una situació de salut especial o en l'edat de jubilació. En aquest sentit, l'Ajuntament de Cubelles també ofereix eines clau com l'informe d'esforç d'integració, tal com ha explicat Irina Roca, tècnica de serveis socials.
6: És bastant important per fer aquesta renovació al cap de l'any si no ha cotitzat la persona, no? Com ha dit ella, està donat d'alta als serveis d'ocupació, o aquest informe que el fem de les serveis socials, en el cas que faig jo, que és haver fet mínim 45 hores de català, vale? I el mòdul B i el mòdul C, que justament la Mariana és qui els dona aquí a Cubelles. Mòdul B és coneixements laborals i mòdul C coneixements de la cultura catalana i a nivell legislatiu. Són 15 hores cadascun, i amb els 45 hores de català i les 30 hores d'aquests mòduls enviem a estrangeria aquests certificats i ens ho retornen amb un informe d'esforç d'integració que certifica que la persona té voluntat d'integrar-se.
0: L'advocada Mariana Isla també ha afegit com són els continguts que es donen en els mòduls de formació.
7: El mòdul B són coneixements laborals, que ara per ara és molt més important que mai, perquè aquesta gent se va incorporar al mercat laboral.
6: Exacte.
7: No? I ha de conèixer ara quins són els seus deures, però també els seus drets com a treballadors, que és això de la seguretat social, les cotitzacions, qui paga què, no? L'IRPF, és a dir, donem tota aquesta mena d'informació que és superimportant. I el mòdul C és més de coneixements de l'entorn, de la cultura catalana, parlem molt del sistema també polític, que és molt interessant escoltar les opinions, no?, que tenen les persones que hi conviuen amb nosaltres.
0: Aquests cursos, vinculats a l'informe d'esforç d'integració, es tornaran a oferir a Cubelles a partir del mes d'octubre. Amb tot, les treballadores socials han volgut exposar també que la majoria dels sol·licitants que aconsegueixin la regularització passaran a tenir garantits alguns drets que ara no els tenen del tot garantits, com la residència i el permís de treball, o poder viatjar i moure's amb més seguretat administrativa entre països. Però això sí, continuaran sense altres drets propis dels nascuts a l'Estat, com per exemple votar les eleccions.
4: La Biblioteca Municipal de Cubelles acollirà aquest dijous 9 de juliol a les 7 de la tarda la presentació del llibre Anatomia de l'Esperança, la darrera obra del filòsof i teòleg Francesc Torralba, guardonada amb el Premi Josep Pla 2026. L'acte serà conduït per Robert Monzonis, que conversarà amb el públic al voltant de les principals idees d'un assaig que reflexiona sobre una de les grans qüestions de la condició humana, l'esperança. Publicat per Edicions Destino, Anatomia de l'Esperança analitza la naturalesa profunda d'aquest concepte i el presenta com una actitud activa, capaç d'enfrontar-se al desànim i d'impulsar les persones a continuar avançant malgrat les dificultats. Al llarg de les seves pàgines, Torralba defensa que l'esperança no és una espera passiva ni un optimisme ingenu, sinó una virtut que es cultiva a través de la llibertat, el compromís i la capacitat de trobar sentit, fins i tot a les situacions més adverses. Robert Monzonis, al llarg de la conversa mantinguda a Ràdio Cubelles, ens parla d'aquest llibre, Anatomia de l'esperança, del doctor Francesc Torralba.
8: Torralba, un dels conceptes que he llegit molt interessants, que l'esperança comporta patiment, que no vol dir que tenir esperança sigui un camí de roses i que visqui en un món paral·lel a la realitat. No. Patirem per acomplir els objectius, per arribar al camí que volem arribar. Però l'esperança ens dona aquesta força, aquesta energia interior, per poder, malgrat el patiment, seguir en el camí i finalment fer el cim, no?
4: Robert Monzonis, que serà el conductor d'aquest acte, subratlla també l'autoritat moral de Francesc Torralba, especialment després de la tràgica pèrdua del seu fill, un fet que ha marcat la visió pràctica i humana que trasllada també el seu pensament filosòfic a través d'aquest llibre. Més enllà de la teoria, es planteja com afrontar la mort i la incertesa mitjançant l'autoconeixement i el suport mutu.
8: Una altra de les coses que suposo que les persones que han estat, que han llegit una mica sobre Torralba o l'han escoltat saben és que Torralba va perdre el seu fill fa uns pocs anys. Va perdre el seu fill amb un dels seus fills amb una activitat d'escalada que feien. Van anar a fer un pic i es va precipitar el seu fill. Això ho ha explicat moltes vegades, Torralba, a nivell públic, perquè ho ha fet també una mica com a exemple, no? Va ser un fet inesperat i molt transcendent, més transcendent en la seva vida. I per tant, doncs, també pot parlar amb molta autoritat
9: perquè no només a nivell teòric ha desenvolupat aquest concepte de l'esperança, sinó a nivell pràctic, no? Quan se't mora un fill, doncs és un fet altament tràgic a la vida, en el qual pots fàcilment caure en la desesperació. I per tant, ell parla amb moltíssima autoritat de tot això i per això val la pena escoltar-lo.
4: Recordem que serà aquest dijous, a partir de les 7 de la tarda, quan es presenti aquest llibre, Anatomia de l'esperança, com dèiem, escrit pel filòsof Francesc Torralba. Un acte, recordem-ho, que tindrà lloc a la Biblioteca Mossèn Joan Avinyó i que serà conduït per Robert Monzonis, col·laborador i antic alumne de l'autor.
0: Cubelles vol aprofitar que és el municipi de la costa més al nord on es podrà veure l'eclipsi solar total del 12 d'agost. Per això, el 20 de juliol, la Biblioteca Municipal acollirà una xerrada amb responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers. I és que el 12 d'agost a Cubelles es podrà viure un eclipsi total de sol, un fenomen que no repetirà en centenars d'anys, en què el cel es farà fosc durant 30 segons quan encara sigui de dia. Per aquest motiu, des del Servei de Turisme han organitzat una xerrada el pròxim dia 20 de juliol a 6:45 a la Biblioteca Municipal per saber quan es produirà, de com fer també una bona observació i dels millors llocs de Cubelles per observar-lo. Anirà a càrrec aquesta xerrada d'en Carles Schnabel Jimeno i Rat Parellà de Llobet, responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers. I Malaborda Tècnica de Turisme ha destacat que de tota aquesta zona i a la comarca del Garraf, a Cubelles és on hi haurà més opcions de veure l'eclipsi.
10: A Sitges no ho veuran. I a Vilanova, 13 segons i molt amunt. Nosaltres aquí són 30 segons, tampoc és gaire, però som el primer municipi on hi ha eclipsi total. Això penso que la gent no ha de saber, perquè és veritat que tothom anirà cap a baix, on es veurà més llarg i tot, però escolta'm, que Cubelles, doncs, que es veurà de forma total i és una data, bueno, és important i tothom en parla, tothom en veu.
0: El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha destacat que, a més, seran unes dates, el 12 d'agost, en què habitualment ja hi ha molta gent a Cubelles i per això cal donar tota la informació per la gent que ja hi sigui i també per la que vulgui venir.
11: És que pensa que serà el 12 d'agost, que clar, sí. Hi haurà gent que vindrà aquella quinzena o aquella setmana i clar, ens podem trobar amb un volum molt gran. No sabem el que passarà, però bueno, l'únic que podem fer és això, no? Parlar amb gent que n'entén, no dir-ho nosaltres, sinó parlar amb gent que n'entén i que expliquin pues, les quatre coses principals que s'ha de saber pel tema de l'eclipsi, no? Crec que és el millor que podem fer.
0: La xerrada sobre l'eclipsi serà gratuïta i oberta a tothom el dilluns 20 de juliol a la Biblioteca Municipal.
12: El Club de Futbol Cubelles segueix treballant en la planificació de la temporada 2026-2027, en què retorna la segona catalana, tot i que encara no sap en quin grup ho farà. La Federació Catalana de Futbol està treballant en la confecció d'aquests grups i una de les incògnites és saber si el Cubelles haurà de viatjar cap a les Terres de l'Ebre o en aquest cas es podrà quedar més a prop de la província de Barcelona. El club, a més, afronta aquesta nova etapa amb un projecte renovat que, de moment, compta amb 17 jugadors ja confirmats, un cos tècnic completament nou i una clara aposta pel talent jove de la comarca. La direcció esportiva ha optat per mantenir una part important del bloc de la temporada passada. Han renovat jugadors com Biel Alonso, David Trillo, David Ques, Àlex Vall-Llosera, Micó, Adri Fernández, Oriol Rodríguez, Víctor Navarro, Patrick Ferriz, Sola, Ian Mateo i Arnau Villanueva, futbolistes que aportaran continuïtat i experiència al vestidor. Aquestes renovacions s'hi sumen de moment 5 incorporacions. Víctor Fernández, procedent de la Unió Esportiva Canyelles, Owen Macías, del Futbol Club Motagua, d'Honduras, jugador que, a més, és internacional en les categories sub-17 d'Honduras, Biel Amigó, del juvenil del Marc Bartra 2020, Joan Valls, del Bas Espirall, i Joan Serra, de la Unió Esportiva Sitges, uns fitxatges que responen a la voluntat del club de construir una plantilla competitiva amb una marcada presència de jugadors joves de la comarca i amb projecció i marge de creixement. Malgrat aquests 17 futbolistes ja estan confirmats, la plantilla encara no està tancada i el club continua treballant per poder incorporar nous efectius abans de l'inici de la competició. Una de les primeres i principals novetats d'aquesta temporada serà el canvi total del cos tècnic. El nou projecte estarà liderat per Josu Julián, com a entrenador del primer equip, acompanyat per Amenoja, responsable dels porters, Juan Bautista com a preparador físic i Andreu Bagú, que assumirà les funcions d'analista. La pretemporada està previst que arrenqui la setmana del 10 d'agost, data que l'equip tornarà a la feina per començar a preparar el nou curs. El primer test arribarà coincidint amb la Festa Major de Cubelles, amb el tradicional partit previst per als dies 15 o 16 d'agost. Una oportunitat perquè l'afició ja pugui conèixer les noves caures i veure les primeres passes d'aquest nou projecte. L'inici de la Lliga, tot i que el calendari encara no està publicat, està previst que sigui cap a finals del mes de setembre, quan el club de futbol Cubelles començarà el seu camí a la segona catalana amb l'objectiu de recuperar la competitivitat i consolidar un equip que combini joventut, compromís i identitat de club.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
13: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
14: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
15: Hola, hola, hola, tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
16: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut.
17: I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
14: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Samantha?
1: Fades!
0: Sí.
1: Quina beneitura, no?

Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics, abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu cap.

Crec que avui que fem niuet a casa, un lloc a l'armari per quan puguis venir, ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui ve dominat per la continuació encara d'aquesta onada de calor, amb temperatures molt altes. Han pujat de nit, s'han situat entre els 24 i 25, però han baixat encara una miqueta per sota de la nit tòrrida, mentre que la màxima no pujarà tant com ahir. Ahir valors per sobre de 35 i acostant-se als 36 graus en molts punts del litoral. I en canvi avui, doncs, continuarà fent calor, potser no pujarà tant amunt i contem que la temperatura estigui entre els 34 o 35. Això sí, amb un temps molt estable, amb sol i cel clar, tot el dia, humitat baixa i xafogor no massa intensa. Vent feble amb terral a l'inici i final del dia i deixa loc al centre de la jornada, fent que a la mar hi hagi una mica de marejol. Per demà esperem que el temps també sigui estable, però a diferència d'avui tindrem més núvols, núvols baixos fins a mig matí a partir de mitja tarda, això sí, amb sol i cel clar al centre del dia, amb una temperatura que recularà una mica. No es notarà molt, però ja quedarà un palet més curt a movent-se entre els 23 o 24 de mínima i de 32 a 33 de màxima, amb una humitat i xafogor moderades. Ben feble, enterrar a la primera hora i deixar loc més reforçat sobretot al migdia i primera hora de la tarda. Això farà que la mar estigui arrissada al matí, però augmentant notablement a marejol bastant considerable de cara a la tarda.
0: Ràdio Cubelles, notícies. Una baralla davant del cementiri municipal ha acabat amb un home mort. El presumpte autor estaria detingut, tot i que la policia local, els Mossos d'Esquadra ni l'Ajuntament no han confirmat encara més informació. Segons testimonis directes dels fets que han parlat amb Ràdio Cubelles, s'han sentit crits i han vist una baralla just davant de l'assentament, que hi ha a l'altra banda del carrer, just al sector del cementiri, i han vist com un dels dos homes que s'estaven barallant atacava l'altre amb una arma blanca i l'ha matat. En poca estona arriba la policia local, que ha detingut el presumpte autor, que, segons els testimonis, s'hauria autolesionat després de l'agressió. Els fets han indignat especialment els veïns de la comunitat Els Pins, formada per 37 cases al final del carrer de mossèn Miquel Cortí. Aquest grup veïnal havia demanat una intervenció a l'Ajuntament des de feia setmanes, ja que s'estaven acumulant problemes de convivència en aquesta zona. Alertaven tant de problemes que tenien amb l'assentament de davant del cementiri com també de l'ocupació de la casa de l'antiga gossera. Els veïns reclamaven una sortida per evitar aquesta situació de vulnerabilitat i, de fet, s'havien posat en contacte amb Ràdio Cubelles per fer públic el cas. Davant de la insistència dels veïns i també en resposta a les peticions de l'emissora municipal, l'Ajuntament va informar que havia organitzat el dijous 2 de juliol passat una reunió per coordinar una resposta entre els serveis socials, la policia local i els Mossos d'Esquadra dedicada a aquests casos concrets d'aquesta zona. En declaracions a Ràdio Cubelles, el govern local havia reconegut fa poc que l'arribada de persones amb vulnerabilitat extrema i sense llarisme era un problema nou per un municipi com Cubelles i que els pocs recursos que hi ha en aquesta zona per poder solucionar aquesta mena de situació estan actualment saturats. Tan bon punt es doni més informació sobre els fets que han ocorregut, que han acabat amb aquesta persona morta davant del cementiri municipal, tan bon punt hi hagi més informació i més dades, ampliarem aquesta notícia.
3: La Festa Pirata de Cubelles tornarà a omplir de cursaris, mercaders i activitats al municipi des de dijous 16 a diumenge 19 de juliol, tot plegat amb una programació pensada per tots els públics que combinarà divulgació històrica, animació de carrer, música i propostes familiars. La programació de la Festa Pirata començarà dijous 16 de juliol a partir de les 7 de la tarda amb la conferència El privilegi de tenir port a càrrec de Roger Benito i que servirà d'introducció a un cap de setmana dedicat a la cultura marinera i al passat pirata del territori. El Mercat Pirata obrirà les portes divendres 17 de juliol a les 6 de la tarda i es mantindrà actiu durant tot el cap de setmana. Durant la tarda també hi haurà un campament pirata amb personatges caracteritzats i fotocol, activitats d'esgrima infantil, punteria pirata, patrulles pirates, tallers de construcció de xarxes i atrapasomnis, així com també una sessió musical del DJ Col·lectiu Tonyina. Tota una jornada que inclourà també la xerrada de l'historiador Gabriel Travé sobre la pirateria a la Catalunya dels segles XVI i XVII. La regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Cubelles, Núria Planes, ha explicat d'aquesta manera com es presenta aquesta nova edició.
4: Hem fet una festa pirata amb alguna novetat, amb la sentit d'aproximar també a més públic, perquè, bueno, estava molt enfocada en el públic infantil i tal, i el tema històric, però el que hem aprofitat també és per posar-hi música. Posem accions de música en tots els escenaris i donarem un caire més festiu a la festa pirata. Això seria com la novetat, més de festiu i mediterrani, amb habaneres, amb, bueno, música tradicional d'aquí, i amb algun DJ, amb música, tot ambientat per fer l'aire mediterrani que li volem donar a aquesta fira pirata.
3: Dissabte 18 de juliol serà la jornada central de la festa pirata. El mercat obrirà des de les 11 del matí i a partir de les 6 de la tarda començarà oficialment la festa pirata amb cercaviles musicals, espectacles itinerants, activitats infantils i el campament pirata. I entre les propostes destacades hi haurà la conferència de Pau Andrés sobre les begudes i l'alimentació en el temps dels pirates. La jornada de dissabte es tancarà amb una cantada de havaneres a càrrec de la petita Havana, seguida també del tradicional rom cremat. La festa pirata acabarà diumenge 11 de juliol amb una nova jornada d'activitats familiars, cercaviles, demostracions d'esgrima, patrulles pirates, tallers i una nova sessió del DJ Col·lectiu Tonyina. I com a proposta divulgativa, Gabriel Travé oferirà també la conferència Les armes als pirates, posant el punt i final a 4 dies de recreació històrica i ambientació marinera. Amb aquesta programació, la festa pirata torna de nou per segon any consecutiu després de la seva recuperació, ja que la festa va estar aturada al llarg del període de la pandèmia i es torna a organitzar com una cita lúdica i cultural destacada de l'estiu, convidant tant a veïns com a visitants a viure una experiència immersiva inspirada en la història i la tradició marítima.
0: Cubelles ha estat inclosa en el nivell 3 del Pla Alfa per un perill molt alt d'incendi. Amb l'activació d'aquest nivell, els agents rurals vigilen les activitats suspeses i el compliment de les prohibicions i restriccions. Amb el nivell 3 del Pla Alfa, totes les activitats amb risc d'incendi prèviament autoritzades o comunicades queden suspeses i els agents rurals fan aquesta vigilància exclusiva de les suspensions d'aquestes activitats i del compliment de les prohibicions. Per exemple, està prohibit encendre foc a qualsevol mena d'espai obert. Queda suspès temporalment mentre es mantingui el risc esmentat de totes les autoritzacions concedides de cremes, de rostolls, de pastures, de restes de poda o de restes silvícoles. Tampoc es podrà encendre foc en cap àrea de descans de les xarxes de carreteres ni a les zones recreatives i d'acampada, incloses les zones que estan habilitades per fer-ho. Tampoc es pot fer servir maquinària i equips a les muntanyes o a les àrees rurals situades en una franja de 500 metres al voltant de boscos. El funcionament d'aquesta maquinària, si genera deflagració, espurnes o descàrregues elèctriques, només es podrà fer servir si l'òrgan competent de l'administració autonòmica n'ha autoritzat expressament el seu ús, o siguin necessàries per a l'extinció d'incendis. Tampoc es pot fer ús de cap material pirotècnic, no es poden llançar o abandonar objectes en combustió o qualsevol mena de material susceptible d'originar un incendi, i les restriccions també afecten l'ús de bufadors, serres radials i eines similars a menys de 400 metres de terreny forestal. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa, juntament amb l'anàlisi d'altres indicadors de risc, pot implicar també la declaració de la fase de prealerta del Pla Infocat de Protecció Civil. D'altra banda, recordem que Protecció Civil manté en fase d'alerta el pla Procicat, en aquest cas per l'onada de calor, que va començar diumenge i que es preveu que duri tota la setmana. En el mapa d'avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, el Garraf continua en perill 1/6 per calor nocturna entre les 12 i les 6 de la matinada d'aquest dijous i que Cubelles continua també en perill alt de 3/4/6 per calor aquest dijous entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda. Protecció Civil en aquests casos demana als ajuntaments que prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i que tinguin especial vigilància de totes les persones vulnerables. Com a consells generals, es demana a la població hidratar-se molt sovint, evitar activitats físiques intenses a l'exterior, sobretot a les hores de més calor, i no deixar mai infants, persones vulnerables o animals tancats en un cotxe amb les finestres tancades. Cubelles ha tramitat 264 sol·licituds de regularització. En una entrevista a Ràdio Cubelles, Irina Roca, tècnica de serveis socials del Consell Comarcal, i Mariana Isla, advocada de l'associació Amic, han fet balanç de tot aquest procés a la vila. El 30 de juny passat s'ha tancat el procés extraordinari de regularització per a persones estrangeres, una iniciativa del govern de l'Estat espanyol que a Catalunya ha registrat un total de 257.000 sol·licituds. I aquí, a nivell local, Cubelles ha tramitat 264 sol·licituds, segons les dades que ens han aportat tècnics comarcals dels serveis d'acompanyament i assessorament jurídic per a estrangers. El servei d'atenció local ha hagut de reorganitzar-se ràpidament per poder donar resposta a la demanda força important, sobretot d'obtenir informes de vulnerabilitat, un requisit clau per a molts dels sol·licitants que s'ha de dir que el va afegir en el decret del procés de regularització en l'últim moment. Així ho ha comentat Irina Roca, tècnica dels serveis socials a Cubelles.
5: A nivell organitzatiu i sobretot administratiu és com va ser més caòtic, perquè cada ajuntament o cada consell comarcal o, per exemple, l'Hospitalet va tenir com la primícia i es va organitzar d'una manera que ens va poder ajudar molt els altres també a veure de quina manera ho estaven gestionant. Aleshores, el que vam decidir a fer era parlar amb l'OAC, i que cada persona fes una instància i una compareixença, on posant el seu passaport, el seu nom, on vivien de Cubelles, i que marquessin una creueta de que els feia vulnerables.
0: Mariana Isla, advocada d'Amic, que treballa amb un conveni amb l'Ajuntament per assessorar en qüestions d'estrangeria, ha destacat que tot aquest procés ha servit per garantir drets a persones que ja fa temps que viuen aquí.
6: Té tota una connotació d'integració, no? Estem parlant de persones que ja hi viuen aquí, que els seus fills van a les nostres escoles, és a dir, són persones que estan integrades a la societat i que el que ha fet aquest procés de regularització no és que vingui gent, sinó visibilitzar aquesta gent que ja hi era aquí, no?
0: Un cop presentades les sol·licituds, el procés entra ara en una nova fase administrativa. El primer pas és l'admissió a tràmit per part de la unitat tramitadora d'expedients d'estrangeria, un document que ja atorga un permís provisional de treball i de residència d'un any. Posteriorment, un cop arribi la resolució definitiva, els sol·licitants hauran de tramitar la targeta d'identitat d'estrangers, la TIE, a la Policia Nacional, un pas que es preveu complex a causa del col·lapse actual d'aquest servei, que en condicions normals ja no dona a l'abast, tal com ha exposat Mariana Isla, advocada d'Amic.
6: Aquí en tindrem també un coll d'ampolla, perquè ara mateix les policies, que és l'encarregada és la Policia Nacional, de tot arreu estan col·lapsades, o sigui, sense tenir la població de la regularització ja és missió impossible gairebé aconseguir una cita. Quan aquestes 250.000 persones a Catalunya intentin demanar la TIE, doncs serà encara pitjor, no? Serà un procés dur aquest. Però bueno, és el següent pas i s'ha de fer. I després ja la persona tindrà l'autorització de residència i treball per un any de durada. Aquest any serà retroactiu, és a dir que començarà la vigència d'aquesta autorització en el moment en què la persona va fer la sol·licitud.
0: En tot cas, aquesta primera autorització tindrà una durada d'un any amb caràcter retroactiu des del moment de la sol·licitud. Els cubellencs provinents de segons quins països llatinoamericans, a més, més endavant tindran l'opció de demanar directament la nacionalitat espanyola. Per tal de no perdre la residència i el permís de treball al cap d'un any, les persones hauran de demanar més endavant la modificació de la seva situació, demostrant que han treballat i cotitzat, o una pròrroga d'un any si demostren haver estat registrats com a demandants d'ocupació, o també pròrroga, en aquest cas més llarga, si estan en una situació de salut especial o en l'edat de jubilació. En aquest sentit, l'Ajuntament de Cubelles també ofereix eines clau com l'informe d'esforç d'integració, tal com ha explicat Irina Roca, tècnica de serveis socials.
5: És bastant important per fer aquesta renovació al cap de l'any si no ha cotitzat la persona, no? Com ha dit ella, està donat d'alta als serveis d'ocupació, o aquest informe que el fem de les serveis socials, en el cas que faig jo, que és haver fet mínim 45 hores de català, vale? I el mòdul B i el mòdul C, que justament la Mariana és qui els dona aquí a Cubelles. Mòdul B és coneixements laborals i mòdul C coneixements de la cultura catalana i a nivell legislatiu. Són 15 hores cadascun, i amb els 45 hores de català i les 30 hores d'aquests mòduls enviem a estrangeria aquests certificats i ens ho retornen amb un informe d'esforç d'integració que certifica que la persona té voluntat d'integrar-se.
0: L'advocada Mariana Isla també ha afegit com són els continguts que es donen en els mòduls de formació.
6: El mòdul B són coneixements laborals, que ara per ara és molt més important que mai, perquè aquesta gent se va incorporar al mercat laboral. No? I ha de conèixer quins són els seus deures, però també els seus drets com a treballadors, que és això de la seguretat social, les cotitzacions, qui paga què, no? L'IRPF, és a dir, donem tota aquesta mena d'informació que és superimportant. I el mòdul C és més de coneixements de l'entorn, de la cultura catalana, parlem molt del sistema també polític, que és molt interessant.

0: reconeguts a l'Estat, com per exemple votar les eleccions.
1: La Biblioteca Municipal de Cubelles acollirà aquest dijous 9 de juliol a les 7 de la tarda la presentació del llibre Anatomia de l'Esperança, la darrera obra del filòsof i teòleg Francesc Torralba, guardonada amb el Premi Josep Pla 2026. L'acte serà conduït per Robert Monzonis, que conversarà amb el públic al voltant de les principals idees d'un assaig que reflexiona sobre una de les grans qüestions de la condició humana, l'esperança. Publicat per Edicions Destino, Anatomia de l'Esperança analitza la naturalesa profunda d'aquest concepte i el presenta com una actitud activa, capaç d'enfrontar-se al desànim i d'impulsar les persones a continuar avançant malgrat les dificultats. Al llarg de les seves pàgines, Torralba defensa que l'esperança no és una espera passiva ni un optimisme ingenu, sinó una virtut que es cultiva a través de la llibertat, el compromís i la capacitat de trobar sentit fins i tot en les situacions més adverses. Robert Monzonis, al llarg de la conversa mantinguda a Ràdio Cubelles, ens parla d'aquest llibre, Anatomia de l'Esperança, del doctor Francesc Torralba.
2: Torralba, un dels conceptes que he llegit molt interessants, que l'esperança comporta patiment, que no vol dir que tenir esperança sigui un camí de roses i que visqui en un món paral·lel a la realitat. No. Patirem per complir els objectius, per arribar al camí que volem arribar. Però l'esperança ens dona aquesta força, aquesta energia interior, per poder, malgrat el patiment, seguir en el camí i finalment fer el cim, no?
1: Robert Monzonis, que serà el conductor d'aquest acte, subratlla també l'autoritat moral de Francesc Torralba, especialment després de la tràgica pèrdua del seu fill, un fet que ha marcat la visió pràctica i humana que trasllada també el seu pensament filosòfic a través d'aquest llibre. Més enllà de la teoria, es planteja com afrontar la mort i la incertesa mitjançant l'autoconeixement i el suport mutu.
2: Una altra de les coses que suposo que les persones que han estat, que han llegit una mica sobre Torralba o l'han escoltat saben és que Torralba va perdre el seu fill fa uns pocs anys. Va perdre el seu fill amb un dels seus fills amb una activitat d'escalada que feien. Van anar a fer un pic i es va precipitar el seu fill. Això ho ha explicat moltes vegades, Torralba, a nivell públic, perquè ho ha fet també una mica com a exemple, no? Va ser un fet inesperat i molt transcendent, més transcendent en la seva vida, i per tant doncs, també pot parlar amb molta autoritat, perquè no només a nivell teòric ha desenvolupat aquest concepte de l'esperança, sinó a nivell pràctic, no? Quan se't mor un fill, doncs és un fet altament tràgic a la vida, en el qual pots fàcilment caure en la desesperació. I per tant ell parla amb moltíssima autoritat de tot això i per això val la pena escoltar-lo.
1: Recordem que serà aquest dijous a partir de les 7 de la tarda quan es presenti aquest llibre, Anatomia de l'Esperança, com dèiem, escrit pel filòsof Francesc Torralba. Un acte, recordem-ho, que tindrà lloc a la Biblioteca Mossèn Joan Avinyó i que serà conduït per Robert Monzonis, col·laborador i antic alumne de l'autor.
0: Cubelles vol aprofitar que és el municipi de la costa més al nord on es podrà veure l'eclipsi solar total del 12 d'agost. Per això, el 20 de juliol, la Biblioteca Municipal acollirà una xerrada amb responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers. I és que el 12 d'agost a Cubelles es podrà viure un eclipsi total de sol, un fenomen que no repetirà en centenars d'anys, en què el cel es farà fosc durant 30 segons quan encara sigui de dia. Per aquest motiu, des del Servei de Turisme han organitzat una xerrada el pròxim dia 20 de juliol a 6:45 a la Biblioteca Municipal per saber quan es produirà, de com fer també una bona observació i dels millors llocs de Cubelles per observar-lo. Anirà a càrrec aquesta xerrada d'en Carles Schnabel Jimeno i Rat Parellà de Llobet, responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers. I Malabor de Tècnica de Turisme ha destacat que de tota aquesta zona i a la comarca del Garraf, a Cubelles és on hi haurà més opcions de veure l'eclipsi.
3: A Sitges no ho veuran. I a Vilanova, 13 segons i molt amunt. Nosaltres aquí són 30 segons, tampoc és gaire, però som el primer municipi on hi ha eclipsi total. Això penso que la gent ho ha de saber perquè és veritat que tothom anirà cap a baix, on es veurà més llarg i tot, però escolta'm, que Cubelles doncs que es veurà de forma total i és una data, bueno, és important i tothom en parla, tothom en veu.
0: El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha destacat que, a més,

0: Seran unes dates el 12 d'agost, en què habitualment ja hi ha molta gent a Cubelles i per això cal donar tota la informació per la gent que ja hi sigui i també per la que vulgui venir.
1: És que pensa que serà el 12 d'agost, que clar, sí. Hi haurà gent que vindrà aquella quinzena o aquella setmana i clar, ens podem trobar amb un volum molt gran. No sabem el que passarà, però bueno, l'únic que podem fer és això, no? Parlar amb gent que n'entén, no dir-ho nosaltres, sinó parlar amb gent que n'entén i que expliquin pues, les quatre coses principals que s'ha de saber pel tema de l'eclipsi, no? Crec que és el millor que podem fer.
0: La xerrada sobre l'eclipsi serà gratuïta i oberta a tothom el dilluns 20 de juliol a la Biblioteca Municipal.
2: El Club de Futbol Cubelles segueix treballant en la planificació de la temporada 2026-2027, en què retorna la segona catalana, tot i que encara no sap en quin grup ho farà. La Federació Catalana de Futbol està treballant en la confecció d'aquests grups i una de les incògnites és saber si el Cubelles haurà de viatjar cap a les Terres de l'Ebre o en aquest cas es podrà quedar més a prop de la província de Barcelona. El club, a més, afronta aquesta nova etapa amb un projecte renovat que, de moment, compta amb 17 jugadors ja confirmats, un cos tècnic completament nou i una clara aposta pel talent jove de la comarca. La direcció esportiva ha optat per mantenir una part important del bloc de la temporada passada. Han renovat jugadors com Biel Alonso, David Trillo, David Ques, Àlex Valldosera, Micó, Adri Fernández, Oriol Rodríguez, Víctor Navarro, Patrick Ferriz, Sola, Ian Mateo i Arnau Villanueva, futbolistes que aportaran continuïtat i experiència al vestidor. Aquestes renovacions s'hi sumen de moment 5 incorporacions. Víctor Fernández, procedent de la Unió Esportiva Canyelles, Owen Macías, del Futbol Club Motagua, d'Honduras, jugador que, a més, és internacional en les categories sub-17 d'Honduras, Biel Amigó, del juvenil del Marc Bartra 2020, Joan Valls, del Bas Espirall, i Joan Serra, de la Unió Esportiva Sitges, uns fitxatges que responen a la voluntat del club de construir una plantilla competitiva amb una marcada presència de jugadors joves de la comarca i amb projecció i marge de creixement. Malgrat aquests 17 futbolistes ja estan confirmats, la plantilla encara no està tancada i el club continua treballant per poder incorporar nous efectius abans de l'inici de la competició. Una de les primeres i principals novetats d'aquesta temporada serà el canvi total del cos tècnic. El nou projecte estarà liderat per Josu Julián, com a entrenador del primer equip, acompanyat per Amenoja, responsable dels porters, Juan Bautista, com a preparador físic, i Andreu Bagú, que assumirà les funcions d'analista. La pretemporada està previst que arrenqui la setmana del 10 d'agost, data que l'equip tornarà a la feina per començar a preparar el nou curs. El primer test arribarà coincidint amb la Festa Major de Cubelles, amb el tradicional partit previst per als dies 15 o 16 d'agost. Una oportunitat perquè l'afició ja pugui conèixer les noves caures i veure les primeres passes d'aquest nou projecte. L'inici de la Lliga, tot i que el calendari encara no està publicat, està previst que sigui cap a finals del mes de setembre, quan el Club de Futbol Cubelles començarà el seu camí a la segona catalana amb l'objectiu de recuperar la competitivitat i consolidar un equip que combini joventut, compromís i identitat de club.
3: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
4: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
5: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels
0: Fuster.
5: Bon dia,
0: Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
5: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
4: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Hola, hola, hola. Tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
2: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
4: L'Ajuntament ja ha donat a conèixer des de fa uns dies quins són els projectes guanyadors de l'última edició dels pressupostos participatius. La proposta més votada, per exemple, és la construcció de parcs inclusius, una inversió que sumaria uns 75.000 euros i que ha rebut durant el procés 182 vots. Per tal de donar a conèixer doncs, la resta de resultats i comentar també i valorar com ha anat tot aquest procés de pressupostos participatius, avui rebem aquí a Ràdio Cubelles Arturo Carrillo, regidor de Participació Ciutadana. Benvingut, gràcies per atendre'ns.
5: Gràcies per convidar-me, bon dia.
4: I bé, això doncs, ja s'ha donat per tancat aquesta convocatòria dels pressupostos participatius. En total hi haurien participat unes 450 persones. Abans de comentar doncs, els projectes guanyadors, també com valoreu aquesta xifra de participació de votants i vots recollits durant els pressupostos participatius?
5: Bé, en aquest cas... Els que portem sempre a processos participatius sempre ens agradaria que fos més ampli, no? La votació sempre ens agradaria que hagués participat molta més gent. No obstant, 452 persones, si no recordo malament, que han votat, no, 54 aproximadament, perquè clar, s'ha de tenir en compte que la votació podies votar una opció, dos o tres. Hem intentat filtrar per número de registre, per saber exactament quantes persones són, i han sortit 454, i un total de 1.068 vots, vale? En aquest cas. Creiem que aquesta vegada hem fet coses innovadores, com posar la carpa que vam posar un dia al mercat. Això aquí ens va fer que molta gent que no havia votat votés, unes 32 persones crec que van ser, si no recordo malament, que van anar a votar directament aquí a la carpa del mercat que hem fet. És veritat que també s'han posat punts a la biblioteca, a l'Espai Jove, al Casal d'Avis. En aquests punts no s'han trobat votacions, però sí que és veritat que s'ha ajudat a molta gent a saber què són els pressupostos, com votar, i sí que és veritat que ells individualment, a casa seva, han votat gràcies a aquest reforç que hem posat a molts jocs municipals, no, en aquest cas, per això valorem molt positivament pues això, no? Que no només és fer el pressupost participatiu, sinó fomentar que la gent participi i posar facilitats perquè la gent pugui gaudir d'aquests pressupostos i puguin votar la seva proposta.
4: Bé, no sé si doncs, a l'hora d'analitzar també si es pot incrementar aquesta participació, hi ha cap aspecte a tenir en compte o que creieu doncs, de pròximes convocatòries o de com era aquesta i respecte d'altres.
5: Crec que el que hem de continuar treballant és en fer accions com la que vam fer a la plaça del mercat, de posar una carpa per ajudar la gent a donar a conèixer també els pressupostos participatius, perquè a vegades donem per entendre que quan fem difusió a la ràdio, difusió a les xarxes socials, això arriba a molta gent, hi ha gent que no arriba en aquests punts, no? I crec que aquestes accions que hem fet aquest any s'han d'incrementar, es poden incrementar, podent només un dia, si no dos dies al mercat, o en altres indrets municipals o altres festes que puguin haver coincidit en el temps, per donar més a conèixer els pressupostos participatius i que la gent es pugui augmentar pues, aquesta participació, que ja és alta, la veritat, però podria ser molt més, la veritat.
4: Recordem que hi havia una dotació de 300.000 euros. Finalment, doncs, sumant les propostes guanyadores, s'arriba a 288.000. Per tant, no es podia encabir cap més proposta, no?, per completar, entenem, aquests 300.000 euros, oi?
5: Correcte. La qüestió és que les bases són molt clares en aquest àmbit. És a dir, es comença a donar per vàlides les més votades fins a exaurir el pressupost que està destinat. Aquest any eren 300.000 euros perquè juntaven dues convocatòries per no haver-se fet abans. I en aquest cas, clar, després d'anar sumant els imports que es van valorar en el moment de la validació de les propostes que va proposar, doncs hem arribat a aquest punt. s'ha passat, com ha passat altres vegades, que les propostes més petites o imports més petits han entrat abans que altres que han pogut tenir més votació. Però clar, quan tu vas sumant tota la resta de partides, per exemple, les parts d'inclusió són 75.000, la següent que havia era l'àrea de descans d'ombres i fonts d'aigua potable al passeig de la Marina, amb 177 vots. Després estaven les millores al passeig marítim, que eren 40.000 euros més. La següent era la reforma de millora de l'escape park amb 113 vots, 75.000 euros. Què vull dir amb això? Que clar, s'han anat per ordre agafant aquestes propostes. Després hem hagut d'anar saltant de proposta a proposta fins a exaurir el pressupost. Què passa? Que les següents que quedaven per sota ja ens passaven de 300.000 euros i per això han quedat aquests 12.000 euros fora de termini. Tot això s'ha decidit, no és que ho hem decidit nosaltres hàbilment de regidoria, sinó es va convocar la taula ciutadana que ja estava estipulada per això. Aquest any també s'ha fet aquesta novetat, no? Pues aquesta taula ciutadana amb representació de veïns, entitats, un partit de l'oposició i jo com a president d'aquesta taula ciutadana, es va decidir com haurien de repartir aquests diners. I el que s'hauria de fer és tornar a revisar les propostes per veure si podem encaixar el pressupost i que poguessin entrar més. Es va decidir que no era la millor via, perquè si no podia haver un micro comparatiu amb pressupostos que no van entrar pel tema del pressupost, vam decidir que no seria el més just. Llavors es va decidir això, deixar aquests 12.000 euros en stand-by. Si en el moment d'executar les obres o d'executar els contractes menors que poden fer amb imports més petits, es pot anar mirant el pressupost i més o menys si aconseguim lliurar diners d'aquestes propostes que s'han fet, doncs poder juntar amb aquests 12.000 i poder entrar alguna proposta més que ha quedat doncs, en el tintero, no? Com aquest que diu, perquè es pugui fer realitat.
4: Ara que ja es poden conèixer doncs, aquestes opcions, propostes guanyadores, la feina, diguéssim, de participació arriba fins aquí o intentarà donar continuïtat a que doncs, aquestes accions s'executin, doncs, fent un seguiment, o, és a dir, ara el paper de participació ciutadana a partir d'ara quin serà també?
5: La taula ciutadana continuarà vigent, es va crear per tal de que es fes el seguiment tant dels projectes que presentaven com a la fase de votació, com ara el post-votació. En aquest cas ara el que s'ha de fer és fer la feina de dividir aquests diners en diferents partides pressupostàries amb els projectes que s'han ficat en aquest moment, i aquesta taula ciutadana continuarà vigent, continuarà reunint-se mirant com acaba el procés fins que s'executin totes aquestes partides que han guanyat en aquest any 2026. La taula ciutadana es va crear amb aquest esperit, i amb aquest esperit continuarà vigent fins que pugui treure pues, aquest seguiment, com hem dit, del ja no només de quins projectes s'han tret, sinó l'execució d'aquests projectes. Hi haurà aquí darrere, que tota la ciutadana, que anirà fent aquest control i aquesta participació.
4: Perquè recordem que malgrat que encara no es coneixia exactament què seria, sí que el pressupost sí que té aquests diners, no?, ja reservats. Sí. Perquè doncs ara aquests projectes de manera individual es puguin anar contractant, no?, i executant.
5: Correcte, en el pacte dels pressupostos d'aquest any 2026, i està la partida de 300.000 euros que es va demanar des de la meva regidoria. En aquest cas, jo personalment vaig demanar aquests 300.000 euros i s'han dotat amb 300.000 euros d'inversió de recursos ordinaris, és a dir, són diners que ja estan disponibles i ja es poden tirar endavant els projectes que han guanyat els pressupostos participatius. Ja es va fer d'aquesta manera. Jo vaig lluitar perquè sigués així i així ha sigut. Són 300.000 euros de recursos ordinaris. Per tant, el pressupost ja està aprovat. Per tant, aquests imports ja estan habilitats per fer-ne l'ús.
4: Sí que doncs, ja en les entrevistes prèvies també doncs, hi havia hagut el seu compromís de intentar executar tan aviat com fos possible també els que quedaven projectes pendents d'edicions anteriors, no?, que s'havien anat encallant. Bé, no sé si es podran anar veient també pròximament aquests projectes, si n'hi ha cap que doncs, pel camí s'ha trobat amb dificultats i pugui ser difícil de complir. No sé què ens pot dir doncs, de projectes de convocatòries anteriors que no s'han acabat de realitzar.
5: En aquest cas, com ja he dit diverses vegades, la meva lluita era perquè estiguessin aquests 300.000 euros i també que estiguessin dins dels pressupostos participatius anteriors, que no eren d'aquesta legislatura en què jo tinc aquesta responsabilitat. Això s'ha fet així, està en el pressupost i està en mans del departament que ha de tirar endavant totes aquestes obres i licitacions, que en aquest cas doncs, se servei serveis tècnics, que és la regidoria que ha de tirar endavant tots aquests projectes. Estem darrere, estem treballant per tal que es pugui tirar endavant. És veritat que fa poc que tenim el pressupost, fa poc que s'ha incorporat tot el pressupost, i estem treballant en tirar endavant el més possible tot això. El que sí que puc assegurar d'aquests pressupostos nous que tenim ara mateix és que hi ha, com també vaig explicar a l'altra ciutadana en aquest cas, i puc explicar públicament, que hi ha projectes que són més grans i altres que són més petits. Llavors l'administració té diferents tipus de contractes que es poden tirar endavant segons l'import de l'obra o del servei que puguis tirar endavant. En aquest cas, com són inversions, parlem, si són 40.000 euros més IVA, poden ser contractes menors, que són molt més ràpids, molt més fàcils, només demanar pressupostos i poder tirar endavant. Hi ha diverses propostes que estan així, com per exemple la de les marquesines que falten dels busos. Jo ja he parlat amb la regidora del servei del bus, que és la Núria Planes, companya meva del govern, que ja estem intentant tirar endavant, doncs, que es puguin en marxa aquestes parades que s'han d'executar, no? Hi ha altres projectes que són també petits projectes que tenen menys import, que estem mirant a veure l'opció més fàcil per tirar endavant aquests projectes més ràpids. Les que ja són licitacions serà més difícil. Ja vaig dir que aquests projectes segurament ja seran de cara al 27, perquè pràcticament és impossible tirar endavant una licitació tan ràpid en aquest any, però bueno, estem treballant que això es tiri endavant.
4: Clar, també es pot trobar, no, si un projecte va guanyar, posem pel cas el 2020, i estem al 2026 encara no s'ha executat, que el pressupost que en el seu dia es va dir, no, hem viscut uns anys en què tot s'ha inflat molt, oi? Aleshores, suposo que això també acaba sent un escull per l'Ajuntament, que si preveia destinar una quantitat, ara potser val no el doble, però bé, molt més, no?, del que s'havia dit a l'inici.
5: Ja ha passat amb alguns projectes que s'han volgut portar a terme, com pot ser l'escorxador, per exemple, que havia una partida pressupostària, es volia fer una cosa i al final, quan s'ha anat a fer l'obra, s'ha vist que era impossible amb el pressupost que tenia fer això. Em consta que s'ha parlat amb qui va presentar aquesta proposta per intentar arribar, pues, a un petit acord de, bueno, pues, on arribem, no?, amb aquests, no sé si seran 10.000 o 15.000 euros, fins on arribem a fer, pues, si no fem la teulada podem fer el terra, si no podem fer una paret, o... Bueno, jo crec que si hi ha voluntat i en formes de poder arribar a acords, com és la política, no?, i poder arribar, pues, a fer el millor possible, igual que ara hi ha partides com són els parcs inclusius, en aquest cas, que quan es va fer la proposta, pues, ja es va dir que seria un parc més dels que ja estaven estipulats, no? Si només és ficar aquests diners perquè es puguin ampliar els parcs que tenim ara mateix de parcs inclusius, si no són jocs, és un parc més, estem mirant l'opció ja. Jo he parlat ja amb el regidor Hugué per tirar endavant el projecte de parcs inclusius i dir, bueno, que tenim 75.000 euros més de pressupostos participatius que dona per fer un parc més o fins on arribem a aquests 75.000 euros.
4: Molt bé, no sé si doncs vol afegir res més també de tot com ha anat aquest procés fins ara, no?, dels pressupostos participatius i si preparen una convocatòria més per l'any que ve o dins d'aquesta legislatura es tornaran a convocar.
5: Encara no hem tancat aquest procés participatiu, estem mirant. Ens agradaria que de cara a l'imminent tornar a fer uns pressupostos participatius. Segurament ja no seran 300.000 euros perquè anem a 150.000 euros per any. Aquest any ha sigut algo excepcional, s'ha explicat, perquè hem juntat dos anys seguits. Però bueno, estem treballant en el moment en aquests pressupostos participatius, el que avui és tancar-ho bé i que estiguin endavant aquests projectes. Sí que m'agradaria agrair moltíssim a tothom que ha participat, tant en la presentació de propostes com en la votació, com a tots els membres de la taula ciutadana, que han fet molt bona feina, s'han implicat moltíssim amb aquest projecte. Els hi vull agrair de veritat, públicament, aquesta voluntat, no? Doncs, pues, jo crec que ha sigut molt positiva aquesta taula ciutadana per fer partícip, no?, a la ciutadania també, amb aquests representants, que estiguin davant aquest projecte i que tingui un control el més transparent i el més públic possible.
4: I també, bueno, per anar tancant, les propostes que bé no han tingut tant de suport o han tingut menys suport i per tant queden descartades, suposo que també se'ls pot donar l'oportunitat en futures convocatòries, no? Això no vol dir que quedin descartades.
5: No vol dir que quedin descartades, queden descartades que es tiraran endavant amb aquesta partida pressupostària de pressupostos participatius, però hi ha projectes que són projectes de veritat molt interessants i molt xulos i que no descarta que des de l'Ajuntament podem tirar endavant alguns d'aquests projectes amb recursos propis de l'Ajuntament fora dels pressupostos participatius. Crec que tot es pot estudiar. Crec que com a polítics hem de veure el que la gent demana, no?, i el que la gent ha votat, i jo crec que són temes a poc tenir en consideració, si no perquè els pressupostos perquè no estan, pues, pressupostos futurs, ja no pressupost participatiu, sinó pressupost ordinari de l'Ajuntament, i jo crec que tot ho pot estudiar, la veritat, no descartem res.
4: Molt bé, doncs Arturo Carrillo, regidor de Participació Ciutadana, moltíssimes gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé, bon dia.
5: A vosaltres, bon dia.
4: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
6: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
7: Hola,
6: de
7: amics, què tal? Qui us parla, Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
6: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Una baralla davant del cementiri municipal ha acabat amb un home mort. El presumpte autor estaria detingut, tot i que la policia local, els Mossos d'Esquadra ni l'Ajuntament no han confirmat encara més informació. Segons testimonis directes dels fets que han parlat amb Ràdio Cubelles, s'han sentit crits i han vist una baralla just davant de l'assentament, que hi ha a l'altra banda del carrer, just al sector del cementiri, i han vist com un dels dos homes que s'estaven barallant atacava l'altre amb una arma blanca i l'ha matat. En poca estona arriba la policia local, que ha detingut el presumpte autor, que, segons els testimonis, s'hauria autolesionat després de l'agressió. Els fets han indignat especialment els veïns de la comunitat Els Pins, formada per 37 cases al final del carrer de mossèn Miquel Cortí. Aquest grup veïnal havia demanat una intervenció a l'Ajuntament des de feia setmanes, ja que s'estaven acumulant problemes de convivència en aquesta zona. Alertaven tant de problemes que tenien amb l'assentament de davant del cementiri com també de l'ocupació de la casa de l'antiga gossera. Els veïns reclamaven una sortida per evitar aquesta situació de vulnerabilitat i, de fet, s'havien posat en contacte amb Ràdio Cubelles per fer públic el cas. Davant de la insistència dels veïns i també en resposta a les peticions de l'emissora municipal, l'Ajuntament va informar que havia organitzat el dijous 2 de juliol passat una reunió per coordinar una resposta entre els serveis socials, la policia local i els Mossos d'Esquadra dedicada a aquests casos concrets d'aquesta zona. En declaracions a Ràdio Cubelles, el govern local havia reconegut fa poc que l'arribada de persones amb vulnerabilitat extrema i sense llarisme era un problema nou per un municipi com Cubelles i que els pocs recursos que hi ha en aquesta zona per poder solucionar aquesta mena de situació estan actualment saturats. Tan bon punt es doni més informació sobre els fets que han ocorregut, que han acabat amb aquesta persona morta davant del cementiri municipal, tan bon punt hi hagi més informació i més dades, ampliarem aquesta notícia.
3: La Festa Pirata de Cubelles tornarà a omplir de cursaris, mercaders i activitats al municipi des de dijous 16 a diumenge 19 de juliol, tot plegat amb una programació pensada per tots els públics que combinarà divulgació històrica, animació de carrer, música i propostes familiars. La programació de la Festa Pirata començarà dijous 16 de juliol a partir de les 7 de la tarda amb la conferència El privilegi de tenir port a càrrec de Roger Benito i que servirà d'introducció a un cap de setmana dedicat a la cultura marinera i al passat pirata del territori. El Mercat Pirata obrirà les portes divendres 17 de juliol a les 6 de la tarda i es mantindrà actiu durant tot el cap de setmana. Durant la tarda també hi haurà un campament pirata amb personatges caracteritzats i fotocol, activitats d'esgrima infantil, punteria pirata, patrulles pirates, tallers de construcció de xarxes i atrapasomnis, així com també una sessió musical del DJ Col·lectiu Tonyina. Tota una jornada que inclourà també la xerrada de l'historiador Gabriel Travé sobre la pirateria a la Catalunya dels segles XVI i XVII. La regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Cubelles, Núria Planes, ha explicat d'aquesta manera com es presenta aquesta nova edició.
4: Hem fet una festa pirata amb alguna novetat, amb la sentit d'aproximar també a més públic, perquè, bueno, estava molt enfocada en el públic infantil i tal, i el tema històric, però el que hem aprofitat també és per posar-hi música. Posem accions de música en tots els escenaris i donarem un caire més festiu a la Festa Pirata. Això seria com la novetat més de festiu i mediterrani, amb habaneres, amb, bueno, música tradicional d'aquí i amb algun DJ, amb música, tot ambientat per fer l'aire mediterrani que li volem donar a aquesta Fira Pirata.
3: Dissabte 18 de juliol serà la jornada central de la Festa Pirata. El mercat obrirà des de les 11 del matí i a partir de les 6 de la tarda començarà oficialment la Festa Pirata amb cercaviles musicals, espectacles itinerants, activitats infantils i el campament pirata. I entre les propostes destacades hi haurà la conferència de Pau Andrés sobre les begudes i l'alimentació en el temps dels pirates. La jornada de dissabte es tancarà amb una cantada d'havaneres a càrrec de la petita Havana, seguida també del tradicional rom cremat. La Festa Pirata acabarà diumenge 11 de juliol amb una nova jornada d'activitats familiars, cercaviles, demostracions d'esgrima, patrulles, pirates, tallers i una nova sessió del DJ col·lectiu Tonyina. I com a proposta divulgativa, Gabriel Travé oferirà també la conferència Les armes als pirates, posant el punt i final a 4 dies de recreació històrica i ambientació marinera. Amb aquesta programació, la Festa Pirata torna de nou per segon any consecutiu després de la seva recuperació, ja que la festa va estar aturada al llarg del període de la pandèmia i es torna a organitzar com una cita lúdica i cultural destacada de l'estiu, convidant tant a veïns com a visitants a viure una experiència immersiva inspirada en la història i la tradició marítima.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: que vindran.
1: Se li dona molt de bombo perquè cap tren va bé. Però és que jo vinc cada dia a agafar el tren i és que cada dia cap tren va bé, saps? Tu creus que un país s'ha de parar perquè plogui? Això és que em pixi rellis, que això no, és que no és pas seriós. Si som un xiste, ja. Això és que em pixi. Que no és pas seriós. Això és que em pixi. Que no és pas seriós.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Una baralla davant del cementiri municipal ha acabat amb un home mort. El presumpte autor estaria detingut, tot i que la policia local, els Mossos d'Esquadra ni l'Ajuntament no han confirmat encara més informació. Segons testimonis directes dels fets que han parlat amb Ràdio Cubelles, s'han sentit crits i han vist una baralla just davant de l'assentament, que hi ha a l'altra banda del carrer, just al sector del cementiri, i han vist com un dels dos homes que s'estaven barallant atacava l'altre amb una arma blanca i l'ha matat. En poca estona arriba la policia local, que ha detingut el presumpte autor, que, segons els testimonis, s'hauria autolesionat després de l'agressió. Els fets han indignat especialment els veïns de la comunitat Els Pins, formada per 37 cases al final del carrer de mossèn Miquel Cortí. Aquest grup veïnal havia demanat una intervenció a l'Ajuntament des de feia setmanes, ja que s'estaven acumulant problemes de convivència en aquesta zona. Alertaven tant de problemes que tenien amb l'assentament de davant del cementiri com també de l'ocupació de la casa de l'antiga gossera. Els veïns reclamaven una sortida per evitar aquesta situació de vulnerabilitat i, de fet, s'havien posat en contacte amb Ràdio Cubelles per fer públic el cas. Davant de la insistència dels veïns i també en resposta a les peticions de l'emissora municipal, l'Ajuntament va informar que havia organitzat el dijous 2 de juliol passat una reunió per coordinar una resposta entre els serveis socials, la policia local i els Mossos d'Esquadra dedicada a aquests casos concrets d'aquesta zona. En declaracions a Ràdio Cubelles, el govern local havia reconegut fa poc que l'arribada de persones amb vulnerabilitat extrema i sense llarisme era un problema nou per un municipi com Cubelles i que els pocs recursos que hi ha en aquesta zona per poder solucionar aquesta mena de situació estan actualment saturats. Tan bon punt es doni més informació sobre els fets que han ocorregut, que han acabat amb aquesta persona morta davant del cementiri municipal, tan bon punt hi hagi més informació i més dades, ampliarem aquesta notícia.
3: La Festa Pirata de Cubelles tornarà a omplir de cursaris, mercaders i activitats al municipi des de dijous 16 a diumenge 19 de juliol, tot plegat amb una programació pensada per tots els públics que combinarà divulgació històrica, animació de carrer, música i propostes familiars. La programació de la Festa Pirata començarà dijous 16 de juliol a partir de les 7 de la tarda amb la conferència El privilegi de tenir port a càrrec de Roger Benito i que servirà d'introducció a un cap de setmana dedicat a la cultura marinera i al passat pirata del territori. El Mercat Pirata obrirà les portes divendres 17 de juliol a les 6 de la tarda i es mantindrà actiu durant tot el cap de setmana. Durant la tarda també hi haurà un campament pirata amb personatges caracteritzats i fotocol, activitats d'esgrima infantil, punteria pirata, patrulles pirates, tallers de construcció de xarxes i atrapasomnis, així com també una sessió musical del DJ Col·lectiu Tonyina. Tota una jornada que inclourà també la xerrada de l'historiador Gabriel Travé sobre la pirateria a la Catalunya dels segles XVI i XVII. La regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Cubelles, Núria Planes, ha explicat d'aquesta manera com es presenta aquesta nova edició.
4: Hem fet una festa pirata amb alguna novetat, amb la sentit d'aproximar també a més públic, perquè, bueno, estava molt enfocada amb el públic infantil i tal, i el tema històric, però el que hem aprofitat també és per posar-hi música. Posem accions de música en tots els escenaris i donarem un caire més festiu a la Festa Pirata. Això seria com la novetat més de festiu i mediterrani, amb habaneres, amb, bueno, música tradicional d'aquí i amb algun DJ, amb música, tot ambientat per fer l'aire mediterrani que li volem donar a aquesta Fira Pirata.
3: Dissabte 18 de juliol serà la jornada central de la Festa Pirata. El mercat obrirà des de les 11 del matí i a partir de les 6 de la tarda començarà oficialment la Festa Pirata amb cercaviles musicals, espectacles itinerants, activitats infantils i el campament pirata. I entre les propostes destacades hi haurà la conferència de Pau Andrés sobre les begudes i l'alimentació en el temps dels pirates. La jornada de dissabte es tancarà amb una cantada d'havaneres a càrrec de la petita Havana, seguida també del tradicional rom cremat. La Festa Pirata acabarà diumenge 11 de juliol amb una nova jornada d'activitats familiars, cercaviles, demostracions d'esgrima, patrulles, pirates, tallers i una nova sessió del DJ col·lectiu Tonyina. I com a proposta divulgativa, Gabriel Travé oferirà també la conferència Les armes als pirates, posant el punt i final a 4 dies de recreació històrica i ambientació marinera. Amb aquesta programació, la Festa Pirata torna de nou per segon any consecutiu després de la seva recuperació, ja que la festa va estar aturada al llarg del període de la pandèmia i es torna a organitzar com una cita lúdica i cultural destacada de l'estiu, convidant tant a veïns com a visitants a viure una experiència immersiva inspirada en la història i la tradició marítima.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
5: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
3: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Àngels Fuster.
2: Bon dia, Cubelles, comencem amb el programa matinal d'informació local.
6: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
5: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: deixeu-nos en pau. Fill de puta, això et llormau. Si la nit plou a Baicarca, el patriarca de les llúdrigues surt del cau. A mi me la pela que les barres us cridin xatau. Sou una colla de xivatos i jo sóc immuni a la grip dels gripau. Avui entra qualsevol i li donen el vistiplau. Abans d'hòsties quan et deien
1: fes-ho en espanyol, sisplau.

0: パタランソサエティ。
1: No volen que surti el sol, són feliços per una estona. Van amb les llargues, la foscor no els incomoda.

0: però disfruto diverses cures i a mi que em suda la polla sempre estic fent la pirula, no em foto ni una de bona però m'acompanya gent pura, ja està.
1: Al final s'animarà el Patxi amb el beat, ja veuràs. Sí. Ara no?

Fins aviat. Oh, vaja, què voldran dir amb aquest títol? En qualsevol cas, seguim. Per si no ho sabies, el Déu significa algo així com d'acord, adéu. I us asseguro que aquest grup no us defraudarà. Estarà arrasant per totes les pistes de ball del país. Ostres, com sona això, gent!

0: es miraven, dues finestres de lluny. Una altra ventada, un altre juny.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid.

Explica'm les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics, abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Cubelles en la història, la teva història.
2: Bon dia i bona hora, benvinguts i benvingudes a Cubelles en la història, el programa on cerquem divulgar la història del nostre municipi. Avui seguirem el fil que vam iniciar la setmana anterior amb el Marc Linuesa, arqueòleg que ha treballat en la Mota de Sant Pere, entre altres jaciments, i amb el que vam estar parlant sobre el paper de la Mota dins el context ibèric i també una mica de les diferents tasques que fan des de l'arqueologia. Bé, Marc, no sé si per posar un breu context a l'audiència, si no m'escolta el programa anterior, vols explicar una miqueta doncs, què és la Mota de Sant Pere i doncs, per què és tan important per Cubelles?
3: Bé, hola a tothom un altre cop. Soc en Marc, com hem dit a Guillem, arqueòleg de Cubelles, i vaig estudiar a la Universitat Autònoma, he fet el màster a l'ICAC també, a l'Institut d'Arqueologia Catalana. I bé, la Mota de Sant Pere bàsicament és un nucli únic a nivell de l'arqueologia catalana, perquè tenim una conservació excepcional de la resta que no està que no ha sigut afectada per les construccions modernes dels anys 2000 en endavant. I bàsicament és tan important perquè és l'únic punt en tota l'arqueologia catalana que trobem una conservació excepcional dels segles del 6 al 4 abans de Crist. Això què és? És bàsicament l'ibèric antic i l'inici de l'ibèric ple, moment on es confecciona aquesta societat ibèrica, on hi ha les principals transformacions econòmiques i administratives del territori, i el paper de la Mota ens pot ajudar una mica a aproximar-nos a com podria ser més aquest funcionament en aquestes etapes inicials d'aquest establiment d'aquesta societat protohistòrica a la península ibèrica i a la zona de Catalunya del nord-est peninsular. No? A banda, la Mota, a nivell de fer-ho visitable i donar a conèixer, compleix certes característiques que molt pocs jaciments compleixen. Primer és una monumentalitat en l'estructura per la conservació del sistema defensiu que tenim fins a més de 3 metres d'altura de conservada de la muralla. La muralla només, clar, els edificis ja són una altra cosa. Tenim la seva ubicació al costat de la platja, en un punt que és bastant turístic, amb comerç locals propers com restaurants o bars, i la tenim a prop de l'estació de tren, que això és un diferencial molt important amb la resta de jaciments de tot el territori català, perquè normalment es situen a mig de la muntanya o en zones que no arriben al transport públic, no? Per tant, compleix tots els requisits per convertir-ho en un punt important patrimonial de el que seria tant la comarca del Garraf com el Penedès històric com la zona de la Catalunya central.
2: Molt bé, Marc. En el programa anterior ho explicàvem breument, però no sé si ens podries explicar de manera sintètica, a partir de les evidències que heu trobat, quina diferència hi hauria entre els pobles laietans i els cassetans?
3: Bé, la diferència a nivell d'estructura del territori no és molt gran. De fet, és la mateixa. L'única evidència a nivell d'ocupació que podem trobar és la magnitud de sistemes defensius que té la Cusatània en contra dels sistemes defensius que té la Laietània. No? La Laietània prioritza més una ocupació en alt i, per exemple, a la Cusatània tenim més ocupacions en zones planes. No? Per exemple, a nivell màxim d'ocupació, a nivell d'altitud sobre el nivell del mar, tenim jaciments com la Mota de Sant Pere o de Roc que estan a 8 metres sobre el nivell del mar. No? I crec que a la Laietània, si no recordo malament, era bastant més elevat a aquesta altura inicial. No? Per exemple, tenim les grans ciutats com les Masies de Sant Miquel, que estan en una zona plana, una ocupació en una zona plana, i amb un sistema defensiu molt, molt, molt imponent, no? Amb una muralla de caixons. Bé, aquest és la principal diferència a nivell d'ocupació del territori. A nivell de material, doncs és molt similar. potser hi ha alguna diferència que jo no sé dir en ceràmica, perquè no és, no és el meu tema d'estudi dins de l'arqueologia, però sí que estic treballant per conèixer més, però ara mateix a nivell de material molt, no sabria dir si realment hi ha una diferència, però crec que no, que de fet és, potser és la, que la ceràmica, la vaixella d'uns dels dos territoris, crec que és pintada i l'altra no, l'autòctona, la local. Però bé, sí que és veritat que, per exemple, els límits territorials es defineixen, doncs, perquè ho deia, com ho deia en el programa anterior, és per, bàsicament per la tradició historiogràfica de les fonts llatines, dels periplos dels primers viatges grecs i després dels viatges romans, doncs, descriuen una sèrie d'ètnies, de pobles, i marquen uns territoris basant-se sobretot en els límits geogràfics, com són els rius o les serralades. Bàsicament és aquest el que ens marca els límits, no?, de cada ètnia en la zona de Catalunya.
2: Abans havies explicat que el jaciment concretament de la Mota de Sant Pere, si no m'equivoco, s'han trobat, tot i que després es pot ampliar la forquilla d'anys, però que s'havien datat d'entre el segle VI al IV abans de Crist. A partir del que heu trobat, o potser no a la Mota de Sant Pere, però en altres jaciments de la mateixa època, heu trobat evolució en l'ús de tecnologia, és a dir, introducció d'elements de ferro o d'altre tipus de tecnologies d'aquella època?
3: Bé, sí que trobem diferències, sobretot a nivell d'ocupació del territori, del sistema econòmic, no? A nivell general de tot el territori, no només a la Mota. Clar, parlant només a la Mota de Sant Pere en aquest context és molt difícil, perquè no tenim suficients evidències a l'hora de la investigació, no? Perquè ha estat molt poc, excavat molt poc. Llavors, potser més de la Mota hauríem de parlar a nivell de territori. El que sí que podem dir és que a nivell econòmic canvia des de la primera edat del ferro a l'Ibèric Antic, hi ha una transformació, sorgeixen aquests primers nuclis d'especialització econòmica amb producció d'excedent cerealístic, i aquí sí que hi ha una evidència tecnològica molt important, i és la introducció del tor ceràmic, de producció de ceràmica tor, pels fenicis al nostre territori. És en aquest moment, a l'Ibèric Antic, quan sorgeixen aquests nuclis especialitzats en producció ceràmica, com són Hortes de Cal Pons, Bas dels Foix, Font dels Cigos, que es localitzen a la capçalera del riu Foix i que funcionen dins de la mateixa ruta de la Mota de Sant Pere, no? La ruta comercial del riu Foix, i que té una horquilla d'ocupació molt similar a la Mota de Sant Pere. S'abandonen pràcticament igual, si no recordo malament. Bé, a l'hora de les eines, doncs clar, si mires tot el territori, clar, hi ha un ventall d'eines molt gran, des de pics de ferro, ornamentació en bronze, de tot, hi ha de tot. Hi ha ceràmica decorada molt, molt, molt, molt, molt xula. Clar, és més, potser més de parlar d'evolucions tecnològiques individuals, és millor potser parlar d'evolucions tecnològiques a nivell general, no?
2: Mm-hmm. D'acord, Marc. En el programa anterior vam estar parlant de diverses problemàtiques que us trobàveu vosaltres en la vostra feina. I bé, la primera que et va sortir va ser els pressupostos. A vegades potser, ho dic per mi mateix, costa una mica entendre per què, doncs, potser hi ha certes institucions o des de certes estaments que no es dona prou importància doncs a l'arqueologia i a la recerca del passat. En aquest sentit, tu diries que a la zona on estem aquí estem fent una bona gestió del patrimoni?
3: Clar, et refereixes a Cubelles o a la zona del Penedès? Bé, a Cubelles, al principi de tot, com vam comentar a l'anterior programa, es van trobar al principi una finançació molt potent, molt bona, per part de l'Ajuntament i de la gent, no? Hi havia una voluntat política per donar a conèixer el passat del municipi. I bé, a nivell de lo que és la Cusatània, potser hi ha dos vessants, no? tenim la zona de l'Occitània Oriental, que és on van engegar els meus mestres fa molts, molts anys, l'inici de les excavacions del territori de l'Occitània, que és a la Ciutadella de Calafell, a l'Argilera també a Calafell. Clar, trobem que possiblement aquesta zona de l'Occitània és la més treballada a nivell ibèric de tota Catalunya, a nivell de coneixements. I després tindria la part occidental, que és més desconeguda i s'ha fet més un treball de prospeccions que no d'excavacions. Clar, possiblement la Occitània sigui dels territoris més treballats a nivell d'arqueologia ibèrica de tota Catalunya. I aquí, sobretot, més que una predisposició de les entitats administratives o polítiques, es podria dir més que és gràcies a la feina, sobretot, que van fer els arqueòlegs històrics, com podrien ser el Joan Sant Martí, Joan Santacana, David Asensio, el Jordi Moré, Dani López, no? Tot el Rafael Jornet, també. Aquesta gent que ha dedicat tota la, i encara dediquen tota la seva vida a l'arqueologia, doncs van ser els que van impulsar aquesta investigació del nostre territori, no? Que potser els hi va faltar una mica d'ajuda d'aquestes entitats, però que al final l'arqueologia també és una feina molt vocacional i has de fer el que pots amb el que tens, no? Per exemple, jo he estat a campanyes d'excavació de voluntari que els companys amb els que hi treballo avui dia m'estaven formant a mi i no cobraven, per exemple. Clar, quin tipus de feina li dius una persona que estàs formant que has de formar a les noves generacions i no li dius que et pagaré? Clar, això és molt vocacional, molt vocacional.
2: Doncs pel que expliques, Marc, vaja, semblaria que doncs que per desgràcia és un sector que està molt precaritzat. Ara ho explicaves una mica, però podries parlar-nos de la teva experiència dins del sector i com has viscut tu aquesta precarietat?
3: Bé, la precarietat, a part dels sous baixos que hi ha dins del sector, no? Que és perquè no tenim un conveni acceptat ara mateix. De fet, estan treballant en fer-ho, i de fet tenim companys d'arqueologia que estan ara mateix en vaga a Barcelona, que es diu Aixa Can Massana, l'empresa. Clar, és un sector molt, molt precari, no només a nivell econòmic, sinó a nivell de seguretat laboral, a nivell de mobilitat, a nivell de condicions dels llocs on has de viure per poder anar a treballar, no? I sobretot està el tema del contracte discontinu, el fixe discontinu. Que clar, aquest contracte és quan hi ha un pic de feina, no pares, però quan baixa potser et tires mig any sense treballar, la mateixa empresa o en el sector, perquè no hi ha feina, sobretot al món de les urgències, no? Clar, jo he tingut moltíssima sort, perquè jo quan vaig sortir de la carrera vaig començar a treballar amb Arqueobitis, amb un contracte de manera més o menys contínua, fent jaciments que estan a prop de la meva casa, que és bàsicament del territori del Penedès. I ara mateix, per exemple, també tinc molta sort perquè estic treballant per l'empresa Monibar Rocks i Estincles Difusió, que són amb els que anava tots els estius a excavar. Són els que conjuntament amb Arqueobitis m'han format com arqueòleg, no? I clar, és un món precari, però clar, també és molt vocacional, no? I quan el que a vegades no tira les necessitats de la vida, doncs et fa seguir endavant la teva vocació, no? Però clar, és complicat, és molt difícil. Com sempre diuen els meus companys, és una marató. És aguantar fins que arriba un dia que pots viure decentment.
2: Vaja, Marc, doncs un panorama que jo estic segur que part de l'audiència potser no s'imaginava. Tornant al tema de la Mota de Sant Pere i el patrimoni de Cubelles, si no m'equivoco, esteu intentant impulsar diverses propostes en relació doncs, a la conservació d'aquest patrimoni i sobretot el què fer amb aquests jaciments. No sé si podries explicar-nos quina és la vostra proposta o què és el que creieu que s'hauria de fer.
3: Bé, La mota, com he dit abans, té una ubicació excepcional a nivell de proximitat a transport públic, zones concorrides, ubicació privilegiada al costat de la platja. Bé, bàsicament el problema que ara mateix té la mota és que no està tancat perimetralment d'una manera permanent. El que té són tanques d'obra. Aquestes tanques d'obra no estan fixes. Amb el vent i la pluja cauen. Jo crec que el primer pas que s'ha de fer és tancar perimetralment la mota sencera, tot l'espai patrimonial, per evitar possibles furs i sobretot per protegir a la ciutadania de Cubelles. Perquè dins d'aquest recinte, on cauen les valles sovint, tenim sondejos de 2-3 metres de profunditat, amb forats. Són forats, bàsicament, amb pedra a dins, que si tu et caus de cap et pots fer molt mal, et pots matar. Fins i tot un nen que es perd, un animal de companyia, qualsevol persona pot caure i fer-se mal, no? Llavors jo crec que tant per seguretat com per possibilitats d'obtenir diferents beneficis a nivell de financiació, crec que és molt important fer un tancat perimetral d'aquest jaciment, no? Després, tenim, clar, aquest tipus d'actuació ens aproparia una mica a poder sol·licitar unes subvencions que ara han canviat, que abans eren bianuals, ara són trianuals, que bàsicament són les subvencions de l'USIC. Aquestes subvencions tenen una finançació molt gran, evidentment és cofinanciada, l'Ajuntament ha de portar un 20% de la finançació total d'aquesta subvenció, però que està encarada, sobretot, a fer adequació, instal·lació d'infraestructura, fer-ho visitable. Llavors, amb això aconseguiríem que la mota de Sant Pere, a part de que es comencessi a veure dins del mapa del patrimoni arqueològic de Catalunya, doncs tindríem una injecció econòmica important, sobretot a fer-ho adequació, difusió i fer-ho arribar al ciutadà, que al final és la funcionalitat de l'arqueologia, fer recerca per donar-ho a conèixer al ciutadà de peu, no només als bojos que es dediquen a excavar com jo, a fer història o ha d'arribar a tothom, perquè és públic, és de tothom, el patrimoni arqueològic i històric és de tothom, no? Llavors és una de les coses que volem fer aquí. Bé, ara, a parlar d'un tipus de model de visita del jaciment, clar, a mi, per exemple, com que jo faig arqueologia experimental i els estic clars, doncs m'agrada molt aquest model, que bàsicament és recrear un per un els recintes, edificis, estructures dels jaciments arqueològics. Clar, aquí hi ha dos models. Es pot fer in situ, com a la ciutadella de Calafell, o es pot fer extramurs, fora del jaciment. Jo soc més partidari de fer-ho extramurs, de tenir per una part el discurs arqueològic i per una part el discurs experimental. A banda, aquesta arqueologia experimental dona moltíssimes dades a nivell científic que a nivell d'excavació se'ns pot escapar, no? Perquè, per exemple, quan estem fent les cases d'Stinclays, doncs van sortint problemes que has de solucionar, d'anar solucionant en el moment, no? Per exemple, jo què sé, el tema del sostre, no? Que amb les pluges es va desfent, es va fer malbé.

0: no sembla tan gran. En canvi veus l'edifici construït fora i és monumental, és en arquitectura en fang, és en, per cada reconstrucció la fem en tubots d'argila, és una argamassa de terra, aigua i paja, no? I bàsicament és una arquitectura en fang, que trobem sobretot les evidències dins del món de l'arqueologia i de l'etnografia que fem al Marroc, Tunísia, no? Que vem aquestes construccions. Llavors, a nivell visual impacta molt. Quan tu veus una muralla de 4 a 5 metres d'alçada de tubots i ho veus des de lluny i dius, hòstia, doncs potser aquests ibers no eren tan ibers, no? Potser eren més sofisticats de que tot el món es creu, no? I això és curiós i fa molta gràcia perquè quan anem de viatge fora del nostre territori, doncs veiem, anem a veure, per exemple, evidentment salvant moltes distàncies, no? Tu vas a Roma i vas a veure el Colosseu, sí. Vas a veure el Circus Maximus, vas a veure tots els monuments romans i els valores, i fas coles i pagues 30 euros per accedir i fins i tot en algun lloc 20, no? D'una entitat més petita que el Colosseu, i després vens aquí i tens un jaciment al costat de casa i no saps ni què hi ha. I és una llàstima, i és una lluita que hem de fer des de nivell administratiu, arqueològic, històric, patrimonial, de tots els àmbits que es dediquen a la cultura, doncs fer més difusió d'aquest tipus de turisme cultural o de viure a nivell local la cultura. I crec que un dels models que millor permet gaudir i fer-se una idea al ciutadà de peu és aquesta reconstrucció en arqueologia experimental. No, perquè a nivell visual impacta moltíssim. És molt, molt, molt, molt guapo.
1: D'acord, Marc. I en aquest sentit, vaja, perquè jo també, la veritat, t'he escoltat a parlar i a mi i crec que és un fet objectiu que a nivell de cultura pel municipi seria molt positiu que es tirés endavant aquesta proposta. Però quins entrebancs us heu trobat?
0: Bé, amb aquesta proposta no he trobat cap problema. El problema ha estat en una proposta que ha estat dedicada a l'excavació. Bàsicament, la proposta es deia explorant els límits del jaciment ibèric de la Mota de Sant Pere. Clar, això vol dir que proposàvem obrir una nova part del que sabem que és jaciment, perquè tenim la muralla que continua endavant, que es veu perfectament en el tall. Tenim un georradar fet, un georradar bàsicament és passes amb el que seria un carrito, no? Que tira unes ones magnètiques. Bueno, les magnètiques serien més amb magnetisme, no? Que també es va fer aquí a Cubelles. Però el georradar bàsicament et permet veure les possibles alteracions que s'interpreten com a possibles construccions humanes en el subsol, sense excavar, sense mètodes invasius. El fet que ens dona, per dir-ho d'alguna manera, l'excusa per poder obrir un joc i afirmar o desmentir si aquestes construccions són allà i que possiblement a la Mota amb 100% de seguretat hi són a l'esplanada de la Pineda, perquè la muralla, que és de 4 metres d'amplada, no desapareix, continua sota el subsol, passa per sota de la carretera i va a l'esplanada de la Pineda.
1: Sí, Marc, la veritat és que jo tampoc m'explico, i bé, des d'aquí, des de Cubelles en la Història, simplement doncs fer una crida a que es facin les tasques necessàries. Jo també desconec els detalls administratius, perquè això se n'encarreguen ells, però bé, que sempre ho hem dit, que des d'aquest programa, que pensem que Cubelles té moltíssim potencial i que s'ha de donar a conèixer. Hi ha moltíssima gent que bé, com tu deies ara, que potser va a altres llocs i doncs s'interessa pel patrimoni i està molt bé, però aquí a Cubelles tenim moltíssim potencial de patrimoni i de recerques historiogràfiques i arqueològiques que realment doncs s'haurien de potenciar i donar a conèixer. Bé, Marc, la veritat és que ens hem quedat sense temps, així que bé, simplement doncs agrair-te que hagis vingut un cop més per segona vegada, perquè ja vas venir fa uns mesos amb el Dani. que hagis vingut a aquest programa i doncs res, moltes gràcies, la veritat que ha sigut molt

0: interessant. I bé, a l'audiència, doncs, res més, us deixem amb la cançó Te recuerdo Amanda, de Víctor Jara. I doncs aquest serà l'últim programa d'aquesta temporada, així que doncs desitjar-vos un bon estiu i també recordar-vos que des de Cubelles en la Història ens estem posant una miqueta les piles amb les xarxes socials i que ens podeu trobar a Instagram buscant Cubelles en la Història, i a Spotify també podreu escoltar els programes a banda de la pàgina de Ràdio Cubelles. Així que res més, moltes gràcies.
1: Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrar.

Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Doncs acabem d'escoltar la Wanda Jackson, que és la reina del rockabilly. Pels qui no la coneixíeu, jo bueno, no la vaig conèixer personalment, però és una de les grans, juntament amb l'Elvis, el rei del rock and roll. Però abans de tot, pels que acabeu d'aterrar de Mart, estem a la maleta de la Guspireta i qui us parla és la Txell Marcilles, en tots els oients de Ràdio Cubelles, com cada setmana, portant el millor rock and roll, rockabilly i swing. Aquesta setmana tocava swing, però mira, escolta'm, com que m'he aixecat amb el peu dret, no l'esquerra, doncs he portat rock and roll per acabar el mes de setembre amb una mica de canya. I com bé us deia, és la Wanda Jackson, si no la coneixeu, amb la cançó Fujiyama Mama, també un dels seus grans greatest hits, una senyora que va tenir una carrera super prolífica fins fa poc que ens va deixar, doncs res, va ser una de les grans de l'època dels anys 50. Doncs avui al programa tenim un programa doncs, amb molta gent conegudíssima, bueno, per mi sí, però bueno, sí, pels que no la coneixeu ja us faré que la conegueu. Tenim l'Elvis, com ja sabeu, que sempre porto una o dues cançonetes dins del programa de rock and roll. El senyor Jerry Lee Lewis, qui no coneix el Jerry Lee Lewis, no el tenim de veí de Cubelles, llàstima, jo li hagués fet unes quantes preguntetes, però bueno, el coneixem tots i si no, el que no el coneixeu, avui el coneixereu. El Sam Cooke, el Bill Fury doncs, i la Janis Martin són molts, molt grans de la seva època i com no els havia de portar avui. Doncs res, seguim i seguim amb si comencem amb la reina, doncs seguim amb el rei, no? Diguéssim, amb els dos grans, amb una cançó que es diu Come on Everybody, no sé si l'heu coneguda alguna vegada, no la coneixeu? Doncs, bueno, ara la coneixereu, si em deixa el reproductor posar-la, aviam.

Doncs haguem d'escoltar Come on Everybody per començar amb Canyeros i de l'Elvis Presley. I ara sí que tenim el Jerry Lee Lewis, que mira, a vegades els burros fan cagarades, doncs aquest, a vegades l'ordinador aquest em fa males passades. Entre que jo que no hi guipo i l'ordinador que em fa males passades, estem arreglats. Però ho hem solucionat molt bé. Doncs sí, ara tenim el Jerry Lee Lewis, que aquesta cançó la coneixeu tothom, i qui no la coneix, bueno, acceptarem Pulpo com animal de companyia, però bueno, no s'hauria d'entendre, perquè és una cançó que ha sortit a pel·lícules. Per exemple, hi ha una cançó, hi ha una pel·lícula que està dedicada a la vida de Jerry Lee Lewis, no me'n recordo el nom, és el que té memòria de Dory. Aquesta cançó també surt en una pel·li que es diu American Graffiti, vull dir que s'ha conegut, és una de les més conegudes d'ell. Doncs us deixo amb ell, el Jerry Lee Lewis, amb la cançó Great Balls of Fire. You shake my nerves and you rattle my brain.

Doncs diem adeu al Jerry Lee Lewis amb una cançó, el seu gran greatest hit, que és Jerry... Ai, perdó, ui, ui, ui. Great Balls of Fire. És que ja et dic jo que no estem. Doncs sí que estem per la festa que ens ve el mes d'octubre, que és d'aquí un mes aproximadament, que seria la... Estarem punxant, la maleta de la Guspireta estarà a la festa de Carburador Springs, que és el tercer aniversari. És una festa que és una entitat que té cotxes americans, també hi ha Harleys, motos d'època i tal, i fan el seu tercer aniversari. El dia 19 d'octubre, de 9 a 3, entrada gratuïta a Llorenç del Penedès. I la programació, més o menys, us la dic, així ho sabreu i així podeu venir, que segur que us ho passareu superbé, hi haurà música en directe. Però, en fi, us explico. A les 9 comença el show, inici de l'espectacle. A 2:15 punxarem nosaltres, a 9:15, a les 9:30. Cap allà a 11:45, just tocant l'hora de l'Àngelus, hi haurà la cerimònia de premis. A 12:45 tindrem en directe el grup que es diu Handicaps, que doncs, seria el grup que vindrà, doncs, que escoltareu música en directe, perquè la resta seria doncs, això, música que punxaré jo, en aquest cas. I allà a les 3, fi de l'espectacle. Doncs res, esteu tots convidats. El dia 19 d'octubre, apunteu a les agendes, que després no vull reclamacions, de 9 a 3, a Llorenç del Penedès, a la festa Carburador Springs. I també aquest divendres, el dia 26, estem punxant, la maleta de la Guspireta estarà punxant als Cups, a la Barceloneta, pels que estigueu allà i hàgiu sobreviscut a la setmana crítica i fatídica de la Renfe, doncs el divendres, per celebrar-ho, de 8 a 10, a la Barceloneta davant dels Cups. Estarem allà punxant. Doncs fet, ja us ho aniré recordant, allò de la festa del Carburador Springs, però si no, aquesta setmana ens veiem a la Barceloneta. De 8 a 10, sí, això. I seguim amb el programa amb una cançó que es diu Dancing Party, i aquest, bueno, és conegut, però tampoc, bueno, per mi sí que és conegut, però com que si no el coneixeu, doncs bueno, us el porto i així el coneixem tots. Es diu Chubby Checker i la cançó es diu Dancing Party.

Doncs haguem d'escoltar el Chubby Checker amb Dancing Party, ens hem anat de festa, a la festa de Carburador Springs i als Cubs també, i seguim amb més festa amb una senyora que es diu Janis Martin, que també va durar molt la seva carrera, com la de la Wanda Jackson, que fa, a veure, fa uns anys ja, que ja no hi és, però que va durar fins als anys 80, encara sonaven cançons seves. Doncs aquesta cançó que porto és una que m'encanta, que me la va dir un company de swing que no la sabia jo i de veritat que és una gran troballa. Es diu As Long As I'm Moving, si no m'equivoco, perquè la vista em falla i et dic jo que m'hauré de posar ulleres. I la senyora es diu Janis Martin. Us deixo amb ella.

Doncs acabem d'escoltar la Janis Martin, suposo que us ha agradat, és la veritat que aquesta cançó la poso molt a les meves jams, sobretot, evidentment, a les jams de rock and roll, a les de swing, no? I res, seguim, que ja ens queden, quasi estem entrant a la recta final del programa, i ens queden, doncs, dos dels grans, un d'ells, el Sam Cooke, que l'he portat moltes vegades amb una cançó que surt a Dirty Dancing, que aquesta la poso molt, que es diu Cry to Me, i avui no l'he portat, però porto una altra més mogudeta. Sí, avui la tònica habitual és cançons mogudetes perquè ens despertem, no?, i tinguem un bon cap de setmana i estiguem guai tot el cap de setmana. Doncs això, la cançó es diu Another Saturday Night, sí, perquè s'ha tallat aquí, però com que me'n recordo, mira. I el cantant es diu Sam Cooke, com us bé deia. Vinga, escoltem-la.

Doncs perdoneu perquè us havia dit que sonaria Sam Cooke i al final, coses del director, allò que passa, ha sonat el Bill Fury amb Gonna Type a l'era. Superxula, em sap greu perquè aquesta cançó mereixia que es presentés superxula, a mi m'agrada molt. De fet, fa poc la vam ballar en una festa d'aniversari, precisament aquí al Foment de Vilanova, amb els nostres amics Poison Ivy, que són molt grans, i és una de les que van posar juntament amb l'Òscar Armengol, el nostre company de TV3, que és molt gran i també és un fan i un yonqui com nosaltres del rockabilly. Dit això, ara sí que posarem el Sam Cooke, tota la parrafada que he dit abans d'aquest home, que ha quedat ben retratat amb la cançó aquesta famosa Cry to Me, que surt a Dirty Dancing. Però, com us veus, deia, aquesta cançó es diu Another Saturday Night. Us deixo amb ell, per fi, amb el Sam Cooke.

Doncs acabem d'escoltar el Sam Cooke i ja entrem al final del programa. Dir-vos que està tot un plaer, com sempre, cada setmana. Els oients de Ràdio Cubelles, que sempre esteu al peu del canó escoltant la maleta de la Guspireta i la xapa que us foto cada setmana, si no és una és l'altra. Un plaer, com sempre. I marxem fins la setmana que ve. No marxem aquí, sinó que tot just acabem de començar el curs, com els nens. El curs de radiofònic de la maleta de la Guspireta. I marxem, doncs, amb el més gran. Hem començat amb la reina i el rei i marxem amb el rei, també, evidentment. Avui us porto dues cançons de l'Elvis, amb una cançó que també és supermega coneguda, més fins i tot que la del principi, que es diu Don't be cruel, no siguis cruel, i bueno, nosaltres no serem cruels, tornarem la setmana que ve i tornarem amb més swing o més rock and roll. Depèn d'aquella nit com dormi, aviam. Sorpresa! Doncs res, ens escoltem la setmana que ve. Salut i rock and roll i gaudim del Super Elvis. Don't be cruel. Fins aviat.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui ve dominat per la continuació encara d'aquesta onada de calor, amb temperatures molt altes. Han pujat de nit, s'han situat entre els 24 i 25, però han baixat encara una miqueta per sota de la nit tòrrida, mentre que la màxima no pujarà tant com ahir. Ahir valors per sobre de 35 i acostant-se als 36 graus en molts punts del litoral. I en canvi avui doncs continuarà fent calor, potser no pujarà tant amunt i contem que la temperatura estigui entre els 34 o 35, això sí, amb un temps molt estable, amb sol i cel clar tot el dia, humitat baixa i xafogor no massa intensa, vent feble amb terral a l'inici i final del dia i deixa loc al centre de la jornada, fent que la mar hi hagi una mica de marejol. Per demà esperem que el temps també sigui estable, però a diferència d'avui tindrem més núvols, núvols baixos fins a mig matí a partir de mitja tarda, això sí, amb sol i cel clar al centre del dia, amb una temperatura que recularà una mica, no es notarà molt, però ja quedarà un palet més curt movent-se entre els 23 o 24 de mínima i de 32 a 33 de màxima amb una humitat i xafogor moderades. Ben feble enterrar a la primera hora i deixar loc més reforçat sobretot al migdia i primera hora de la tarda. Això farà que la mar estigui arrissada al matí, però augmentant notablement a marejol bastant considerable de cara a la tarda.
0: Ràdio Cubelles, notícies. Una baralla davant del cementiri municipal ha acabat amb un home mort. El presumpte autor estaria detingut, tot i que la policia local, els Mossos d'Esquadra ni l'Ajuntament no han confirmat encara més informació. Segons testimonis directes dels fets que han parlat amb Ràdio Cubelles, s'han sentit crits i han vist una baralla just davant de l'assentament, que hi ha a l'altra banda del carrer, just al sector del cementiri, i han vist com un dels dos homes que s'estaven barallant atacava l'altre amb una arma blanca i l'ha matat. En poca estona arriba la policia local, que ha detingut el presumpte autor, que, segons els testimonis, s'hauria autolesionat després de l'agressió. Els fets han indignat especialment els veïns de la comunitat Els Pins, formada per 37 cases al final del carrer de mossèn Miquel Cortí. Aquest grup veïnal havia demanat una intervenció a l'Ajuntament des de feia setmanes, ja que s'estaven acumulant problemes de convivència en aquesta zona. Alertaven tant de problemes que tenien amb l'assentament de davant del cementiri com també de l'ocupació de la casa de l'antiga gossera. Els veïns reclamaven una sortida per evitar aquesta situació de vulnerabilitat i, de fet, s'havien posat en contacte amb Ràdio Cubelles per fer públic el cas. Davant de la insistència dels veïns i també en resposta a les peticions de l'emissora municipal, l'Ajuntament va informar que havia organitzat el dijous 2 de juliol passat una reunió per coordinar una resposta entre els serveis socials, la policia local i els Mossos d'Esquadra dedicada a aquests casos concrets d'aquesta zona. En declaracions a Ràdio Cubelles, el govern local havia reconegut fa poc que l'arribada de persones amb vulnerabilitat extrema i sense llarisme era un problema nou per un municipi com Cubelles i que els pocs recursos que hi ha en aquesta zona per poder solucionar aquesta mena de situació estan actualment saturats. Tan bon punt es doni més informació sobre els fets que han ocorregut, que han acabat amb aquesta persona morta davant del cementiri municipal, tan bon punt hi hagi més informació i més dades, ampliarem aquesta notícia.
3: La Festa Pirata de Cubelles tornarà a omplir de cursaris, mercaders i activitats al municipi des de dijous 16 a diumenge 19 de juliol, tot plegat amb una programació pensada per tots els públics que combinarà divulgació històrica, animació de carrer, música i propostes familiars. La programació de la Festa Pirata començarà dijous 16 de juliol a partir de les 7 de la tarda amb la conferència El privilegi de tenir port a càrrec de Roger Benito i que servirà d'introducció a un cap de setmana dedicat a la cultura marinera i al passat pirata del territori. El Mercat Pirata obrirà les portes divendres 17 de juliol a les 6 de la tarda i es mantindrà actiu durant tot el cap de setmana. Durant la tarda també hi haurà un campament pirata amb personatges caracteritzats i fotocol, activitats d'esgrima infantil, punteria pirata, patrulles pirates, tallers de construcció de xarxes i atrapasomnis, així com també una sessió musical del DJ Col·lectiu Tonyina. Tota una jornada que inclourà també la xerrada de l'historiador Gabriel Travé sobre la pirateria a la Catalunya dels segles XVI i XVII. La regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Cubelles, Núria Planes, ha explicat d'aquesta manera com es presenta aquesta nova edició.
4: Hem fet una festa pirata amb alguna novetat, amb la sentit d'aproximar també a més públic, perquè, bueno, estava molt enfocada en el públic infantil i tal, i el tema històric, però el que hem aprofitat també és per posar-hi música. Posem accions de música en tots els escenaris i donarem un caire més festiu a la festa pirata. Això seria com la novetat més de festiu i mediterrani, amb habaneres, amb, bueno, música tradicional d'aquí, i amb algun DJ, amb música, tot ambientat per fer l'aire mediterrani que li volem donar a aquesta fira pirata.
3: Dissabte 18 de juliol serà la jornada central de la festa pirata. El mercat obrirà des de les 11 del matí i a partir de les 6 de la tarda començarà oficialment la festa pirata amb cercaviles musicals, espectacles itinerants, activitats infantils i el campament pirata. I entre les propostes destacades hi haurà la conferència de Pau Andrés sobre les begudes i l'alimentació en el temps dels pirates. La jornada de dissabte es tancarà amb una cantada d'havaneres a càrrec de la petita Havana, seguida també del tradicional rom cremat. La festa pirata acabarà diumenge 11 de juliol amb una nova jornada d'activitats familiars, cercaviles, demostracions d'esgrima, patrulles, pirates, tallers i una nova sessió del DJ Col·lectiu Tonyina. I com a proposta divulgativa, Gabriel Travé oferirà també la conferència Les armes als pirates, posant el punt i final a 4 dies de recreació històrica i ambientació marinera. Amb aquesta programació, la festa pirata torna de nou per segon any consecutiu després de la seva recuperació, ja que la festa va estar aturada al llarg del període de la pandèmia i es torna a organitzar com una cita lúdica i cultural destacada de l'estiu, convidant tant a veïns com a visitants a viure una experiència immersiva inspirada en la història i la tradició marítima.
0: Cubelles ha estat inclosa en el nivell 3 del Pla Alfa per un perill molt alt d'incendi. Amb l'activació d'aquest nivell, els agents rurals vigilen les activitats suspeses i el compliment de les prohibicions i restriccions. Amb el nivell 3 del Pla Alfa, totes les activitats amb risc d'incendi prèviament autoritzades o comunicades queden suspeses i els agents rurals fan aquesta vigilància exclusiva de les suspensions d'aquestes activitats i del compliment de les prohibicions. Per exemple, està prohibit encendre foc a qualsevol mena d'espai obert, queda suspès temporalment mentre es mantingui el risc esmentat de totes les autoritzacions concedides de cremes, de rostolls, de pastures, de restes de poda o de restes silvícoles. Tampoc es podrà encendre foc en cap àrea de descans de les xarxes de carreteres ni a les zones recreatives i d'acampada, incloses les zones que estan habilitades per fer-ho. Tampoc es pot fer servir maquinària i equips a les muntanyes o a les àrees rurals situades en una franja de 500 metres al voltant de boscos. El funcionament d'aquesta maquinària, si genera deflagració, espurnes o descàrregues elèctriques, només es podrà fer servir si l'òrgan competent de l'administració autonòmica n'ha autoritzat expressament el seu ús, o siguin necessàries per l'extinció d'incendis. Tampoc es pot fer ús de cap material pirotècnic, no es poden llançar o abandonar objectes en combustió o qualsevol mena de material susceptible d'originar un incendi, i les restriccions també afecten l'ús de bufadors, serres radials i eines similars a menys de 400 metres de terreny forestal. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa, juntament amb l'anàlisi d'altres indicadors de risc, pot implicar també la declaració de la fase de prealerta del Pla Infocat de Protecció Civil. D'altra banda, recordem que Protecció Civil manté en fase d'alerta el pla Procicat, en aquest cas per l'onada de calor, que va començar diumenge i que es preveu que duri tota la setmana. En el mapa d'avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, el Garraf continua en perill 1/6 per calor nocturna entre les 12 i les 6 de la matinada d'aquest dijous i que Cubelles continua també en perill alt de 3/4/6 per calor aquest dijous entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda. Protecció Civil en aquests casos demana als ajuntaments que prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i que tinguin especial vigilància de totes les persones vulnerables. Com a consells generals, es demana a la població hidratar-se molt sovint, evitar activitats físiques intenses a l'exterior, sobretot a les hores de més calor, i no deixar mai infants, persones vulnerables o animals tancats en un cotxe amb les finestres tancades. Cubelles ha tramitat 264 sol·licituds de regularització. En una entrevista a Ràdio Cubelles, Irina Roca, tècnica de serveis socials del Consell Comarcal, i Mariana Isla, advocada de l'associació Amic, han fet balanç de tot aquest procés a la vila. El 30 de juny passat s'ha tancat el procés extraordinari de regularització per a persones estrangeres, una iniciativa del govern de l'Estat espanyol que a Catalunya ha registrat un total de 257.000 sol·licituds. I aquí, a nivell local, Cubelles ha tramitat 264 sol·licituds, segons les dades que ens han aportat tècnics comarcals dels serveis d'acompanyament i assessorament jurídic per a estrangers. El servei d'atenció local ha hagut de reorganitzar-se ràpidament per poder donar resposta a la demanda força important, sobretot d'obtenir informes de vulnerabilitat, un requisit clau per a molts dels sol·licitants que s'ha de dir que el govern espanyol va afegir en el decret del procés de regularització en l'últim moment. Així ho ha comentat Irina Roca, tècnica dels serveis socials a Cubelles.
5: A nivell organitzatiu i sobretot administratiu és com va ser més caòtic, perquè cada ajuntament o cada consell comarcal o, per exemple, l'Hospitalet va tenir com la primícia i es va organitzar de manera que ens va poder ajudar molt els altres també a veure de quina manera ho estaven gestionant. Aleshores, el que vam decidir fer era parlar amb l'OAC, i que cada persona fes una instància i una compareixença, on posant el seu passaport, el seu nom, on vivien de Cubelles i que marquessin una creueta de que els feia vulnerables.
0: Mariana Isla, advocada d'Amic, que treballa amb un conveni amb l'Ajuntament per assessorar en qüestions d'estrangeria, ha destacat que tot aquest procés ha servit per garantir drets a persones que ja fa temps que viuen aquí.
6: Té tota una connotació d'integració, no? Estem parlant de persones que ja hi viuen aquí, que els seus fills van a les nostres escoles, és a dir, són persones que estan integrades a la societat i que el que ha fet aquest procés de regularització no és que vingui gent, sinó visibilitzar aquesta gent que ja hi era aquí, no?
0: Un cop presentades les sol·licituds, el procés entra ara en una nova fase administrativa. El primer pas és l'admissió a tràmit per part de la unitat tramitadora d'expedients d'estrangeria, un document que ja atorga un permís provisional de treball i de residència d'un any. Posteriorment, un cop arribi la resolució definitiva, els sol·licitants hauran de tramitar la targeta d'identitat d'estrangers, la TIE, a la Policia Nacional, un pas que es preveu complex a causa del col·lapse actual d'aquest servei, que en condicions normals ja no dona a l'abast, tal com ha exposat Mariana Isla, advocada d'Amic.
6: Aquí en tindrem també un coll d'ampolla, perquè ara mateix les policies, que és l'encarregada és la Policia Nacional, de tot arreu estan col·lapsades, o sigui, sense tenir la població de la regularització ja és missió impossible gairebé aconseguir una cita. Quan aquestes 250.000 persones a Catalunya intentin demanar la TIE, doncs serà encara pitjor, no? Serà un procés dur aquest. Però bueno, és el següent pas i s'ha de fer. I després ja la persona tindrà l'autorització de residència i treball per un any de durada. Aquest any serà retroactiu, és a dir que començarà la vigència d'aquesta autorització en el moment en què la persona va fer la sol·licitud.
0: En tot cas, aquesta primera autorització tindrà una durada d'un any amb caràcter retroactiu des del moment de la sol·licitud. Els cubellencs provinents de segons quins països llatinoamericans, a més, més endavant tindran l'opció de demanar directament la nacionalitat espanyola. Per tal de no perdre la residència i el permís de treball al cap d'un any, les persones hauran de demanar més endavant la modificació de la seva situació, demostrant que han treballat i cotitzat, o una pròrroga d'un any si demostren haver estat registrats com a demandants d'ocupació, o també pròrroga, en aquest cas més llarga, si estan en una situació de salut especial o en l'edat de jubilació. En aquest sentit, l'Ajuntament de Cubelles també ofereix eines clau com l'informe d'esforç d'integració, tal com ha explicat Irina Roca, tècnica de serveis socials.
5: És bastant important per fer aquesta renovació al cap de l'any, si no cotitzat la persona, no? Com ha dit ella, està donat dalt dels serveis d'ocupació, o aquest informe que el fem de les serveis socials, en el cas que ha fet jo, que és haver fet mínim 45 hores de català, vale? I el mòdul B i el mòdul C, que justament la Mariana és qui els dona aquí a Cubelles. Mòdul B és coneixements laborals i mòdul C coneixements de la cultura catalana i a nivell legislatiu. Són 15 hores cadascun, i amb els 45 hores de català i les 30 hores d'aquests mòduls enviem a estrangeria aquests certificats i ens ho retornen amb un informe d'esforç d'integració que certifica que la persona té voluntat d'integrar-se.
0: L'advocada Mariana Isla també ha afegit com són els continguts que es donen en els mòduls de formació.
6: El mòdul B són coneixements laborals, que ara per ara és molt més important que mai, perquè aquesta gent se va incorporar al mercat laboral. No? I ha de conèixer quins són els seus deures, però també els seus drets com a treballadors, que és això de la seguretat social, les cotitzacions, qui paga què, no? L'IRPF, és a dir, donem tota aquesta mena d'informació que és superimportant. I el mòdul C és més de coneixements de l'entorn, de la cultura catalana, parlem molt del sistema també polític, que és molt interessant escoltar les opinions, no?, que tenen les persones que hi conviuen amb nosaltres.
0: Aquests cursos, vinculats a l'informe d'esforç d'integració, es tornaran a oferir a Cubelles a partir del mes d'octubre. Amb tot, les treballadores socials han volgut exposar també que la majoria dels sol·licitants que aconsegueixin la regularització passaran a tenir garantits alguns drets que ara no els tenen del tot garantits, com la residència i el permís de treball, o poder viatjar i moure's amb més seguretat administrativa entre països. Però això sí, continuaran sense altres drets propis dels nascuts a l'Estat, com per exemple votar les eleccions.
3: La Biblioteca Municipal de Cubelles acollirà aquest dijous 9 de juliol a les 7 de la tarda la presentació del llibre Anatomia de l'Esperança, la darrera obra del filòsof i teòleg Francesc Torralba, guardonada amb el Premi Josep Pla 2026. L'acte serà conduït per Robert Monzonis, que conversarà amb el públic al voltant de les principals idees d'un assaig que reflexiona sobre una de les grans qüestions de la condició humana, l'esperança. Publicat per Edicions Destino, Anatomia de l'Esperança analitza la naturalesa profunda d'aquest concepte i el presenta com una actitud activa, capaç d'enfrontar-se al desànim i d'impulsar les persones a continuar avançant malgrat les dificultats. Al llarg de les seves pàgines, Torralba defensa que l'esperança no és una espera passiva ni un optimisme ingenu, sinó una virtut que es cultiva a través de la llibertat, el compromís i la capacitat de trobar sentit, fins i tot a les situacions més adverses. Robert Monzonis, al llarg de la conversa mantinguda a Ràdio Cubelles, ens parla d'aquest llibre, Anatomia de l'esperança, del doctor Francesc Torralba.
7: Torralba, un dels conceptes que he llegit molt interessants, que l'esperança comporta patiment, que no vol dir que tenir esperança sigui un camí de roses i que visqui en un món paral·lel a la realitat. No. Patirem per acomplir els objectius, per arribar al camí que volem arribar. Però l'esperança ens dona aquesta força, aquesta energia interior, per poder, malgrat el patiment, seguir en el camí i finalment fer el cim, no?

0: amb una activitat d'escalada que feien. Van anar a fer un pic i es va precipitar el seu fill. Això ho ha explicat moltes vegades Torralba a nivell públic, perquè ho ha fet també una mica com a exemple, no? Va ser un fet inesperat i molt transcendent, més transcendent en la seva vida, i per tant doncs, també pot parlar amb molta autoritat, perquè no només a nivell teòric ha desenvolupat aquest concepte de l'esperança, sinó a nivell pràctic, no? Quan se't mor un fill, doncs és un fet altament tràgic a la vida, en el qual pots fàcilment caure en la desesperació. I per tant ell parla amb moltíssima autoritat de tot això i per això val la pena escoltar-lo.
1: Recordem que serà aquest dijous a partir de les 7 de la tarda quan es presenti aquest llibre, Anatomia de l'esperança, com dèiem, escrit pel filòsof Francesc Torralba. Un acte, recordem-ho, que tindrà lloc a la biblioteca mossèn Joan Avinyó i que serà conduït per Robert Monzonis, col·laborador i antic alumne de l'autor.
2: Cubelles vol aprofitar que és el municipi de la costa més al nord on es podrà veure l'eclipsi solar total del 12 d'agost. Per això, el 20 de juliol, la Biblioteca Municipal acollirà una xerrada amb responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers. I és que el 12 d'agost a Cubelles es podrà viure un eclipsi total de sol, un fenomen que no repetirà en centenars d'anys, en què el cel es farà fosc durant 30 segons quan encara sigui de dia. Per aquest motiu, des del Servei de Turisme han organitzat una xerrada el pròxim dia 20 de juliol a 6:45 a la Biblioteca Municipal per saber quan es produirà, de com fer també una bona observació i dels millors llocs de Cubelles per observar-lo. Anirà a càrrec aquesta xerrada d'en Carles Schnabel Jimeno i Rat Parellà de Llobet, responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers. I Malabor de Tècnica de Turisme ha destacat que de tota aquesta zona i a la comarca del Garraf, a Cubelles és on hi haurà més opcions de veure l'eclipsi.
3: A Sitges no ho veuran. I a Vilanova, 13 segons i molt amunt. Nosaltres aquí són 30 segons, tampoc és gaire, però som el primer municipi on hi ha eclipse total. Això penso que la gent ho ha de saber perquè és veritat que tothom anirà cap a baix, on es veurà més llarg i tot, però escolta'm, que Cubelles doncs que es veurà de forma total i és una data, bueno, és important i tothom en parla, tothom en veu.
2: El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha destacat que, a més, seran unes dates, el 12 d'agost, en què habitualment ja hi ha molta gent a Cubelles i per això cal donar tota la informació per la gent que ja hi sigui i també per la que vulgui venir.
4: És que pensa que serà el 12 d'agost, que clar, sí. Hi haurà gent que vindrà aquella quinzena o aquella setmana i clar, ens podem trobar amb un volum molt gran. No sabem el que passarà, però bueno, l'únic que podem fer és això, no? Parlar amb gent que n'entén, no dir-ho nosaltres, sinó parlar amb gent que n'entén i que expliquin pues, les quatre coses principals que s'ha de saber pel tema de l'eclipsi, no? Crec que és el millor que podem fer.
2: La xerrada sobre l'eclipsi serà gratuïta i oberta a tothom el dilluns 20 de juliol a la Biblioteca Municipal.
5: El Club de Futbol Cubelles segueix treballant en la planificació de la temporada 2026-2027, en què retorna la segona catalana, tot i que encara no sap en quin grup ho farà. La Federació Catalana de Futbol està treballant en la confecció d'aquests grups i una de les incògnites és saber si el Cubelles haurà de viatjar cap a les Terres de l'Ebre o en aquest cas es podrà quedar més a prop de la província de Barcelona. El club, a més, afronta aquesta nova etapa amb un projecte renovat que, de moment, compta amb 17 jugadors ja confirmats, un cos tècnic completament nou i una clara aposta pel talent jove de la comarca. La direcció esportiva ha optat per mantenir una part important del bloc de la temporada passada. Han renovat jugadors com Biel Alonso, David Trillo, David Ques, Àlex Ballosera, Micó, Adri Fernández, Oriol Rodríguez, Víctor Navarro, Patrick Ferriz, Sola, Ian Mateo i Arnau Villanueva. Futbolistes que aportaran continuïtat i experiència al vestidor. Aquestes renovacions s'hi sumen de moment 5 incorporacions. Víctor Fernández, procedent de la Unió Esportiva Canyelles, Owen Macías, del Futbol Club Motagua, d'Honduras, jugador que, a més, és internacional en les categories sub-17 d'Honduras. Biel Amigó, del juvenil del Marc Bartra 2020, Joan Valls, del Bas Espirall, i Joan Serra, de la Unió Esportiva Sitges, uns fitxatges que responen a la voluntat del club de construir una plantilla competitiva a

0: amb una marcada presència de jugadors joves de la comarca i amb projecció i marge de creixement. Malgrat aquests 17 futbolistes ja estan confirmats, la plantilla encara no està tancada i el club continua treballant per poder incorporar nous efectius abans de l'inici de la competició. Una de les primeres i principals novetats d'aquesta temporada serà el canvi total del cos tècnic. El nou projecte estarà liderat per Josu Julián, com a entrenador del primer equip, acompanyat per Amenoja, responsable dels porters, Juan Bautista com a preparador físic i Andreu Bagú, que assumirà les funcions d'analista. La pretemporada està previst que arrenqui la setmana del 10 d'agost, data que l'equip tornarà a la feina per començar a preparar el nou curs. El primer test arribarà coincidint amb la Festa Major de Cubelles, amb el tradicional partit previst per als dies 15 o 16 d'agost. Una oportunitat perquè l'afició ja pugui conèixer les noves caures i veure les primeres passes d'aquest nou projecte. L'inici de la Lliga, tot i que el calendari encara no està publicat, està previst que sigui cap a finals del mes de setembre, quan el Club de Futbol Cubelles començarà el seu camí a la segona catalana amb l'objectiu de recuperar la competitivitat i consolidar un equip que combini joventut, compromís i identitat de club.
1: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
2: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
3: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Hola, hola, hola. Tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
5: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
3: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: A Cubelles, bar restaurant L'Armengol, obert de dilluns a diumenge, menú diari i de cap de setmana, ampli menjador i terrassa exterior. Ofereix una àmplia carta d'entrepans, especialitat en paelles, fideuà, arròs negre, caldosos i tapes variades. Per esmorzar, dinar o sopar, vine al restaurant Armengol de Cubelles, al carrer Àngel Guimerà 8, al telèfon 93 688 59 59. A Cubelles, bar restaurant L'Armengol.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que dona pas a les nostres històries de la música. Soc l'Ignasi Guiluz i, com sempre, tinc al meu costat el Xavier Andreu. Bon dia, Xavier.
1: Bon dia, Ignasi, i bon dia també a tots els oients. Avui donarem per acabada la sèrie que hem dedicat a la música de ball. Ho farem amb alguns d'aquells ritmes que més hem associat al ball, tot i que alguns no s'hagin restringit únicament a les pistes de ball, com aquest que estem a punt d'escoltar.
0: A veure...

0: Doncs és veritat, alguns dels ritmes de ball, com el swing, han creuat no només fronteres, sinó que també han sortit de les pistes de ball i han arribat al cinema, i no precisament a pel·lícules musicals, que podríem pensar, sinó a films infantils d'animació, com El llibre de la selva, de Walt Disney, aquella que es va estrenar l'any 1967. El tema que estem escoltant es titula I Wanna Be Like You.
1: El concepte de swing com a ball agrupa una sèrie de danses, totes elles en parella, i hereves de la música originària del jazz, i també anomenada swing, esclar.
0: Correcte.
1: Els seus inicis els hem de situar entre els anys 20 i 40 del segle XX, i va continuar sent un dels estils de ball preferits a les pistes i als salons de ball.
0: La música d'aquest estil de ball la interpreten big bands, i la seva orquestració i grandiositat, juntament amb el seu ritme trepidant, són els atractius d'aquest ball que, especialment en els tornejos de dansa, arriba a tenir aspectes gairebé d'exercicis gimnàstics en els que un component de la parella, indistintament la noia o el noi, aixequen a l'altre i el voltegen en l'aire.

0: Un altre ball dels que se'n fan competicions d'interpretació és el xa-xa-xa. També ballat en parella i seguint uns passos molt ben establerts, la capacitat d'improvisació dels components de la parella, fent figures, és la que fa més o menys notòria una execució.
1: Estem escoltant un dels xa-xa-xas més clàssics, Frenesí, del compositor mexicà Alberto Domínguez Borràs, i que ha sigut un dels més versionats. Una de les versions entre elles ha sigut aquesta que estem escoltant, la de l'orquestra i cors de Ray Conniff.

0: I aquí tenim a Gloria Estefan interpretant Oye, un excel·lent exemple del que és la salsa.
1: La salsa és una barreja entre el son cubano i altres gèneres caribenys i tendències musicals nord-americanes, sobretot el blues. Si féssim un símil, la salsa és musicalment parlant el mateix que el Cuba Libre en el món dels còctels.
0: Segueixen, doncs, un ball en parella que, com en el cas del xa-xa-xa, deixa molt a la inspiració dels components en l'execució.
1: Fixeu-vos que hem parlat d'una sèrie de balls que cada vegada més anaven afavorint la separació, l'allunyament dels membres de la parella. Un allunyament, òbviament, físic, clar, però no volem deixar de recordar un d'aquells temes que a les discoteques molts i moltes esperaven per sortir a ballar amb la parella que els agradava.

0: Hi va haver una època en què a les discoteques el DJ alternava blocs de ràpides i també de lentes.
1: Se'n deien així respectivament aquelles que es ballaven individualment cadascú per la seva banda a la pista i de les que es ballaven en parella i permetien una abraçada, un contacte més o menys proper en funció dels desitjos, coincidents o no, dels membres de la parella, i tan llarga aquesta abraçada com el tema durés.
0: Doncs aquest tema dels Beatles, que era un dels que estàvem en el bloc de les lentes, es titula Something, i és una de les poques que va compondre en George Harrison.

0: Les modes van i venen, és la seva essència. I així com a mitjans del segle passat la dansa va anar evolucionant cap a balls de parella tancada, que afavorien una proximitat i en ocasions aquesta proximitat era molt estreta, va ser a partir dels 60 que van reaparèixer els balls de parelles obertes, els que es ballaven, sí, en parella, però separats.
1: Això no vol dir que a inicis del segle no existissin també aquest tipus de ball, eh? A tall d'exemple, us mostrem aquest Charleston, que és una dansa que té els seus orígens en les danses afroamericanes de la ciutat del mateix nom, de Charleston.
0: Clar.
1: I va popularitzar-se a partir de la seva aparició en un musical de Broadway que protagonitzava l'actriu Josephine Baker. Bubba loom, a blah, bam, boom. I got a gal named Sue. She knows just what to do.

0: bop, bubble, wobble, bop, bam, boom. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. I got a gal named Daisy.
1: El ball en parella oberta per excel·lència i el que més ha triomfat a tot el món és el rock and roll. Es va iniciar als Estats Units a finals dels 40 i el seu màxim desenvolupament es va produir durant els anys 50 i els inicis dels 60.
2: I hem escollit per parlar-ne un dels que van marcar estil i època. Es tracta de Tutti Frutti, que va ser compost l'any 1955 per Little Richard i posteriorment versionada l'any següent per l'Elvis Presley, que és la versió que ara estem escoltant.
1: Exactament. Podem considerar el rock and roll com un dels estils musicals més influents en la història de la música actual i, com a ball, també ha marcat tendències que altres balls han heretat.

0: Un d'aquests hereus és el Twist, i un dels primers a introduir-lo va ser en Xavi Checker, del qual escoltem Let's Twist Again.
1: Aquesta peça, que es va publicar l'any 1961, fa referència a una altra anterior, The Twist, que va ser la primera d'aquest estil que Checker publicava. Twist es podria traduir com girar o caragolar, que és el que, en part, fan els ballarins.
0: Vam començar en el seu moment, que alguns balls, a l'inici dels quals es trobaven la marxa caminada, havien evolucionat cap a balls de parella tancada. I un bon exemple d'això que us diem és el pasdoble.
1: Ara, alguns pasdobles el que han fet ha sigut retornar als seus orígens. Veiem-ho.

0: Paquito Chocolatero és un d'aquests pasdobles que, si bé es poden ballar en parella tancada, el més habitual és ballar-lo en fileres, més o menys ordenades, avançant i retrocedint i fent tots els qui ballen un gest simultani endavant i endarrere amb els malucs, seguint el ritme de la tornada d'aquesta peça.
1: Ah, exactament. La va compondre el músic alacantí Gustavo Pascual Falcó i es va estrenar a les festes de moros i cristians del seu poble, Cocentaina.
0: Són precisament les festes de moros i cristians un dels llocs que més, on s'interpreten més aquest pasdoble, que és un dels més populars i coneguts de la música popular espanyola.
1: I tant que sí.

0: L'estiu de 1981 es va produir un fenomen sense precedents. Un ball amb una coreografia grupal molt senzilla va irrompre els embalats i places de les festes majors de tot Espanya. Hi va haver gent, jo particularment un d'ells, que van marxar de vacances i al tornar es van veure sorpresos a les revetlles per un ball que tothom ballava com bojos al ritme d'una musiqueta d'acordió.
1: I qui tocava aquest acordió era María Jesús, que era la cantant de El baile de los pajaritos i que va provocar que tothom, grans i petits, ballessin tots alhora movent els braços com si fossin pollets i el cul com si tinguessin cua. Tot això alternant amb ajupir-se i tornar-se a alçar al compàs de la música. Era una de les primeres ocasions en què es llançava al mercat un tema amb coreografia incorporada i va marcar tendència, eh?
0: I tant.

0: La grandíssima Rafaela Carrà, com la mateixa lletra de la cançó que escoltem diu, es va inventar un ball. El va titular Tuca Tuca.
1: Com recordareu, la Carrà, a més de cantant i ballarina, era presentadora de programes de varietats i va ser en un d'aquests programes, es titulava Cançoníssima, que va interpretar per primera vegada aquest tema, que com Los Pajaritos d'abans, també va marcar tendència.
0: Sí, senyor. Aviam, això era l'any 1971 i realment va causar una autèntica revolució. El ball consisteix en anar tocant parts del cos de la parella, finalitzant en el front, cosa que l'altre membre de la parella ha de repetir en el mateix ordre, i així anar fent. Això, naturalment, ho feia la Rafaela dalt de l'escenari amb els ballarins del que l'acompanyaven i, com imaginareu, ho feia amb moviments força sensuals.
1: Sí, sí, però l'escàndol no venia només per això, eh?
0: No.
1: No, no. Allò de què es va parlar fins i tot al diari del Vaticà, l'Observatori Romano,
0: sí,
1: va ser el fet que Rafaela Carrà portava un conjunt de pantalons i top que li deixava al descobert el melic.
0: Ah, carai!
1: Tot un escàndol per l'època.
0: I tant!

0: En un pas més en l'augment de la distància entre balladors van aparèixer les anomenades danses urbanes, sent un dels primers exponents el breakdance.
1: Amb una base musical a partir de sintetitzadors i ritmes molt marcats, aquest tipus de balls es basen sobretot en el lluïment de les habilitats individuals de cada ballarí.
0: Exactament. S'estableixen fins i tot competicions informals en què una colla d'espectadors situats en cercle deixa un espai central en el que cada ballarí executa una sèrie de moviments en ocasions molt propers a la gimnàstica o als exercicis circenses i que altres ballarins intenten millorar en les posteriors entrades.
1: Segur que teniu al cap la imatge d'algun ballarí de breakdance, de cap per avall, fent toms sobre el cap, eh?
0: I tant, tots ho hem vist, això.
1: Doncs més d'una lesió vertebral va tenir-hi origen.
0: Vaja.

0: Quan parlem de música de ball, no podem deixar de banda una de les formes més efectives d'omplir les pistes de ball. Són la multitud de danses amb coreografia en grup que han anat sorgint a partir de la irrupció de les pistes d'aquell entranyable baile de los pajaritos que esmentàvem abans.
1: Per acabar el capítol d'avui i amb aquesta sèrie, us en portem un parell dels que més èxit van tenir en el seu moment. El primer ha sigut un tema que va marcar una època en els balls en línia i que va ser No rompes más, de Coyote Ducks.

0: Hem deixat pel final aquest tema que també és un dels grans exemples de coreografia executada amb més o menys encert per pràcticament la majoria d'assistents als balls de l'època.
1: Es tracta de La Macarena, un tema original del grup Los del Río, que es va fer famós mundialment, sobretot a partir de la versió que escoltem, de la qual en van fer els arranjaments Alaska i Los Pegamoides.
0: Doncs amb La Macarena us deixem, amics, fins la setmana que ve, que tornarem amb la comparativa d'èxits entre el Billboard i los 40 principales de l'any 1975.
1: Com diu l'Ignasi, això serà la setmana que ve. Mentrestant, cuideu-vos tots.
0: Cuideu-vos molt, amics.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que dona pas a les nostres històries de la música. Soc l'Ignasi Guiluz i, com sempre, tinc al meu costat el Xavier Andreu. Bon dia, Xavier.
1: Bon dia, Ignasi, i bon dia també a tots els oients. La setmana passada vàrem acabar el monogràfic parlant-vos de música per fer l'amor. I abans d'iniciar un nou tema, farem el repàs dels èxits que van arribar al primer lloc tant del Billboard en nord-americà com de les 40 principals espanyols.
0: Sí, senyor, avui repassarem l'any 1976 i ho farem, com tenim costum, ordenant els temes de menys a més setmanes de permanència en la primera posició.
1: Començarem amb algunes de les que es van situar una o dues setmanes liderant los 40 principals, que n'hi va haver unes quantes, de les quals n'hem escollit una mostra, diguem.
0: Som-hi.

0: Comencem amb un dels pocs temes instrumentals que han arribat a la primera posició del Billboard. Es tracta del tema de SWAT, una sèrie televisiva d'acció protagonitzada per un grup d'intervenció especial de la policia, americana, clar, i que Televisió Espanyola va programar cap a finals de la dècada dels 70.
1: La sintonia d'aquella sèrie és la que Rhythm Heritage va gravar i que va situar al capdamunt del Billboard durant una setmana. Rhythm Heritage eren un grup de músics d'estudi reunits per interpretar peces específiques i, en particular, ho feien de les bandes sonores. No van tenir cap altre número 1 ni tampoc més èxits destacables.

0: Harry Wayne, Casey, va ser el líder de la banda anomenada Casey and the Sunshine Band, que també van ocupar la primera plaça del Billboard durant una setmana amb Shake, Shake, Shake.
1: Aquest tema es va convertir en un dels més populars de l'era disco i gràcies a ell, els DJs omplien les pistes amb molta facilitat. El títol original, que podríem traduir per Remena, Remena, Remena, va acabar canviant per convertir-se en la lletra final de la tornada, Shake Your Booty. O sigui, que és molt més explícit, això que diu, eh? És Remena el cul.
0: Vaja.

0: Aquesta que escoltem és la versió actualitzada al pop dels 70 que Albert Hammond va fer del bolero Échame a mí la culpa, escrit als anys 40 pel mexicà José Ángel Espinoza. Gràcies a ella, aquesta versió va arribar al primer lloc de los 40 principales per estar-s'hi una setmana.
1: Hammond va saber navegar entre diferents estils musicals per satisfer a distintes franges de públic. I va anar des d'aquest bolero, revitalitzat fins al pop rock suau, diguem, d'un dels seus altres èxits, també, que és It Never Rains in Southern California. Però l'únic número 1 a los 40 principales va ser aquest, Échame a mí la culpa, que és el que hem estat escoltant.

0: També una setmana va estar-se en el primer lloc aquest poema de Rafael Alberti, musicat per Manuel Alejandro i interpretat per una evolucionada Marisol, ja convertida aleshores en Pepa Flores.
1: Aquest tema es considera un dels que va marcar la transició de Marisol d'una de les artistes infantils preferides de l'època franquista a la cantant adulta contestatària Pepa Flores, interpretant versos de l'escriptor comunista Rafael Alberti, que és un dels mites de la generació del 27 i que no feia gaire que havia retornat a l'exili.

0: Hem començat escoltant el tema de Suat i dèiem que era un dels pocs instrumentals que havien arribat al número 1 del Billboard. Però el mateix any, 1976, també hi va arribar la cinquena de Beethoven i per estar-s'hi també una setmana.
1: És la versió que Walter Murphy, acompanyat de la Big Apple Band, en va fer del clàssic de Beethoven i que van titular Una cinquena de Beethoven. Part del seu èxit es va deure al fet d'aparèixer a la banda sonora de Saturday Night Fever, la pel·lícula que va protagonitzar en Travolta.

0: Seguim amb un altre tema que va ocupar el primer lloc del Billboard durant una setmana. És You Should Be Dancing, dels germans Gibb, els Bee Gees.
1: És un tema emblemàtic de l'era disco, un estil musical que dominava la segona meitat dels 70s. De fet, aquest és el quart títol que escoltem avui del Billboard i tots ells han sigut de música disco.
0: Sí, senyor, és veritat.

0: Sergio i Estíbaliz van ser un dels múltiples fragments en què es va escindir Mocedades després de la seva desintegració. I Quien compra una canción els va col·locar un parell de setmanes en la primera posició de los 40 principales.
1: Això vol dir que el públic va respondre favorablement a la seva pregunta.
0: Ah, sí.
1: I el seu disc va ser el més comprat durant aquelles dues setmanes.
0: Sí, senyor.

0: Avui sembla el dia dels temes instrumentals, perquè aquest que escoltem és Europa, de Carlos Santana, el guitarrista mexicà que va situar-se al capdamunt de los 40 principales durant dues setmanes amb aquest tema instrumental com la majoria de les seves composicions.
1: En Carlos Santana el va compondre després d'una gira, per Europa i inspirant-se en vivències personals, que són les que van donar a la peça un cert aire nostàlgic i introspectiu, demostrant que no només amb paraules es poden també transmetre aquests sentiments.
0: Sí, senyor.

0: Estem escoltant a Cecilia, que era el nom artístic d'Evangelina Sobredo Galanes, una de les veus del pop espanyol de finals dels 70, coneguda sobretot per les lletres líriques i a vegades reivindicatives de les seves cançons.
1: I amb la cançó que ara escoltem, Tu i jo, va mantenir-se dues setmanes en la primera posició de los 40 principales. La seva popularitat es va veure incrementada per la seva prematura mort en un accident de trànsit a l'edat dels 27 anys. Això va fer que entrés a formar part de la branca espanyola del Club dels 27.

0: Aquests són Chicago, amb un dels seus grans èxits, If You Leave Me Now, que els va mantenir dues setmanes encapçalant el Billboard.
1: Aquest tema va significar un gir en la trajectòria de la banda, que fins llavors s'havia mogut en un estil entre el jazz i el rock, incorporant instruments de vent per anar cap a un so més melòdic i comercial.

0: Amb la democràcia acabada d'estrenar, Harcha va saber aprofitar l'oportunitat del moment polític per publicar Libertad sin ira, una cançó que es va convertir ràpidament en un himne del moment.
1: La lletra estava plena de llocs comuns i bones intencions, però arrossegava algunes posicions del passat recent. Com quan, per exemple, deia «He visto gente que solo desea su pan, su hembra y la fiesta en paz». I això què és? Es referia a tota la gent o només a la part masculina de la gent? Perquè l'altra meitat sembla que no li importava, no?
0: Sembla que no. I molt segurs d'això de la llibertat no ho semblaven, no? Perquè, si no, fixeu-vos en la tornada. Diu, porque hay libertad sin ira, libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá. És a dir, mireu, si no n'hi ha, no patiu. Que un dia o altre ja n'hi haurà.

0: Per acabar, farem un tastet del que ens trobarem la setmana que ve escoltant un dels temes que es va mantenir 3 setmanes en el primer lloc dels Billboard. És en Paul Simon amb 50 Ways to Leave Your Lover, la seva única cançó en solitari que ho va aconseguir.
1: La lletra ofereix múltiples consells per trencar discretament una relació. Tot i el que diu el títol, no arriben a 50 els suggeriments. Tots ells, però, aconsellen un comiat discret i sense soroll.
0: Doncs mira, nosaltres també ens acomiadem, però no definitivament, sinó només fins la setmana que ve, que
1: perfecte,
0: tornarem amb aquells temes que més temps es van passar en els número 1.
1: Sí, però això serà la setmana que ve. Mentre, cuideu-vos molt, amics.
0: Sí, cuideu-vos tots.

0: a Multimèdia per saber què passa a Cubelles.
1: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
2: Ràdio Cubelles.
1: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món. Del 3 al 28 d'agost, la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó acollirà l'exposició Llibres Lliures al Noir de Libertània, una proposta organitzada per Libertània Edicions i Crea Cubelles, que convida els visitants a endinsar-se en l'univers visual de la novel·la negra. En parlem amb Joaquim Micó, un dels organitzadors d'aquest acte. Benvingut, Joaquim.
3: Hola, gràcies, bon dia.
1: Com va néixer la idea d'organitzar aquesta exposició?
3: Perquè volíem mostrar que els llibres són alguna cosa més que literatura. També hi ha una part de disseny, de grafisme, d'il·lustració. Moltes vegades comprem els llibres per l'impuls d'una bona coberta i pensàvem que valia la pena ensenyar aquesta part també del que és el món del llibre.
1: Uh-huh. I per què vau escollir, en tot cas, el gènere noir, no?, de novel·la negra, com a protagonista en aquesta ocasió?
3: I els noir vam pensar que seria una bona idea mostrar la part negra i criminal de la nostra editorial.
1: I què podrà descobrir el visitant que s'acosti a veure aquesta exposició?
3: Doncs les il·lustracions que s'han fet servir pels llibres que són front per aquest gènere i també les cobertes, no?, i alguna de les frases de cada llibre, que jo crec que ja serà bastant completa i que pot ser molt interessant i divertit.
1: Parles de les cobertes, les il·lustracions, dius, tenen un paper molt important, no?, amb aquest tipus de literatura. Quin valor artístic o narratiu, vaja, tenen a l'hora, no?
3: Sí, clar, moltes vegades una coberta ja t'està explicant de què va la novel·la. I, per tant, si crida l'atenció, si és interessant de veure gràficament, impulsa la lectura d'aquest llibre.
1: I com és aquest procés de treball entre els autors i els il·lustradors o els dissenyadors d'aquestes cobertes?
3: Va variant, depenent moltes vegades del propi il·lustrador, però en general sempre és molt de prop, no?, de veure que pot resumir un llibre, no?, amb una sola imatge, i que això, doncs, és una feina que, si es fa bé, és molt enriquidor.
1: Uh-huh. I hi ha alguna obra o alguna il·lustració especialment representativa que recomanaries observar amb més deteniment, que s'exposarà aquest mes d'agost?
3: Bé, la que és una mica la imatge de la pròpia exposició, que hem fet d'una manera la coberta d'un dels llibres, la imatge d'un dels llibres, l'hem transformat per parlar de l'exposició, i està bé perquè representa una imatge de l'església de Cubelles, molt representativa, per tant, no?, de la població, i que bé, jo crec que és cridanera.
1: I bé, no sé, quins criteris heu seguit a l'hora de seleccionar aquelles peces que formaran part d'aquesta exposició a Cubelles?
3: Doncs, això, parlant amb Crea Cubelles, que també han estat il·lustradors, i bé, ens hem posat d'acord de seguida perquè tampoc era difícil, perquè bé, som una editorial petita de poc recorregut, perquè vam néixer a l'any 23 i per tant no teníem massa llibres per decidir amb quins es posàvem i quins no.
1: I quin paper juga Libertània Edicions en la promoció de la novel·la negra en català?
3: Bé, doncs és un paper novell, com deia, perquè, clar, tenim pocs títols, en total són 9, si no recordo malament ara mateix, i bé, doncs, sí, hem impulsat algun autor o autora novell que funcionem força bé dintre d'aquest sector, però bé, doncs això, estem donant les primeres passes en el món literari.
1: I Crea Cubelles, aquesta entitat també, participarà en aquesta iniciativa. No sé, què aporta aquesta col·laboració al projecte?
3: Doncs bàsicament un bon grapat d'autors l'interès també de mostrar la seva feina creativa i les ganes de fer coses diferents.
1: Creieu que una exposició com aquesta pot despertar l'interès per la lectura entre persones que habitualment potser no llegeixen novel·la negra?
3: Sí, ben segur, no? I més acompanyat, diguéssim, del propi festival que s'estarà fent durant aquest darrer caps de setmana d'agost, doncs jo crec que sí, perquè a part, doncs, no sé, ja... Clar, no només posarem les cobertes, no? Com comentava abans, a cada coberta l'acompanyaran doncs, algunes frases del contingut de la novel·la, punyents, no? Per tant, jo crec que sí, que...
1: Si parléssim d'elements visuals que puguin definir l'estètica del gènere noir, quins serien?
3: Jo crec que és molt ampli, no? Perquè, clar, també el gènere té moltes vessants, no? Perquè hi ha obres més dures, no? més realistes, amb més sang, per dir-ho d'alguna manera, altres amb humor, més irònicas, altres, diguéssim, que es basen en ampliar la ficció pròpia del gènere, no?, en quant a allò, el detectiu, la dona fatal, aquest tipus de coses, i clar, llavors les cobertes també són molt variades en aquest sentit, no?, des de les més poètiques a les més iròniques, a les més dures també, fins i tot, o sigui que hi ha una mica de tot.
1: Una exposició que podríem dir que posarà el relleu, no?, en el diàleg dins entre la literatura i creació gràfica. Per què és tan important aquesta relació entre literatura i grafisme, no?, i creació gràfica?
3: Doncs perquè els llibres, moltes vegades, com comentava abans, és com un puls de la coberta. Diguem, pues compra això, compra allò, quan es tracta de vendre l'obra d'un autor poc conegut, que intenta doncs, fer-se el seu camí en el món de la literatura, llavors la coberta és importantíssima, no? I ens adonem de que funciona així.
1: I quin perfil de públic espereu rebre? No sé si és una exposició que està només pensada pels amants del gènere negre o creieu-vos que pot interessar més a un públic especialitzat?
3: Jo crec que són situacions molt divertides, molt bones i que agradaran al públic en general, no?, en aquest cas.
1: Quin missatge donaries, no sé, a la gent, no?, que vagi a veure aquesta exposició? Quin missatge li donaries, no sé, una prèvia o un cop hagin vist aquest recorregut? No sé, què t'agradaria que s'enduguessin els visitants?
3: Doncs jo crec que el missatge seria això, la sensació de que darrere de cada llibre hi ha molta feina. No només la feina de l'autor, que evidentment és la més important i la principal, sinó també la feina del dissenyador o dissenyadora, del grafista, de l'il·lustrador, fins i tot de la producció, si vols. És a dir, que tot, és una feina molt global que engloba moltes parts, diguem-ne, creatives, i que jo crec que a l'exposició això es veurà i que pot arribar a la gent en aquest sentit de feina més àmplia que no només el que és la literatura en si.
1: I ja per acabar, bé, per què creus que ningú s'hauria de perdre aquesta exposició Llibres Lliures al Noir de Libertània aquest mes d'agost?
3: Perquè és original, perquè és diferent, perquè no hi ha exposicions d'aquest tipus. Jo ja sóc una persona granadeta i he vist una exposició d'aquestes característiques de tota la meva vida, dedicada al Pedro, perquè precisament això per la seva singularitat i perquè en un quart d'hora ja ho has vist. I per tant, doncs bé, és passar una estoneta divertida i interessant i veure doncs, això, una feina creativa i, diguem-ne, multicreativa, no? Perquè engloba diferents parts, no?, del que seria això, el món creatiu, no? Dibuix, il·lustració, disseny, literatura... Jo crec que val la pena.
1: Doncs ho deixaríem aquí. Moltes gràcies per compartir amb nosaltres tots aquests detalls que ens has explicat avui a l'entrevista. I anem a recordar, no?, una exposició, Llibres Lliures, al Noir de Libertània, que es podrà visitar del 3 al 28 d'agost a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó. Bé, ho deixaríem aquí. Moltes gràcies, Joaquim Micó, i que vagi molt bé.
3: Gràcies.
0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
2: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
5: Hola,
4: de
5: amics,
4: Ràdio
5: què tal? Qui us parla, Cintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
4: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
2: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: We will.
1: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.
2: Cubelles en la història, la teva història.
3: Bon dia i bona hora, benvinguts i benvingudes a Cubelles en la història, el programa on cerquem divulgar la història del nostre municipi. Avui seguirem el fil que vam iniciar la setmana anterior amb el Marc Linuesa, arqueòleg que ha treballat en la Mota de Sant Pere, entre altres jaciments, i amb el que vam estar parlant sobre el paper de la Mota dins el context ibèric i també una mica de les diferents tasques que fan des de l'arqueologia. Bé, Marc, no sé si, per posar un breu context a l'audiència, si no va escoltar el programa anterior, vols explicar una miqueta doncs, què és la Mota de Sant Pere i doncs, per què és tan important per Cubelles?
4: Bé, hola a tothom, un altre cop. Soc en Marc, com hem dit el Guillem, arqueòleg de Cubelles, i vaig estudiar a la Universitat Autònoma, he fet el màster a l'ICAC, també, a l'Institut d'Arqueologia Catalana. I bé, la Mota de Sant Pere, bàsicament, és un nucli únic a nivell de l'arqueologia catalana, perquè tenim una conservació excepcional de la resta que no està que no ha sigut afectada per les construccions modernes dels anys 2000 en endavant. I bàsicament és tan important perquè és l'únic punt en tota l'arqueologia catalana que trobem una conservació excepcional dels segles del 6 al 4 abans de Crist. Això què és? És bàsicament l'ibèric antic i l'inici de l'ibèric ple, moment on es confecciona aquesta societat ibèrica, on hi ha les principals transformacions econòmiques i administratives del territori, i el paper de la Mota ens pot ajudar una mica a aproximar-nos a com podria ser més aquest funcionament en aquestes etapes inicials d'aquest establiment d'aquesta societat protohistòrica a la península ibèrica i a la zona de Catalunya del nord-est peninsular. No? A banda, la Mota, a nivell de fer-ho visitable i donar a conèixer, compleix certes característiques que molt pocs jaciments compleixen. Primer, és una monumentalitat en l'estructura per la conservació del sistema defensiu, que tenim fins a més de 3 metres d'altura de conservada de la muralla. La muralla només, clar, els edificis ja són una altra cosa. Tenim la seva ubicació al costat de la platja, en un punt que és bastant turístic, amb comerç locals propers com restaurants o bars, i la tenim a prop de l'estació de tren, que això és un diferencial molt important amb la resta de jaciments de tot el territori català, perquè normalment es situen a mig de la muntanya o en zones que no arriben al transport públic. No? Per tant, compleix tots els requisits per convertir-ho en un punt important patrimonial de el que seria tant la comarca del Garraf com el Penedès històric com la zona de la Catalunya central.
3: Molt bé, Marc. En el programa anterior ho explicàvem breument, però no sé si ens podries explicar de manera sintètica, a partir de les evidències que heu trobat, quina diferència hi hauria entre els pobles laietans i els cassetans?
4: Bé, la diferència a nivell d'estructura del territori no és molt gran. De fet, és la mateixa. L'única evidència a nivell d'ocupació que podem trobar és la magnitud de sistemes defensius que té la Cusatània en contra dels sistemes defensius que té la Laietània. No? La Laietània prioritza més una ocupació en alt i, per exemple, a la Cusatània tenim més ocupacions en zones planes. No? Per exemple, a nivell màxim d'ocupació, a nivell d'altitud sobre el nivell del mar, tenim jaciments com la Mota de Sant Pere o de Roc que estan a 8 metres sobre el nivell del mar. No? I crec que a la Laietània, si no recordo malament, era bastant més elevat a aquesta altura inicial. No? Per exemple, tenim les grans ciutats com les Masies de Sant Miquel, que estan en una zona plana, una ocupació en una zona plana, i amb un sistema defensiu molt, molt, molt imponent, no? Amb una muralla de caixons. Bé, aquest és la principal diferència a nivell d'ocupació del territori. A nivell de material, doncs és molt similar. Potser hi ha alguna diferència que jo no sé dir en ceràmica, perquè no és el meu tema d'estudi dins de l'arqueologia, però sí que estic treballant per conèixer més, però ara mateix a nivell de material no sabria dir si realment hi ha una diferència, però crec que no, que de fet és, potser és la ceràmica, la vaixella d'uns dels dos territoris, crec que és pintada i l'altra no, l'autòctona, la local. Però bé, sí que és veritat que, per exemple, els límits territorials es defineixen, doncs, perquè com ho deia en el programa anterior, és bàsicament per la tradició historiogràfica de les fonts llatines, dels periplos, dels primers viatges grecs i després dels viatges romans, doncs, descriuen una sèrie d'ètnies, de pobles, i marquen uns territoris basant-se sobretot en els límits geogràfics, com són els rius o les serralades. Bàsicament és aquest el que es marca els límits, no?, de cada ètnia en la zona de Catalunya.
3: Abans havies explicat que el jaciment concret de la Mota de Sant Pere, si no m'equivoco, s'han trobat, tot i que després es pot ampliar la forquilla d'anys, però que s'havien datat d'entre el segle VI al IV abans de Crist. A partir del que heu trobat, o potser no a la Mota de Sant Pere, però en altres jaciments de la mateixa època, heu trobat evolució en l'ús de tecnologia, és a dir, introducció d'elements de ferro o d'altre tipus de tecnologies d'aquella època?
4: Bé, sí que trobem diferències, sobretot a nivell d'ocupació del territori i del sistema econòmic, no? A nivell general de tot el territori, no només a la Mota. Clar, parlar només a la Mota de Sant Pere en aquest context és molt difícil perquè no tenim suficients evidències a l'hora de la investigació, no? Perquè ha estat molt poc, excavat molt poc. Llavors, potser més de la Mota hauríem de parlar a nivell de territori. El que sí que podem dir és que a nivell econòmic canvia des de la primera edat del ferro a l'Ibèric Antic, hi ha una transformació, sorgeixen aquests primers nuclis d'especialització econòmica amb producció d'excedent cerealístic, i aquí sí que hi ha una evidència tecnològica molt important, i és la introducció del tor ceràmic, de producció de ceràmica tor, pels fenicis al nostre territori. És en aquest moment, a l'Ibèric Antic, quan sorgeixen aquests nuclis especialitzats en producció ceràmica, com són Hortes de Calpons, Bas dels Foix, Font dels Cius, que es localitzen a la capçalera del riu Foix i que funcionen dins de la mateixa ruta de la Mota de Sant Pere, no? La ruta comercial del riu Foix, i que té una horquilla d'ocupació molt similar a la Mota de Sant Pere. S'abandonen pràcticament igual, si no recordo malament. Bé, a l'hora de les eines, doncs clar, si mires tot el territori, clar, hi ha un ventall d'eines molt gran, des de pics de ferro, ornamentació en bronze, de tot, hi ha de tot. Hi ha ceràmica decorada molt, molt, molt, molt, molt xula. Clar, és més, potser, més de parlar d'evolucions tecnològiques individuals, és millor potser parlar d'evolucions tecnològiques a nivell general, no?
3: Mm-hmm. D'acord, Marc. En el programa anterior vam estar parlant de diverses problemàtiques que us trobàveu vosaltres en la vostra feina. I bé, la primera que et va sortir va ser els pressupostos. A vegades potser, ho dic per mi mateix, costa una mica entendre per què, doncs, potser hi ha certes institucions o des de certes estaments que no es dona prou importància doncs a l'arqueologia i a la recerca del passat. En aquest sentit, tu diries que a la zona on estem aquí estem fent una bona gestió del patrimoni?
4: Clar, et refereixes a Cubelles o a la zona del Penedès? Bé, a Cubelles, al principi de tot, com vam comentar a l'anterior programa, es van trobar al principi una finançació molt potent, molt bona, per part de l'Ajuntament i de la gent, no? Hi havia una voluntat política per donar a conèixer el passat del municipi. I bé, a nivell de lo que és la Cusatània, hi ha, potser hi ha dos vessants, no? Tenim la zona de la Cusetània Oriental, que és on van engegar els meus mestres fa molts, molts anys, l'inici de les excavacions del territori de la Cusetània, que és a la Ciutadella de Calafell, a l'Argilera també a Calafell. Clar, trobem que possiblement aquesta zona de la Cusetània és la més treballada a nivell ibèric de tota Catalunya, a nivell de coneixements. I després tindria la part occidental, que és més desconeguda i s'ha fet més un treball de prospeccions que no d'excavacions. Clar, possiblement la Cusetània sigui dels territoris més treballats a nivell d'arqueologia ibèrica de tota Catalunya. I aquí, sobretot, més que una predisposició de les entitats administratives o polítiques, es podria dir més que és gràcies a la feina, sobretot, que van fer els arqueòlegs històrics, com podrien ser el Joan Sant Martí, Joan Santacana, David Asensio, el Jordi Moré, Dani López, no? Tot el Rafael Jornet, també. Aquesta gent que va dedicar, ha dedicat tota la, i encara dediquen tota la seva vida a l'arqueologia, doncs van ser els que van impulsar aquesta investigació del nostre territori, no? Que potser els va faltar una mica d'ajuda d'aquestes entitats, però que al final l'arqueologia també és una feina molt vocacional i has de fer el que pots amb el que tens, no? Per exemple, jo he estat a campanyes d'excavació de voluntari que els companys amb els que hi treballo avui dia m'estaven formant a mi i no cobraven, per exemple. Clar, quin tipus de feina li dius a una persona que estàs formant, que has de formar a les noves generacions i no li dius que et pagaré? Clar. Això és molt vocacional, molt vocacional.
3: Doncs pel que expliques, Marc, vaja, semblaria que, doncs que per desgràcia és un sector que està molt precaritzat. Ara ho explicaves una mica, però podries parlar-nos de la teva experiència dins del sector i com has viscut tu aquesta precarietat?
4: Bé, la precarietat, a part dels sous baixos que hi ha dins del sector, no? Que és perquè no tenim un conveni acceptat ara mateix. De fet, estan treballant en fer-ho, i de fet tenim companys d'arqueologia que estan ara mateix en vaga a Barcelona, que es diu Aixa Camp Massana, l'empresa. Clar, és un sector molt, molt precari, no només a nivell econòmic, sinó a nivell de seguretat laboral, a nivell de mobilitat, a nivell de condicions dels llocs on has de viure per poder anar a treballar, no? I sobretot està el tema del contracte discontinu, el fixe discontinu. Que clar, aquest contracte és quan hi ha un pic de feina, no pares, però quan baixa potser et tires mig any sense treballar, en la mateixa empresa o en el sector, perquè no hi ha feina, sobretot al món de les urgències, no? Clar, jo he tingut moltíssima sort, perquè jo quan vaig sortir de la carrera vaig començar a treballar amb Arqueobitis, amb un contracte de manera més o menys contínua, fent jaciments que estan a prop de la meva casa, que és bàsicament del territori del Penedès. I ara mateix, per exemple, també tinc molta sort perquè estic treballant per l'empresa Moni Barrox i Estincles Difusió, que són amb els que anava tots els estius a excavar. Són els que conjuntament amb Arqueobitis m'han format com arqueòleg, no? I clar, és un món precari, però clar, també és molt vocacional, no? I quan el que a vegades no tira les necessitats de la vida, doncs et fa seguir endavant la teva vocació, no? Però clar, és complicat, és molt difícil. Com sempre diuen els meus companys, és una marató. És aguantar, fins que arriba un dia que pots viure decentment.
3: Vaja, Marc, doncs un panorama que jo estic segur que part de l'audiència potser no s'imaginava. Tornant al tema de la Mota de Sant Pere i el patrimoni de Cubelles, si no m'equivoco, esteu intentant impulsar diverses propostes en relació, doncs, a la conservació d'aquest patrimoni i sobretot el què fer amb aquests jaciments. No sé si podries explicar-nos quina és la vostra proposta o què és el que creieu que s'hauria de fer.
4: Bé, La mota, com he dit abans, té una ubicació excepcional a nivell de proximitat a transport públic, zones concorrides, ubicació privilegiada al costat de la platja. Bé, bàsicament el problema que ara mateix té la mota és que no està tancat perimetralment d'una manera permanent. El que té són tanques d'obra. Aquestes tanques d'obra no estan fixes. Amb el vent i la pluja cauen. Jo crec que el primer pas que s'ha de fer és tancar perimetralment la mota sencera, tot l'espai patrimonial, per evitar possibles furs i sobretot per protegir a la ciutadania de Cubelles. Perquè dins d'aquest recinte, on cauen les valles sovint, tenim sondejos de 2-3 metres de profunditat, amb forats. Són forats, bàsicament, amb pedra a dins, que si tu et caus a cap et pots fer molt mal, et pots matar. Fins i tot un nen que es perd, un animal de companyia, qualsevol persona pot caure i fer-se mal, no? Llavors jo crec que tant per seguretat com per possibilitats d'obtenir diferents beneficis a nivell de finançació, crec que és molt important fer un tancat perimetral d'aquest jaciment, no? Després, tenim, clar, aquest tipus d'actuació ens aproparia una mica a poder sol·licitar unes subvencions que ara han canviat, que abans eren bianuals, ara són trianuals, que bàsicament són les subvencions de l'USIC. Aquestes subvencions tenen una finançació molt gran, evidentment és cofinanciada, l'Ajuntament ha de portar un 20% de la finançació total d'aquesta subvenció, però que està encarada sobretot a fer adequació, instal·lació d'infraestructura, fer-ho visitable. Llavors, amb això aconseguiríem que la mota de Sant Pere, a part de que es comencessi a veure dins del mapa del Patrimoni Arqueològic de Catalunya, doncs tindríem una injecció econòmica important, sobretot a fer-ho adequació, difusió i fer-ho arribar al ciutadà, que al final és la funcionalitat de l'arqueologia, fer recerca per donar-ho a conèixer al ciutadà de peu, no només als bojos que es dediquen a excavar com jo, a fer història o ha d'arribar a tothom, perquè és públic, és de tothom, el patrimoni arqueològic i històric és de tothom, no? Llavors és una de les coses que volem fer aquí. Bé, ara, a parlar d'un tipus de model de visita del jaciment, clar, a mi, per exemple, com que jo faig arqueologia experimental i els estic clés, doncs m'agrada molt aquest model, que bàsicament és recrear un per un els recintes, edificis, estructures dels jaciments arqueològics. Clar, aquí hi ha dos models. Es pot fer in situ, com a la ciutadella de Calafell, o es pot fer extramurs, fora del jaciment. Jo soc més partidari de fer-ho extramurs, de tenir per una part el discurs arqueològic i per una part el discurs experimental. A banda, aquesta arqueologia experimental dona moltíssimes dades a nivell científic que a nivell d'excavació se'ns pot escapar, no? Perquè, per exemple, quan estem fent les cases d'Stinclays, doncs van sortint problemes que has de solucionar, d'anar solucionant en el moment, no? Per exemple, jo què sé, el tema del sostre, no? Que amb les pluges es va desfent, es va fer malbé, no? Doncs, per exemple, allà a Stinclays van tenir que tirar un sostre per refer-ho per seguretat i van aplicar una metodologia diferent a l'hora de posicionar les vigues, no? O els materials, no? De pujar o baixar el mur, no? Llavors, ens dona molta informació que a nivell arqueològic potser se'ns pot escapar. I a mi és un sistema, a nivell sobretot visual, que m'agrada molt per l'espectador. Perquè veus, bàsicament veus la volumetria reial del que és l'edifici. Perquè tu veus, per exemple, la casa 1 d'Stinclays, veus la casa en el jaciment i dius, val, és gran, però no sembla tan gran. En canvi, veus l'edifici construït fora i és monumental. És en arquitectura en fang. Perquè la reconstrucció la fem amb tubots d'argila, és una argamassa de terra, aigua i paja, no? I bàsicament és una arquitectura en fang, que trobem sobretot les evidències dins del món de l'arqueologia i de l'etnografia que fem al Marroc, Tunísia, no? Que vem aquestes construccions. Llavors, a nivell visual impacta molt. Quan tu veus una muralla de 4 a 5 metres d'alçada de tubots, i ho veus des de lluny i dius, hòstia, doncs potser aquests ibers no eren tan tan ibers, no? Potser eren més sofisticats de que tot el món es creu, no? I això és curiós i fa molta gràcia, perquè quan anem de viatge fora del nostre territori, doncs anem a veure, per exemple, evidentment salvant moltes distàncies, no? Tu vas a Roma i vas a veure el Colosseu, sí, vas a veure el Circus Maximus, vas a veure tots els monuments romans, i els valores, i fas coles i pagues 30 euros per accedir, i fins i tot en algun lloc 20, no? D'una entitat més petita que el Colosseu, i després vens aquí i tens un jaciment al costat de casa i no saps ni què hi ha. I és una llàstima, i és una lluita que hem de fer des de nivell administratiu, arqueològic, històric, patrimonial, de tots els àmbits que es dediquen a la cultura, doncs fer més difusió d'aquest tipus de turisme cultural o de viure a nivell local la cultura. I crec que un dels models que millor permet gaudir i fer-se una idea al ciutadà de peu és aquesta reconstrucció en arqueologia experimental. No, perquè a nivell visual impacta moltíssim. És molt, molt, molt, molt guapo.
3: D'acord, Marc. I en aquest sentit, vaja, perquè jo també, la veritat, t'he escoltat a parlar i a mi, i crec que és un fet objectiu que a nivell de cultura pel municipi seria molt positiu que es tirés endavant aquesta proposta. Però quins entrebancs us heu trobat?
4: Bé, amb aquesta proposta no hem trobat cap problema. El problema ha estat en una proposta que ha estat dedicada a l'excavació. Bàsicament, la proposta es deia explorant els límits del jaciment ibèric de la Mota de Sant Pere. Clar, això vol dir que proposàvem obrir una nova part del que sabem que és jaciment, perquè tenim la muralla que continua endavant, que es veu perfectament en el tall. Tenim un georradar fet, un georradar bàsicament és passes amb el que seria un carrito, no? Que tira unes ones magnètiques. Bueno, les magnètiques serien més amb el geomagnetisme, no? Que també es va fer aquí a Cubelles. Però el georradar bàsicament et permet veure les possibles alteracions que s'interpreten com a possibles construccions humanes en el subsol, sense excavar, sense mètodes invasius. El fet que ens dona, per dir-ho d'alguna manera, l'excusa per poder obrir un joc i afirmar o desmentir si aquestes construccions són allà, i que possiblement a la Mota amb 100% de seguretat hi són a l'esplanada de la Pineda, perquè la muralla, que és de 4 metres d'amplada, no desapareix, continua sota el subsol, passa per sota de la carretera i va a l'esplanada de la Pineda.
3: Sí, Marc, la veritat és que jo tampoc m'explico, i bé, des d'aquí, des de que veies en la història, simplement doncs fer una crida a que es facin les tasques necessàries. Jo també desconec els detalls administratius, perquè això se n'encarreguen ells, però bé, que sempre ho hem dit, que des d'aquest programa, que pensem que Cubelles té moltíssim potencial i que s'ha de donar a conèixer. Hi ha moltíssima gent que bé, com tu deies ara, que potser va a altres llocs i doncs s'interessa pel patrimoni i està molt bé, però aquí a Cubelles tenim moltíssim potencial de patrimoni i de recerques historiogràfiques i arqueològiques que realment doncs s'haurien de potenciar i donar a conèixer. Bé, Marc, la veritat és que ens hem quedat sense temps, així que bé, simplement doncs agrair-te que hagis vingut un cop més per segona vegada, perquè ja vas venir fa uns mesos amb el Dani, que hagis vingut a aquest programa i doncs res, moltes gràcies, la veritat que ha sigut molt interessant. I bé, a l'audiència doncs res més, us deixem amb la cançó Te Recuerdo Amanda de Víctor Jara. I doncs aquest serà l'últim programa d'aquesta temporada, així que doncs desitjar-vos un bon estiu i també recordar-vos que des de Cubelles en la Història ens estem posant una miqueta les piles amb les xarxes socials i que ens podeu trobar a Instagram buscant Cubelles en la Història, i a Spotify també podreu escoltar els programes a banda de la pàgina de Ràdio Cubelles. Així que res més, moltes gràcies.
0: Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
2: Música, més informació, més entreteniment, igual a Ràdio Cubelles. Segueix la nostra programació.
3: I avui parlem de la presentació del llibre Anatomia de l'Esperança, del doctor Francesc Torralba, i ho fem amb Robert Monzonis, que serà la persona encarregada de presentar aquest llibre, i aquí tenim avui, aquí als estudis de Ràdio Cubelles. Benvingut, Robert.
4: Molt bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
3: Un acte que tindrà lloc dijous 9 de juliol a les 7 de la tarda a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó. Com arriba aquesta proposta a la Biblioteca Municipal, no? Des del principi, no? I per què, doncs, d'aquest llibre del doctor Francesc Torralba?
4: Bé, aquesta història comença... Francesc és una persona, doncs, que tots coneixem, o almenys hem escoltat parlar d'ella, és una persona que surt molt als mitjans de comunicació a nivell públic, i és una persona que crec que dins del pensament al nostre país filosòfic és un gran referent, no? També a nivell internacional. La meva vinculació amb ell ve perquè va ser professor meu al grau en psicologia. O sigui, per dir-ho clar, és una persona de la que jo em vaig emmirallar, de la que es va convertir en un referent per mi, des de que la vaig tenir. Em va fer una assignatura que es deia Psicologia de la Transcendència, una assignatura molt, molt profunda, on, en mi anecdòtic, jo vaig superar aquesta assignatura i l'any següent la vaig repetir tota, havent-la superat. L'únic cop que ho he fet a la meva vida, de repetir un altre cop l'assignatura sencera anant a totes les seves classes, perquè realment era una persona que qualsevol cosa que deia, doncs era altament interessant d'escoltar. Llavors jo vaig mantenir contacte amb ell, com a professor meu que va ser al grau, i vaig seguir, doncs, col·laborant amb ell puntualment en ocasions, i després, doncs, ell ha escrit molts llibres. Jo tinc un prestatge ple dels seus llibres, no? I doncs va sortir aquesta oportunitat d'aquest nou llibre d'Anatomia de l'Esperança que va publicar, i jo li vaig comentar: escolta'm, t'agradaria venir a Cubelles a presentar-lo? Em faria molta il·lusió, el meu municipi, a part que, doncs, bueno, és una oportunitat també per conèixer la seva filosofia. I de seguida em va dir que sí. Va dir: endavant, endavant, sí, sí, anem, venim. Ell té una agenda molt atapeïda. Si mirem la seva agenda pública, és frenètica, a la seva xarxa social, a la seva web, i que es pugui fer un espai aquí a Cubelles per venir, doncs crec que és una oportunitat interessant perquè tots el podem conèixer. Farem un diàleg amb ell, i sobretot anirà exposant les idees principals del llibre, el que jo, doncs, li aniré llançant algunes preguntes com a conductor. I bé, doncs jo volia animar tothom a que pugui venir a aquest acte, perquè qui no conegui encara Francesc Torralba se sorprendrà positivament. També animo a, doncs, que pugui, qui tingui temps, a mirar per YouTube a qualsevol de les seves conferències, xerrades, ponències, que en té moltíssimes publicades, ha sortit també per molts mitjans estatals, i tots els temes que toca sobre el sentit de la vida, sobre la transcendència, sobre omplir el buit que a vegades tenim existencial, doncs són d'interès general per la població, no? Aquest llibre d'Anatomia de l'Esperança, concretament, toca un tema molt candent a la societat i de molta actualitat, no? Perquè actualment tenim moltes persones, tenim una pandèmia que és el suïcidi, tenim moltes persones que, doncs, cauen en la desesperació, que arriben a no trobar sentit a la seva vida o que el perden en algun moment. I Francesc Torralba ens desgrana quines són les virtuts, no? Quines són aquestes ingredients que té l'esperança per poder-la trobar, si encara no la tenim, i per poder-nos encaminar en ella, no? Al final, l'esperança és un fet molt humà i molt transcendent que a vegades, doncs, si no li hem donat una reflexió profunda, no la coneixem del tot. I Francesc Torralba és un gran descriptor de conceptes, també. És una persona que t'agafa una paraula i te l'estira fins a l'infinit i te la sap desgranar molt bé, no? I per tant, doncs, això, molt contents de que pugui acompanyar-nos en aquest dia a la biblioteca. També gràcies, agrair a la biblioteca que quan se li va fer la proposta també molt, molt ràpidament ens va acollir a aquesta proposta, aquest llibre, i també agrair a la llibreria La Nigó, que ens cobrirà també amb els seus llibres del Francesc.
3: Bé, tu entenc que has llegit aquest llibre, no? I per tant, doncs, no sé quin és l'aspecte que potser t'ha impactat més durant la lectura.
4: Bé, jo crec que una cosa que fa molt bé Torralba en aquest llibre és definir l'antítesi de l'esperança, no? Perquè a vegades hem de saber què és l'antítesi per saber què és el concepte. I el que és la desesperació, no? te la desgrana molt bé amb diferents autors. Torralba és un filòsof que és molt llegit, és a dir, a part d'escriure molt, llegeix moltíssim, una enciclopèdia, no? I sempre et sap trobar un autor idoni per poder descriure un o altre concepte. Llavors, el que és la desesperació te la descriu molt bé, fins a tots podem sentir en algun moment de la vida, doncs, que el nostre horitzó s'ha esborrat, que cal edificar un nou horitzó, que potser els objectius que teníem no s'han complert. També ens diu Torralba, no?, doncs, que molts cops tenim objectius a la vida que no es compleixen i no per això hem de tirar la tovallola, no?, sinó que sempre en podem trobar de nous fent una autoreflexió i trobant-nos amb diferents espais i persones, no? Som un ésser social, un ésser que necessitem dels altres també per acomplir els nostres objectius, per tant aquí hi ha també un concepte d'esperança col·lectiva, no? Perquè molts cops a la nostra societat veiem a vegades buidor, individualisme, egocentrisme, i tots aquests conceptes també Torralba fa una mica d'un crit a l'esperança col·lectiva també, no? Només a la individual, que està molt bé per cadascú, sinó que també com a societat hem de tenir un rumb, hem de saber cap on anem, perquè la història continua i les generacions es precedeixen i per tant si nosaltres volem transmetre a les noves generacions un futur millor, necessitem també tenir esperança, no? I també deia Torralba, un dels conceptes que he llegit molt interessants, que l'esperança comporta patiment, que no vol dir que tenir esperança sigui un camí de roses i que visqui en un món paral·lel a la realitat, no. Patirem per acomplir els objectius, per arribar al camí que volem arribar, però l'esperança ens dona aquesta força, aquesta energia interior per poder, malgrat el patiment, seguir en el camí i finalment fer el cim, no? Una altra de les coses que suposo que les persones que han estat que han llegit una mica sobre Torralba o l'han escoltat saben és que Torralba va perdre el seu fill fa uns pocs anys, va perdre el seu fill amb un dels seus fills amb una activitat d'escalada que feien. Van anar a fer un pic i es va precipitar el seu fill. Això ho ha explicat moltes vegades Torralba a nivell públic, perquè ho ha fet també una mica com a exemple, no? Va ser un fet inesperat i molt transcendent, més transcendent en la seva vida, i per tant doncs, també pot parlar amb molta autoritat, perquè no només a nivell teòric ha desenvolupat aquest concepte de l'esperança, sinó a nivell pràctic, no? Quan se't mor un fill, doncs és un fet altament tràgic a la vida en el qual pots fàcilment caure en la desesperació. I per tant ell parla amb moltíssima autoritat de tot això i per això val la pena escoltar-lo. També el llibre és Premi Josep Pla 2026, que també doncs, és una referència a un premi a la feina doncs, que fa Torralba, no? Diu, doncs, és una inversió lúcida i esperançadora en la força que ens manté dempeus quan tot sembla perdut. Una mica la introducció d'aquest llibre.
3: Robert, l'has llegit aquest any, aquest llibre?
4: Sí, res, fa unes setmanetes.
3: I tenint en compte els temps que vivim ara, que estan molt marcats per la incertesa, pels conflictes, els canvis accelerats, quin paper pot jugar aquest llibre també en el moment, doncs, aquest context, no? Aquesta esperança que busquem?
4: Crec que en el temps que corren és molt important tenir referents. Per mi, a mi m'han ajudat molt la vida, no?, a avançar els referents. Hi ha persones que no en tenen. I jo el que diria és, ostres, és interessant tenir referents no per voler ser com ells, sinó per aprendre d'ells i per tenir impregnar-se de la seva filosofia, els seus valors, no? Si compartim valors amb una persona i aquesta persona està amb, ha complert els seus objectius o està en un estadi de la vida on bé, ha fet realitat els seus somnis, ha pogut desenvolupar el seu projecte de vida en plenitud, doncs tot això, Francesc Torraba, amb el que és l'esperança, ens la pot reforçar col·lectivament, no? És a dir, deixem-nos també ajudar amb els altres, som un ésser social, deixem-nos fer projectes compartits amb les altres persones. I això és una mica un dels aprenentatges d'aquest llibre, no? També el poder, la societat actual, que és complexa, també una de les coses importants és la irrupció de la mort, que també en parla d'aquest llibre Torralba, no? És a dir, com nosaltres podem afrontar la mort d'un ésser estimat. La mort arriba a vegades de manera sobtada, no esperada, i és com un gerro d'aigua freda gran que se'ns cau quan tenim tota una vida i que volem construir, tenim una vida encaminada, i de cop la mort d'un ésser estimat molt pròxim ens pot truncar, no?, un projecte vital, o ens pot intentar truncar. Com també afrontar a la mort a la vida, perquè és un procés natural, i també com valorar el que és la nostra pròpia mort, no? És a dir, al final l'únic que tenim de cert és que morirem, i per tant, doncs, Torralba deia, home, si jo només tinc incerteses a la vida, per què tenir esperança, no? Si no sé si d'aquí poc jo no hi seré o realment es podrà complir, no? Però bueno, també dona ingredients per poder-hi arribar.
3: Parla de l'esperança de manera que sempre hem de seguir com lluitant, no? Perquè explicaves, no?, que és constantment una lluita, no?, contra aquest desànim. És a dir, que tampoc hi ha cap solució finita, no? És una cosa constant, no?
4: Sí, i una de les coses que també Torralba comenta és que a vegades en la societat actual s'abandonen els grans objectius que podia tenir una persona a la vida i que li donarien felicitat, i se substitueixen per més petites quotidianitats amb les quals una persona es conforma per tenir petites dosis de felicitat, no? El que deia Torralba, una mica també com a al·legació de dir, no renunciem als nostres grans objectius per obtenir la felicitat. És a dir, està bé gaudir dels petits moments de la vida que ens donen felicitat també, però no només limitem-nos a això, no? És a dir, pensem en gran, en aquest sentit, en el nostre projecte de vida, i donem-li contingut i esperança per poder afrontar, doncs, tots els reptes que ens venen, que en seran molts, i hi ha moltes pedres pel camí, evidentment, tothom, com més gran és l'objectiu, més pedres hi poden haver, no? Però bé, en aquest cas crec que val la pena llegir-lo, i si les persones que puguin atansar-se a l'acte de presentació del llibre poden escoltar-lo en aquesta horeta que tindrem, crec que els donarà ganes de... és engrescador. I també diria que és balsàmic, Torralba, perquè almenys jo llegir-lo m'agrada molt llegir, no? Però llegir-lo amb ell és com terapèutic.
3: Per tant, combina aquesta reflexió filosòfica amb aspectes també d'elles personals, no?, molt humans, no?, amb les seves experiències pròpies, com deies, el seu fill, no?, en aquest cas, el seu fill. Per tant, això deu impactar, no?, durant la lectura, alguna d'aquestes experiències humanes que ell explica.
4: Sí, perquè no és el mateix de parlar de grans conceptes transcendents d'una manera teòrica a també saber que l'autor té una autoritat molt clara per parlar d'això, no? És a dir, Torralba també diu que per parlar d'una cosa has de tenir autoritat, i per generar credibilitat amb una altra persona, quan per exemple una persona cau en la desesperació, si jo la vull animar, jo amb les meves paraules haig de tenir una credibilitat, perquè si jo no he passat pel mateix o per una situació dura a la vida, que aquesta persona potser diu, sí, és molt fàcil dir-me quatre paraules d'animar-me quan sóc jo en el que estic en aquesta situació tan, tan complexa, tan complicada, no? Però si jo tinc autoritat, doncs també puc tenir més capacitat d'ajudar els altres. I les paraules a vegades també no ho són tot, perquè Torralba també diu que segons quins conceptes a la vida no es poden descriure en paraules. És a dir, per molt vocabulari que tinguem, hi ha conceptes transcendents que només es poden sentir, no? I a vegades doncs estar al costat d'una persona és molt més que dir paraules. Per exemple, quan es mor un ésser estimat i anem a un enterrament, no? Anem al tanatori. Molts cops no cal dir grans paraules, o gairebé no cal dir res. Una abraçada, molts cops és el millor, no? O estar al costat d'aquesta persona que estimem per poder generar-li aquesta energia i per poder compartir el dol que té. No cal dir... A vegades la paraula pot espatllar una miqueta, no?
3: Sí.
4: Segons què diem, si no sabem què dir, en aquell moment tan complex.
3: Molt bé. Els silencis a vegades també són bons,
4: correcte,
3: no? Però sobretot, deies aquest sentit emocional, no? A vegades una abraçada expressa més, no?, que una paraula.
4: Totalment.
3: No sé si ens deixem alguna qüestió, perquè, clar, tu t'encarregues d'aquesta presentació, no?, d'aquest llibre, d'aquesta persona que, a més, t'ha format, també.
4: M'ha format, és un referent, estic molt emocionat de que pugui venir a Cubelles, i per mi és un acte molt especial perquè el segueixo diàriament. Si algú el vol seguir per les xarxes, està, en veritat, bueno, li porten les xarxes, però és una genera molt de contingut, moltes píldores, no?, d'aquestes que cada dia podem escoltar un vídeo d'un minut seu amb algun podcast que ha fet o amb algun programa, i sempre van bé per poder tenir aquesta autoreflexió. També una de les coses que hem de fer en aquesta vida, crec, que és autoconèixer-nos a nosaltres mateixos, no? Hi ha persones que arriben a l'etapa final de la seva vida sense gairebé conèixer-se. En canvi, hi ha persones que a través de diferents autoreflexions o filosofia que han anat escoltant, compartint i veient, doncs s'han conegut molt millor. Quan ens coneixem millor també sabem el rumb que hem de prendre amb més facilitat.
3: Doncs, Robert, no sé si ens deixem alguna qüestió, si vols o bé recordar, no? Convidar la gent a que assisteixi el dia i hora...
4: Convidar la gent a que vingui a la Biblioteca de Cubelles aquest dijous a les 7 de la tarda, que si pot ser arribar 10 minuts abans millor, perquè com que tanquem a les 8 és important aprofitar el màxim de minuts amb ell, que puguem començar l'acte puntuals, perquè és una persona que estaries escoltant hores senceres sense parar, bueno, el tindrem una estoneta i hem d'aprofitar-lo, així que res, que animar a tothom, que ningú quedarà decepcionat, que és un tema que a tothom li pot interessar, no és un tema sectorial, sinó un tema molt transversal, l'esperança, no? Tothom té un projecte de vida que el pot nodrir amb esperança o no, per tant, doncs aquí també a convidar tothom a que vingui.
3: Molt bé, dijous 9 de juliol, 7 de la tarda, i a més hi haurà llibres, no?
4: L'Anigó estarà present, correcte.
3: Vendrà aquests llibres i per tant l'autor entenc que també...
4: També hi haurà una assignatura, no?, de llibres al final de tot.
3: Doncs ho deixaríem aquí.
4: Molt bé,
3: moltes gràcies,
4: Àngels,
3: Robert, per explicar-nos doncs aquesta presentació d'aquest llibre aquí a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Lavinyó. Fins una altra.
4: Gràcies.
3: I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món. Aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Hay planes de verano y planazos para toda la vida. Solo este mes en Dental Company 20% de descuento en tratamientos de implantología. Pide tu cita en el 900-926-900.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: A Cubelles, bar-restaurant L'Armengol, obert de dilluns a diumenge, menú diari i de cap de setmana, ampli menjador i terrassa exterior. Ofereix una àmplia carta d'entrepans, especialitat en paelles, fideuà, arròs negre, caldosos i tapes variades. Per esmorzar, dinar o sopar, vine al restaurant Armengol de Cubelles, al carrer Àngel Guimerà 8, al telèfon 93 688 59 59. A Cubelles, bar-restaurant L'Armengol.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui ve dominat per la continuació encara d'aquesta onada de calor, amb temperatures molt altes. Han pujat de nit, s'han situat entre els 24 i 25, però han baixat encara una miqueta per sota de la nit tòrrida, mentre que la màxima no pujarà tant com ahir. Ahir valors per sobre de 35 i acostant-se als 36 graus en molts punts del litoral. I en canvi avui, doncs, continuarà fent calor. Potser no pujarà tant amunt i contem que la temperatura estigui entre els 34 o 35. Això sí, amb un temps molt estable, amb sol i cel clar. Tot el dia, humitat baixa i xafogor no massa intensa. Vent feble amb terral a l'inici final del dia i deixa loc al centre de la jornada, fent que la mar hi hagi una mica de marejol. Per demà esperem que el temps també sigui estable, però a diferència d'avui tindrem més núvols, núvols baixos fins a mig matí a partir de mitja tarda, això sí, amb sol i cel clar al centre del dia, amb una temperatura que recularà una mica. No es notarà molt, però ja quedarà un palet més curt a movent-se entre els 23 o 24 de mínima i de 32 a 33 de màxima, amb una humitat i xafogor moderades. Ben feble, enterrar a la primera hora i deixar loc més reforçat sobretot al migdia i primera hora de la tarda. Això farà que la mar estigui arrissada al matí, però augmentant notablement a marejol bastant considerable de cara a la tarda.
0: Ràdio Cubelles, notícies. Una baralla davant del cementiri municipal ha acabat amb un home mort. El presumpte autor estaria detingut, tot i que la policia local, els Mossos d'Esquadra ni l'Ajuntament no han confirmat encara més informació. Segons testimonis directes dels fets que han parlat amb Ràdio Cubelles, s'han sentit crits i han vist una baralla just davant de l'assentament, que hi ha a l'altra banda del carrer, just al sector del cementiri, i han vist com un dels dos homes que s'estaven barallant atacava l'altre amb una arma blanca i l'ha matat. En poca estona arriba la policia local, que ha detingut el presumpte autor, que, segons els testimonis, s'hauria autolesionat després de l'agressió. Els fets han indignat especialment els veïns de la comunitat Els Pins, formada per 37 cases al final del carrer de mossèn Miquel Cortí. Aquest grup veïnal havia demanat una intervenció a l'Ajuntament des de feia setmanes, ja que s'estaven acumulant problemes de convivència en aquesta zona. Alertaven tant de problemes que tenien amb l'assentament de davant del cementiri com també de l'ocupació de la casa de l'antiga gossera. Els veïns reclamaven una sortida per evitar aquesta situació de vulnerabilitat i, de fet, s'havien posat en contacte amb Ràdio Cubelles per fer públic el cas. Davant de la insistència dels veïns i també en resposta a les peticions de l'emissora municipal, l'Ajuntament va informar que havia organitzat el dijous 2 de juliol passat una reunió per coordinar una resposta entre els serveis socials, la policia local i els Mossos d'Esquadra dedicada a aquests casos concrets d'aquesta zona. En declaracions a Ràdio Cubelles, el govern local havia reconegut fa poc que l'arribada de persones amb vulnerabilitat extrema i sense llarisme era un problema nou per un municipi com Cubelles i que els pocs recursos que hi ha en aquesta zona per poder solucionar aquesta mena de situació estan actualment saturats. Tan bon punt es doni més informació sobre els fets que han ocorregut, que han acabat amb aquesta persona morta davant del cementiri municipal, tan bon punt hi hagi més informació i més dades, ampliarem aquesta notícia.
3: La Festa Pirata de Cubelles tornarà a omplir de cursaris, mercaders i activitats al municipi des de dijous 16 a diumenge 19 de juliol, tot plegat amb una programació pensada per tots els públics que combinarà divulgació històrica, animació de carrer, música i propostes familiars. La programació de la Festa Pirata començarà dijous 16 de juliol a partir de les 7 de la tarda amb la conferència El privilegi de tenir port a càrrec de Roger Benito i que servirà d'introducció a un cap de setmana dedicat a la cultura marinera i al passat pirata del territori. El Mercat Pirata obrirà les portes divendres 17 de juliol a les 6 de la tarda i es mantindrà actiu durant tot el cap de setmana. Durant la tarda també hi haurà un campament pirata amb personatges caracteritzats i fotocol, activitats d'esgrima infantil, punteria pirata, patrulles pirates, tallers de construcció de xarxes i atrapasomnis, així com també una sessió musical del DJ Col·lectiu Tonyina. Tot una jornada que inclourà també la xerrada de l'historiador Gabriel Travé sobre la pirateria a la Catalunya dels segles XVI i XVII. La regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Cubelles, Núria Planes, ha explicat d'aquesta manera com es presenta aquesta nova edició.
4: Hem fet una festa pirata amb alguna novetat, amb la sentit d'aproximar també a més públic, perquè, bueno, estava molt enfocada amb el públic infantil i tal, i el tema històric, però el que hem aprofitat també és per posar-hi música. Posem accions de música en tots els escenaris i donarem un caire més festiu a la festa pirata. Això seria com la novetat més de festiu i mediterrani, amb habaneres, amb, bueno, música tradicional d'aquí, i amb algun DJ, amb música, tot ambientat per fer l'aire mediterrani que li volem donar a aquesta fira pirata.
3: Dissabte 18 de juliol serà la jornada central de la festa pirata. El mercat obrirà des de les 11 del matí i a partir de les 6 de la tarda començarà oficialment la festa pirata amb cercaviles musicals, espectacles itinerants, activitats infantils i el campament pirata. I entre les propostes destacades hi haurà la conferència de Pau Andrés sobre les begudes i l'alimentació en el temps dels pirates. La jornada de dissabte es tancarà amb una cantada de veneres a càrrec de la petita Habana, seguida també del tradicional rom cremat. La festa pirata acabarà diumenge 11 de juliol amb una nova jornada d'activitats familiars, cercaviles, demostracions d'esgrima, patrulles, pirates, tallers i una nova sessió del DJ Col·lectiu Tonyina. I com a proposta divulgativa, Gabriel Travé oferirà també la conferència Les armes als pirates, posant el punt i final a 4 dies de recreació històrica i ambientació marinera. Amb aquesta programació, la festa pirata torna de nou per segon any consecutiu després de la seva recuperació, ja que la festa va estar aturada al llarg del període de la pandèmia i es torna a organitzar com una cita lúdica i cultural destacada de l'estiu, convidant tant a veïns com a visitants a viure una experiència immersiva inspirada en la història i la tradició marítima.
0: Cubelles ha estat inclosa en el nivell 3 del Pla Alfa per un perill molt alt d'incendi. Amb l'activació d'aquest nivell, els agents rurals vigilen les activitats suspeses i el compliment de les prohibicions i restriccions. Amb el nivell 3 del Pla Alfa, totes les activitats amb risc d'incendi prèviament autoritzades o comunicades queden suspeses i els agents rurals fan aquesta vigilància exclusiva de les suspensions d'aquestes activitats i del compliment de les prohibicions. Per exemple, està prohibit encendre foc a qualsevol mena d'espai obert. Queda suspès temporalment mentre es mantingui el risc esmentat de totes les autoritzacions concedides de cremes, de rostolls, de pastures, de restes de poda o de restes silvícoles. Tampoc es podrà encendre foc en cap àrea de descans de les xarxes de carreteres ni a les zones recreatives i d'acampada, incloses les zones que estan habilitades per fer-ho. Tampoc es pot fer servir maquinària i equips a les muntanyes o a les àrees rurals situades en una franja de 500 metres al voltant de boscos. El funcionament d'aquesta maquinària, si genera deflagració, espurnes o descàrregues elèctriques, només es podrà fer servir si l'òrgan competent de l'administració autonòmica n'ha autoritzat expressament el seu ús, o siguin necessàries per l'extinció d'incendis. Tampoc es pot fer ús de cap material pirotècnic, no es poden llançar o abandonar objectes en combustió o qualsevol mena de material susceptible d'originar un incendi, i les restriccions també afecten l'ús de bufadors, serres radials i eines similars a menys de 400 metres de terreny forestal. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa, juntament amb l'anàlisi d'altres indicadors de risc, pot implicar també la declaració de la fase de prealerta del Pla Infocat de Protecció Civil. D'altra banda, recordem que Protecció Civil manté en fase d'alerta el pla Procicat, en aquest cas per l'onada de calor, que va començar diumenge i que es preveu que duri tota la setmana. En el mapa d'avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, el Garraf continua en perill 1/6, perquè la nocturna entre les 12 i les 6 de la matinada d'aquest dijous, i que Cubelles continua també en perill alt de 3/4/6 per calor aquest dijous entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda. Protecció Civil en aquests casos demana als ajuntaments que prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i que tinguin especial vigilància de totes les persones vulnerables. Com a consells generals, es demana a la població hidratar-se molt sovint, evitar activitats físiques intenses a l'exterior, sobretot a les hores de més calor, i no deixar mai infants, persones vulnerables o animals tancats en un cotxe amb les finestres tancades. Cubelles ha tramitat 264 sol·licituds de regularització. En una entrevista a Ràdio Cubelles, Irina Roca, tècnica de serveis socials del Consell Comarcal, i Mariana Isla, advocada de l'associació Amic, han fet balanç de tot aquest procés a la vila. El 30 de juny passat s'ha tancat el procés extraordinari de regularització per a persones estrangeres, una iniciativa del govern de l'Estat espanyol que a Catalunya ha registrat un total de 257.000 sol·licituds. I aquí, a nivell local, Cubelles ha tramitat 264 sol·licituds, segons les dades que ens han aportat tècnics comarcals dels serveis d'acompanyament i assessorament jurídic per a estrangers. El servei d'atenció local ha hagut de reorganitzar-se ràpidament per poder donar resposta a la demanda força important, sobretot d'obtenir informes de vulnerabilitat, un requisit clau per a molts dels sol·licitants que s'ha de dir que el govern espanyol va afegir en el decret del procés de regularització en l'últim moment. Així ho ha comentat Irina Roca, tècnica dels serveis socials a Cubelles.
5: A nivell organitzatiu i sobretot administratiu és com va ser més caòtic, perquè cada ajuntament o cada consell comarcal o, per exemple, l'Hospitalet va tenir com la primícia i es va organitzar d'una manera que ens va poder ajudar molt els altres també a veure de quina manera ho estaven gestionant. Aleshores, el que vam decidir a fer era parlar amb l'OAC, i que cada persona fes una instància i una compareixença, on posant el seu passaport, el seu nom, on vivien de Cubelles, i que marquessin una creueta de qui els feia vulnerables.
0: Mariana Isla, advocada d'Amic, que treballa amb un conveni amb l'Ajuntament per assessorar en qüestions d'estrangeria, ha destacat que tot aquest procés ha servit per garantir drets a persones que ja fa temps que viuen aquí.
6: Tenen tota una connotació d'integració, no? Estem parlant de persones que ja hi viuen aquí, que els seus fills van a les nostres escoles, és a dir, són persones que estan integrades a la societat i que el que ha fet aquest procés de regularització no és que vingui gent, sinó visibilitzar aquesta gent que ja hi era aquí, no? Mm-hmm.
0: Un cop presentades les sol·licituds, el procés entra ara en una nova fase administrativa. El primer pas és l'admissió a tràmit per part de la unitat tramitadora d'expedients d'estrangeria, un document que ja atorga un permís provisional de treball i de residència d'un any. Posteriorment, un cop arribi la resolució definitiva, els sol·licitants hauran de tramitar la targeta d'identitat d'estrangers, la TIE, a la Policia Nacional, un pas que es preveu complex a causa del col·lapse actual d'aquest servei, que en condicions normals ja no dona a l'abast, tal com ha exposat Mariana Isla, advocada d'Amic.
6: Aquí en tindrem també un coll d'ampolla, perquè ara mateix les policies, que és l'encarregada és la Policia Nacional, de tot arreu estan col·lapsades. O sigui, sense tenir la població de la regularització ja és missió impossible gairebé aconseguir una cita. Quan aquestes 250.000 persones a Catalunya intentin demanar la TIE, doncs serà encara pitjor, no? Serà un procés dur aquest. Però bueno, és el següent pas i s'ha de fer. I després ja la persona tindrà l'autorització de residència i treball per un any de durada. Aquest any serà retroactiu, és a dir que començarà la vigència d'aquesta autorització en el moment en què la persona va fer la sol·licitud.
0: En tot cas, aquesta primera autorització tindrà una durada d'un any amb caràcter retroactiu des del moment de la sol·licitud. Els covellencs provinents de segons quins països llatinoamericans, a més, més endavant tindran l'opció de demanar directament la nacionalitat espanyola. Per tal de no perdre la residència i el permís de treball al cap d'un any, les persones hauran de demanar més endavant la modificació de la seva situació, demostrant que han treballat i cotitzat, o una pròrroga d'un any si demostren haver estat registrats com a demandants d'ocupació, o també pròrroga, en aquest cas més llarga, si estan en una situació de salut especial o en l'edat de jubilació. En aquest sentit, l'Ajuntament de Cubelles també ofereix eines clau com l'informe d'esforç d'integració, tal com ha explicat Irina Roca, tècnica de serveis socials.
5: És bastant important per fer aquesta renovació al cap de l'any si no ha cotitzat la persona, no? Com ha dit ella, està donat d'alta als serveis d'ocupació, o aquest informe que el fem de les serveis socials, en el cas que he fet jo, que és haver fet mínim 45 hores de català, vale? I el mòdul B i el mòdul C, que justament la Mariana és qui els dona aquí a Cubelles. Mòdul B és coneixements laborals i mòdul C coneixements de la cultura catalana i a nivell legislatiu. Són 15 hores cadascun, i amb els 45 hores de català i les 30 hores d'aquests mòduls enviem a estrangeria aquests certificats i ens ho retornen amb un informe d'esforç d'integració que certifica que la persona té voluntat d'integrar-se.
0: L'advocada Mariana Isla també ha afegit com són els continguts que es donen en els mòduls de formació.
6: El mòdul B són coneixements laborals, que ara per ara és molt més important que mai, perquè aquesta gent s'ha d'incorporar al mercat laboral.
5: Exacte.
6: No? I ha de conèixer quins són els seus deures, però també els seus drets com a treballadors, que és això de la seguretat social, les cotitzacions, qui paga què, no? L'IRPF, és a dir, donem tota aquesta mena d'informació que és superimportant. I el mòdul C és més de coneixements de l'entorn, de la cultura catalana, parlem molt del sistema també polític, és molt interessant escoltar les opinions, no?, que tenen les persones que hi conviuen amb nosaltres.
0: Aquests cursos, vinculats a l'informe d'esforç d'integració, es tornaran a oferir a Cubelles a partir del mes d'octubre. Amb tot, les treballadores socials han volgut exposar també que la majoria dels sol·licitants que aconsegueixin la regularització passaran a tenir garantits alguns drets que ara no els tenen del tot garantits, com la residència i el permís de treball, o poder viatjar i moure's amb més seguretat administrativa entre països. Però això sí, continuaran sense altres drets propis dels nascuts a l'Estat, com per exemple votar a les eleccions.
3: La Biblioteca Municipal de Cubelles acollirà aquest dijous, 9 de juliol, a les 7 de la tarda, la presentació del llibre Anatomia de l'Esperança, la darrera obra del filòsof i teòleg Francesc Torralba, guardonada amb el Premi Josep Pla 2026. L'acte serà conduït per Robert Monzonis, que conversarà amb el públic al voltant de les principals idees d'un assaig que reflexiona sobre una de les grans qüestions de la condició humana, l'esperança. Publicat per Edicions Destino, Anatomia de l'Esperança analitza la naturalesa profunda d'aquest concepte i el presenta com una actitud activa, capaç d'enfrontar-se al desànim i d'impulsar les persones a continuar avançant malgrat les dificultats. Al llarg de les seves pàgines, Torralba defensa que l'esperança no és una espera passiva ni un optimisme ingenu, sinó una virtut que es cultiva a través de la llibertat, el compromís i la capacitat de trobar sentit fins i tot en les situacions més adverses. Robert Monzonis, al llarg de la conversa mantinguda a Ràdio Cubelles, ens parla d'aquest llibre, Anatomia de l'esperança, del doctor Francesc Torralba.
7: Torralba, un dels conceptes que he llegit molt interessants, que l'esperança comporta patiment, que no vol dir que tenir esperança sigui un camí de roses i que visqui en un món paral·lel a la realitat. No. Patirem per complir els objectius, per arribar al camí que volem arribar. Però l'esperança ens dona aquesta força, aquesta energia interior, per poder, malgrat el patiment, seguir en el camí i finalment fer el cim, no?
3: Robert Monzonis, que serà el conductor d'aquest acte, subratlla també l'autoritat moral de Francesc Torralba, especialment després de la tràgica pèrdua del seu fill, un fet que ha marcat la visió pràctica i humana que trasllada també el seu pensament filosòfic a través d'aquest llibre. Més enllà de la teoria, es planteja com afrontar la mort i la incertesa mitjançant l'autoconeixement i el suport mutu.
7: Una altra de les coses que suposo que les persones que han estat que han llegit una mica sobre Torralba o l'han escoltat saben és que Torralba va perdre el seu fill fa uns pocs anys. Va perdre el seu fill, amb un dels seus fills, amb una una activitat d'escalada que feien. Van anar a fer un pic i es va precipitar. Això ho ha explicat moltes vegades, Torralba, a nivell públic, perquè ho ha fet també una mica com a exemple, no? Va ser un fet inesperat i molt transcendent, més transcendent en la seva vida, i per tant doncs, també pot parlar amb molta autoritat, perquè no només a nivell teòric ha desenvolupat aquest concepte de l'esperança, sinó a nivell pràctic, no? Quan se't mora un fill, doncs és un fet altament tràgic a la vida, en el qual pots fàcilment caure en la desesperació. I per tant ell parla amb moltíssima autoritat de tot això i per això val la pena escoltar-lo.
3: Recordem que serà aquest dijous a partir de les 7 de la tarda quan es presenti aquest llibre, Anatomia de l'Esperança, com dèiem, escrit pel filòsof Francesc Torralba. Un acte, recordem-ho, que tindrà lloc a la Biblioteca Mossèn Joan Avinyó i que serà conduït per Robert Monzonis, col·laborador i antic alumne de l'autor.
0: Cubelles vol aprofitar que és el municipi de la costa més al nord on es podrà veure l'eclipsi solar total del 12 d'agost. Per això, el 20 de juliol, la Biblioteca Municipal acollirà una xerrada amb responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers. I és que el 12 d'agost a Cubelles es podrà viure un eclipsi total de sol, un fenomen que no repetirà en centenars d'anys, en què el cel es farà fosc durant 30 segons quan encara sigui de dia. Per aquest motiu, des del Servei de Turisme han organitzat una xerrada el pròxim dia 20 de juliol a 6:45 a la Biblioteca Municipal per saber quan es produirà, de com fer també una bona observació i dels millors llocs de Cubelles per observar-lo. Anirà a càrrec aquesta xerrada d'en Carles Schnabel Jimeno i

0: que, a més, seran unes dates el 12 d'agost, en què habitualment ja hi ha molta gent a Cubelles i per això cal donar tota la informació per la gent que ja hi sigui i també per la que vulgui venir.
1: És que pensa que serà el 12 d'agost, que clar, sí, sí. Hi haurà gent que vindrà aquella quinzena o aquella setmana i clar, ens podem trobar amb un volum molt gran. No sabem el que passarà, però bueno, l'únic que podem fer és això, no? Parlar amb gent que n'entén, no dir-ho nosaltres, sinó parlar amb gent que n'entén i que expliquin pues, les quatre coses principals que s'ha de saber pel tema de l'eclipsi. No? Crec que és el millor que podem fer.
0: La xerrada sobre l'eclipsi serà gratuïta i oberta a tothom el dilluns 20 de juliol a la Biblioteca Municipal.
2: El Club de Futbol Cubelles segueix treballant en la planificació de la temporada 2026-2027, en què retorna la segona catalana, tot i que encara no sap en quin grup ho farà. La Federació Catalana de Futbol està treballant en la confecció d'aquests grups i una de les incògnites és saber si el Cubelles haurà de viatjar cap a les Terres de l'Ebre o en aquest cas es podrà quedar més a prop de la província de Barcelona. El club, a més, afronta aquesta nova etapa amb un projecte renovat que, de moment, compta amb 17 jugadors ja confirmats, un cos tècnic completament nou i una clara aposta pel talent jove de la comarca. La direcció esportiva ha optat per mantenir una part important del bloc de la temporada passada. Han renovat jugadors com Biel Alonso, David Trillo, David Ques, Àlex Vall-Llosera, Micó, Adri Fernández, Oriol Rodríguez, Víctor Navarro, Patrick Ferriz, Sola, Ian Mateo i Arnau Villanueva, futbolistes que aportaran continuïtat i experiència al vestidor. Aquestes renovacions s'hi sumen de moment 5 incorporacions. Víctor Fernández, procedent de la Unió Esportiva Canyelles, Owen Macías, del Futbol Club Motagua, d'Honduras, jugador que, a més, és internacional en les categories sub-17 d'Honduras, Biel Amigó, del juvenil del Marc Bartra 2020, Joan Valls, del Bas Espirall, i Joan Serra, de la Unió Esportiva Sitges, uns fitxatges que responen a la voluntat del club de construir una plantilla competitiva amb una marcada presència de jugadors joves de la comarca i amb projecció i marge de creixement. Malgrat aquests 17 futbolistes ja estan confirmats, la plantilla encara no està tancada i el club continua treballant per poder incorporar nous efectius abans de l'inici de la competició. Una de les primeres i principals novetats d'aquesta temporada serà el canvi total del cos tècnic. El nou projecte estarà liderat per Josu Julián, com a entrenador del primer equip, acompanyat per Amenoja, responsable dels porters, Juan Bautista com a preparador físic i Andreu Bagú, que assumirà les funcions d'analista. La pretemporada està previst que arrenqui la setmana del 10 d'agost, data que l'equip tornarà a la feina per començar a preparar el nou curs. El primer test arribarà coincidint amb la Festa Major de Cubelles, amb el tradicional partit previst per als dies 15 o 16 d'agost. Una oportunitat perquè l'afició ja pugui conèixer les noves caures i veure les primeres passes d'aquest nou projecte. L'inici de la Lliga, tot i que el calendari encara no està publicat, està previst que sigui cap a finals del mes de setembre, quan el Club de Futbol Cubelles començarà el seu camí a la segona catalana amb l'objectiu de recuperar la competitivitat i consolidar un equip que combini joventut, compromís i identitat de club.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
4: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
5: Hola, hola, hola. Tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
6: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
4: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

però el riu sempre va cap baix. En lo vent sembla que pujo, però el riu sempre va cap baix. Qui sap si mor el mar? Potser allà és on naix.

Tommy Boy like. Sabia el que volia i no em calia ser evident que ho aconseguiria, baby, era evident. M'han fet el llit volant que sembli un accident, però ni fet a mida hi ha un taüt on entri aquest talent. Crido i no sóc estrident, hàbil amb el pen. Penso massa ràpid per un món que va tan lent. Una dècada en el joc mentre altres van caient. Si